0: milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
0: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a 1 milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o a altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
1: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir per un territori, perdona, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
0: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no? era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
0: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, a les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, a les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte per entendre'ns anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i que tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat als serveis que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no? En el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també en sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies, i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
0: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin has subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar. Però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò que tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lydia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades. L'última relativament es va estrenar relativament fa poc. I, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lydia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escuela Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret de la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra i així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar en el Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Lydia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poët davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poët, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poët?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ella el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament el 17 de juliol del 1919 a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs, comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet i, de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va

0: Anies entrevistant a 12 escriptores catalanes que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
1: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
1: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
1: sí,
0: suposo que és
1: Laura.
0: Molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
1: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i, com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Uau, sí.
0: Per què?
1: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
1: Gràcies,
0: Laura. Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
1: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius, encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra, i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys de vida entre llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures.

0: que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
1: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: See you later, alligator.
4: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles...

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. So i que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans, que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Hucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

0: algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.
1: M'encontré

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Digo al correo, buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol... Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor, tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero... Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia. Però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, de en el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi canto.
0: En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche amor...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira, de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de l'O.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor...

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu? I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com amor més un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Doncs Songs in the Key of the Life. Aquest és el títol del programa, ni més ni menys. Perquè això és el títol de la que està considerada obra mestra de la carrera de Stevie Wonder, que assoleix el seu cinquantenari. Una obra conceptual farcida de temes que, un rere l'altre, esdevenen clàssics inoblidables. Aquest àlbum va culminar una sèrie molt valuosa de materials discogràfics que convertirien l'artista en un personatge prou singular. Del Little Stevie, dels primers anys de la Motown fins al que ens ocupa ara, trobarem un llegat extraordinari per qui fou estendard de la gran música de la jove Amèrica Negra. Per tot plegat, doncs, aquest monogràfic del Soul Corner del Sound de Som i Pops.

Sound System, edició 909, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. I avui ens anem cap a la cantonada de la Jove Amèrica Negra, cap a aquest Soul Corner, i celebrem aquests 50 anys d'aquest disc fantàstic, aquesta obra mestra de Stevie Wonder.

0: Corner. La cantonada sonora de la jove Amèrica Negra.
1: Doncs tal com hem dit avui, Stevie Wonder, però no parlarem només de Stevie Wonder, sinó que parlarem del que podem considerar, com a menys, és el que es diu i que compartim com la seva obra mestra. Ell va tenir discos extraordinaris, no només el que ens ocupa avui, sinó també, i a part de tot, i singles a l'època més juvenil a dintre de la Motown, però també discos extraordinaris com Talking Book, Inner Visions, etc. Però avui toca, i per qüestions molt clares, perquè és la xifra i el dia és rodó. Són 50 anys d'aquests Songs in the Key of Life.
2: Un disc absolutament rodó, un disc doble en el seu moment. Anirem destriant i explicant històries i anècdotes del disc, però anem per feina, que el que ens agrada és escoltar música aquí al Sounder, després ja xerrem una miqueta, i obrim el programa amb el tema que obre l'àlbum, un tema absolutament d'inspiració gospel, com podrem comprovar, és aquest Love is in need of love

0: Doncs hem entrat directament en aquests songs in the key of the life i hem entrat a través del tema que introdueix el disc. També dic que la fase prèvia d'aquest disc, Stevie Wonder estava hospitalitzat en coma i va estar dues setmanes i semblava com allò aparentment, no? És a dir, havia culminat tota una etapa molt gran de la seva vida amb discos extraordinaris com el Talking Book o Inner Visions, que eren els immediatament anteriors d'aquest. I després d'això es va tancar l'estudi i va organitzar això que avui presentem.
1: Es va tancar durant bastant de temps. Però mira, ara precisament el següent tema que ve, que és Village Ghetto Land, no us hem podem posar tots perquè no tenim prou espai, hauríem de fer dos o tres sondes. Aquest té una història com moltes d'aquest disc, i és que una de les coses que farien especial aquest àlbum és que l'Stevie va fer servir el llegendari teclat Yamaha GX-1, un sintetitzador polifònic analògic del que se'n van fabricar molt poques unitats i costava una fortuna a l'època. I què tenia això? Doncs que gairebé totes les seccions de cordes sintètiques de l'àlbum, com aquest tema que escoltarem, es van gravar amb aquest monstre tecnològic.
0: Doncs, això, a més, era l'època de l'apoteosis del sintetitzador Moog.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquí va entrar la Yamaha, també.
1: És interessant explicar el tema analògic, perquè avui en dia doncs es poden fer moltes virgueries, però abans es feien, però potser d'una manera més artesanal. Village Ghetto Land.

0: Doncs molt bé, la música de Isaac Hayes introdueix aquí doncs el que estem fent avui en el programa, que és la música de Stevie Wonder amb els seus Songs in the Key of the Life. I el tema que hem escoltat ara doncs ha sigut una mostra d'allò que ara tothom pot s'atreveix a fer amb els instruments que corren avui en dia, però això són uns Yamaha sintetitzadors de la primera generació analògica, com s'ha dit. I ara continuem dins d'aquest disc.
1: Continuem i hem pogut escoltar el primer tema, que tenia uns inicis, unes arrels gospel. Aquest segon gairebé podia ser música de cambra, música barroca, fins, amb tecnologia punta de l'època. I ara fem un salt amb el mateix disc a nivell d'estil, perquè és dels, crec que no sé si n'hi ha gaires més, però dels pocs temes instrumentals que hi ha a Songs in the Key of Life, que és aquest Contusion, i aquí ens portaria estem parlant de l'any 76, doncs a les bandes efervescents del jazz rock del moment.

0: Aquest disc de Song in the Key of the Life és pràcticament com un catàleg on podeu veure estils tan diferents com el que hem escoltat ara, perquè el darrer tema era allò hard rock, perdó, hard rock, jazz rock, de la línia més ortodoxa, Return to Forever, tota aquella història, no? El guitarrista no era l'Aldi Meola i ho semblava, etc, etc, no? Era realment una música molt hegemònica en aquella època i també aquí, a través de la Ona Laietana.
1: Ara t'anava a dir, perquè si no ho dius qui és, sonava...
0: Total.
1: El que sonava aquí. I ara potser ve el bloc de temes més coneguts del Sant... del Songs in the Keys of Life, i comencem per un dels hits que va sonar moltes pistes de ball, que és aquest Sir Duke.
0: El nom, a més va ser l'homenatge que li va fer el Duke Ellington, de la mateixa manera que va fer el Miles Davis en l'LP Get Up With It, amb un tema també dedicat al Duke, perquè van coincidir pràcticament en el temps, aquests dos àlbums importants, i clar, tots tenien l'empremta del Duke.
1: Del Duke, i també crec que és un homenatge de part de les arrels del jazz, també a Count Basie, Ella Fitzgerald, tots aquests, i sobretot destaquem uns arranjaments de vent descomunals, que suposo que la gent que estudia i que sobretot toca vents, dius, si voleu tocar vents, heu de fer això.

0: Doncs això, aquest disc tenia tants temes bons que semblava una recopilació. I no ho era. Hem sentit temes molt més, diguem-ne, que van ser menys minoritaris, però temes com el que hem escoltat i els que venen ara van ser singles en el seu moment. I abans ho comentava en Off the Record. Això sonava a les discoteques. Pensem-hi.
1: Sí, sí, eh? Sí. I també recordem que van participar en aquest àlbum, i entre altres, el mateix Stevie Wonder cantant, tocant els teclats, la bateria i l'harmònica. Hi ha el baix de Nathan Watts, les bateries de Raymond Pounds i Greg Brown, els teclats de Greg Feeling Gaines i Herbie Hancock, les guitarres de Michael Cembello, un dels seus guitarristes que se n'anava de gires, i el gran George Benson, la flauta de Bobby Humphrey, l'arpa de Dorothy Ashby, i la secció de vents destacaríem Han Reed, Jim Horn, Ray Maldonado, George Bohannon, etc, etc. Percussions a Eddie Bongo Brown i Bobby Hall, i molt important, la veu de... Hi ha moltíssima gent fent coros, però sobretot destacaríem la veu de Minnie Riperton. Ara el que toca és, potser, és que gairebé anirien seguits, si després de Sir Duke, què haurien de posar? Doncs aquest I Wish, amb aquesta línia de baix brutal de baixista que hem comentat, Nathan Watts, que és un retrat de la infància en els barris obrers, amb una, com dèiem, aquesta línia de baix més icònica, història del funk, i és aquest I Wish.

0: Ara estem a la fase aquella de temes molt coneguts d'ells. També tot sigui dit, molt més enllà d'això, Stevie Wonder va entrar a les multituds a través de coses bastant infumables. Parlo d'anuncis i alguna banda sonora que deixa l'anar. Però això és una altra història, per sort, perquè es va poder permetre aquests luxes.
1: Mira, ara, abans d'escoltar un tema que és hiperconegut, deixa'm dir que a micro tancat estàvem parlant de... El productor d'aquest disc és l'Stevie Wonder? Sí, és l'Stevie Wonder.
0: Va, és que és una producció de primera, eh?
1: És molt bèstia. I posaré dos detalls que marquen molt el que és aquest disc i de primeres figures de l'escena musical. Elton John diu, si hagués de triar un disc per endur-me a una illa deserta, seria segur In the Key of Life. Sempre que viatjo porto una còpia d'aquest àlbum, el millor que mai s'ha gravat. I després, Prince diu... d'aquest disc, que va ser com un manual d'instruccions quan començava a produir i gravar tots els instruments jo mateix. Stevie Wonder va demostrar que tu sol pots crear un univers sencer.
0: Doncs que amb aquestes credencials entrem ara en un dels temes més famosos, també, i a més és un tema preciós. I a més, l'altre dia l'escoltàvem una versió, ja que estan posats a l'època de centenaris i de, en aquest cas, centenaris, però el cas de la primera vegada que fa un disco pràcticament pop el nostre amic Sonny Rollins fa una versió d'aquest tema que escoltarem en saxo soprano i instruments elèctrics, fantàstiques, però és que el tema és el Isn't She Lovely, i amb això ja...
1: Té una història, la cançó, perquè la grava quan neix la seva filla, Aisha.
0: I apareix en la cançó.
1: I exactament això, perquè dintre de la gravació capturen el plor del nadó i la devoció paterna en una de les melodies més universals mai composades.

0: Isn't She Lovely, un tema, i aquí també val la pena dir-ho, però havia sonat, encara que sigui d'una manera breu i ben administrada, l'harmònica, perquè tot s'ha de dir d'ell, és un dels grans harmonicistes de la història de la música popular, i a més, com va començar a la taula Motown, que es deia Little Stephen, els seus discos, ell era un cantant amb ulleres i harmònica, fonamentalment.
1: Doncs important el disc, la dimensió que va tenir i les vendes que va haver-hi, però deixa'm fer un petit tall del que va ser aquesta gravació no de marató, sinó de tot un any. Tot un any gravant aquest disc, i alguns van acabar fins al capdamunt perquè no hi havia manera de que acabessin d'enllestir. Vull dir, gairebé ell es torna una persona obsessiva amb un punt malaltís, perquè durant les sessions maratonianes dels estudis Crystal Sound de Hollywood es passava dies sencers sense dormir, dutxar-se i ni pràcticament menjar. Diu, per reflexar el seu estat mental obsessiu i creatiu, portava una samarreta que es va fer llegendària entre els tècnics que treballaven amb ell, i deia "We are almost finished", vol dir "som a punt d'acabar". La va portar durant mesos mentre afegia capes, descartava pistes, gravava de noves i tornant boig a tothom. Això queda dit.
0: Queda tot dit. I punto.
1: I tot el que hi ha darrere. I ara un altre dels temes, m'encanta, que és un tema funky amb una descàrrega molt potent, aquest Blackman, que és una lliçó d'història inclusiva que reivindica les contribucions de persones de totes les races i orígens a la construcció d'una societat més justa.

Som Stereo 2. Som Sound System. A Programa Arxiu, espai sonor definitiu. Busca'ns a Stereo2soundsystem.blogspot.com.

0: Doncs sí, Stevie Wonder, tot i que era un mestre, era una persona molt agraïda, i en els agraïments del seu disc, que estan ressenyats en la coberta del disc, va dedicar i agrair la influència que havia tingut de molta gent. I llegirem alguns d'ells, perquè veieu que ell no és que s'inventés el món, és que s'havia xuclat de bones fonts. Jeff Beck, David Bowie, Alice Coltrane, Chick Corea, els Doobie Brothers, la Roberta Flack, Donny Hathaway, els Jacksons, Quincy Jones, Billy Preston, les Pointer Sisters, el Gil Scott Heron, James Taylor, Bohr, The Watts Prophets, el Lenny White, el Norman Whitfield, fins i tot el Frank Zappa, això entre molts. Què vol dir això? Doncs que no anava, no era només un món particular, sinó que bevia de molt bones fonts i, a més, n'estava prou agraït.
1: Doncs després d'aquesta ressenya, aquest agraïment del mestre Stevie, anem cap a un tema molt, molt íntim. Baixem revolucions, i a més, aquí hi ha la participació d'un instrument que en principi no és molt usual dins del món del pop ni el soul ni el funk, que és l'arpa. I llavors aquí tenim el tema Ibis Magic, la participació de l'arpista Dorothy Ashby. Tema preciós.

0: sí, la música que sona és una altra de les influències de Stevie Wonder, el Donny Hathaway, el The Ghetto.
1: Un altre dels mestres de la cantonada de la jove Amèrica Negra. Anem enfilant la recta final i deixem-ho fer un altre punt de la dimensió d'aquest disc, el que parlàvem abans, que es va estar un any i sembla que no s'acabava mai fins que finalment realment van aconseguir editar-lo. Es van arribar a gravar, ho va arribar a gravar Stevie Wonder, entre 130 i 150 temes. Al final la cosa va quedar amb 21 cançons repartides en un àlbum doble, més 4 incloses amb un extender, un EP, que l'acompanyava amb el doble vinil que es deia Something's Extra. Això està tot dit. O sigui, aquí queden, hi ha molts songs in the key of life que estem esperant per escoltar, com sé, uns quants discos. I ara anem amb una altra de les peces que a mi personalment m'encanten, és un tema bestial, el tema As, és un tema que parla de l'època on l'amor es defineix a través d'impossibilitats astronòmiques i matemàtiques, i té la curiositat que el Fender Rhodes, aquí en aquest cas el toca el mestre Herbie Hancock, que va patir una mica totes aquestes hores de gravació de Stevie Wonder, que era molt meticulós i tal, però va quedar una cosa fantàstica. Veureu que el so és Hancock.

0: Doncs molt bé, ens agrada molt això de reviure discos que conceptualment funcionaven, eren molt rodons, i hi ha uns quants a la història del pop, del jazz, del rock que ens agraden, i avui ho estem fent amb això i ho farem més endavant amb altres, perquè val la pena a vegades agafar un disc sencer i donar-li un repàs, com estem fent avui, amb un clàssic de clàssics.
1: I acabarem amb un altre dels temes del disc, del segon disc, de la cara B, que és el tema Another Star, un tema farcit de molta música, no podia faltar, però sobretot molta percussió.

0: aquest ha estat el Sound System edició 909.
1: Com veieu, aquests números tenen una... van encarats cap al 1000 i, per tant, vol dir que el proper és el 910 i ens en quedaran 90. És un programa, doncs, ja dedicat clarament a Steve Wonder i a la seva obra clau, Songs of the Key of the Life, i amb això, doncs, avui hem fet aquest Sound System que hi hem tingut a l'Stevie i a qui més?
2: Wonder.
1: Oh, Wonder, eh?
2: Un noi meravella. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Sol Bizarre, amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77.
1: Que també es podia dir Ramonet 67.
2: També.
1: També.
2: També. O 76. Fins al proper Sound de Pops.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.
2: A Radio Arenys, pluja d'estels.
3: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Durant la calorosa època de les vacances, els mesos de juliol i agost, els pagesos tenen molta feina al camp, maduren els cereals i pot recollir la collita, l'ordi, el sègol, el blat i la civada. Abans es segava amb la falç. Ara molts pagesos tenen moltes màquines de segar i fins i tot de batre. Seguen els cereals, treuen el gra de l'espiga i l'ensaquen. Tot alhora, les tiges que s'obren es lliguen amb feixos i es premsen.

els arbres. Per les civilitzacions més antigues, l'arbre té una significació sagrada. Se'l venera com a símbol d'enllaç entre el cel i la terra. Els boscos és l'equilibri de la natura. Favoreixen les tempestes i paren el vent. Serás los años más verdes. Serás quien ya no está. Les arrels s'endinsen a les profunditats de la terra, mentre que les branques arriben al cel. A les mitologies, els boscos no sols estaven poblats per genis i divinitats. Les llegendes expliquen molta freqüència la transformació de persones en arbres.

Les arrels, les fulles i les flors de moltes plantes, des de fa segles, s'utilitzen per fer medicines. Es diu que són plantes medicinals. Molt sovint són plantes rares, que els metges i farmacèutics tenien moltes dificultats en trobar. Avui encara es fan servir. Algunes de les seves substàncies poden elaborar-se artificialment.

En alguns països, gran part de les plantes rares no es poden collir. Són plantes protegides. Les protegeixen els organismes que s'ocupen de la conservació de la natura. Són plantes com la genciana, l'edelweiss i el tintorell.

De la mateixa manera que hi ha bolets metginosos, també hi ha plantes que ho són. La belladona és especialment perillosa. Té el fruit gran i de color negre lluent i s'assembla a una cirera. És molt verinosa. No s'ha d'agafar per cap raó ni menjar-se-la mai.

Des de sempre, la gent ha utilitzat les plantes com a medicina. També avui hi ha molta gent que n'utilitza, fins i tot la gent que no hi creu. Em fa servir sense saber-ho, perquè la majoria dels medicaments s'obtenen de les plantes.

Moltes vegades es deixa en ridícul els bruixots o els curanderos de tribus antigues. És cert que, de vegades, les seves pràctiques es basen en meres supersticions, però força sovint moltes d'aquestes persones tenien una gran saviesa.

0: Diu Martí Domínguez en el llibre Bestiari, Olor de muntanya. El portell de Morella, un pastor, va explicar les virtuts inigualables de la camamirla. Jo no vaig mai a la botiga. Aquesta planta em dona tot el que jo necessito. I tot seguit em va mirar a mi, amb un punt d'impertinència, per veure si jo agafava la transcendència del seu discurs. Però a la vista, pels cucs del vespre, pel pit, és una herba remeiera. Fins per les tronades és bona. Molt millor que Santa Bàrbara. Aquí, quan cau l'hivern, m'hauries de veure. La neu cobreix el mas, però jo, amb la boja conillera camamirla, en guardo dels llamps. No menjo res més que camamilla i pa. But will Tarzan have
1: Jane? Stay tuned. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
0: La frigola, el tem, el timó, el timonet, el tomell, el tomello... Dins la Trinitat d'Alt, la farigola, romaní, espígol, nosaltres no sabríem triar l'herba preferida. Les estimem totes tres, la farigola, el romaní i l'espígol. Cadascuna té les seves virtuts. Cadascuna ens porta, amb la flaire pròpia, un record íntim i una sensació plaent. No hi ha cap essència de perfumeria que, per un olfacte verament delicat, pugui comparar-se amb l'olor d'aquestes tres herbes. Això ho diu l'Antoni Rovira i Virgili en el llibre Botànica i Zoologia, Teatre de la Natura, que es diu L'Espígol.
1: Pluja d'estels.

El ginkgo és un arbre mil·lenari, magnífic, que va sobreviure a Hiroshima. Allà el tenen com a monument. És un arbre mil·lenari. Quan Déu va crear els arbres i el món, diu la llegenda que va crear el ginkgo. És mil·lenari? No ha sofert cap transformació. Busqueu-lo. Se'n va cap al cel i sembla un temple xinès. Les seves fulles tenen lòbuls i són precioses. Serveix molt com a medicina. Busqueu els ginkgos. Són preciosos.

no ens moguem d'aquest lloc, que el temps ara transcorre dolçament, rere el marge dels teus anys i dels meus, i ja tot ens pertany molt més que abans.

Detecta, si et plau, la llum que ens plou, finestra enllà d'aquest capvespre plàcid, per llegir-me en veu alta, que jo no puc, els versos que tu i jo més estimem.

0: Pluja d'estels.
1: De l'irradiador del port i les gavines, de Joan Salvà Papaseit, de Poema sense acabar, un fragment que diu: i els romanís, només desperts, escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta. La farigola se sol collir per Setmana Santa, el Dijous Sant. Farigolaire, farigoler, era persona que cull farigola per vendre la farigola amb un poble ple de farigola. Només entres al poble i ja fa olor de farigola.

0: Pluja d'estels.
1: Una llegenda, la llegenda d'Apolo, de la mitologia. Jo crec que és tan veritat. Un cop a l'any es despertava la Terra. Aleshores, sortia vida de la Terra, en colors i perfums. Era la primavera. Apolo anava amb el seu carro pel cel i veu a Dafne. Era una noia solitària i havia jurat ella que no pertanyeria mai a cap baró.
0: Pluja d'estels.
1: Ella el veu i es posa a córrer. Diàfana corre transportada pels vents. Apolo, déu de la llum, ràpid, arriba a agafar-la i somriu triomfant.

La toca amb la punta dels dits, sent el perfum dels seus cabells. Daphne no té on anar. Indefensa, demana ajuda a la Terra. I la Terra l'escolta. La seva pell comença a convertir-se en llaurer. Les ungles s'allarguen en fulles, els cabells en branques, i queda fixa en el lloc amb arrels a la Terra, immòbil i silenciosa.

Apolo abraça molt trist l'arbre, que abans era una ninfa, i plorant declara que Dafne, que és llaurer, serà consagrada al cul de la triomfador de la voluntat, amb el deport i les guerres.

És preciós que el llaurer en si no té massa valor, simbolitza la glòria dels millors. Dafne s'ha petrificat, però segur que en l'escultura de Bernini de Galeries Borghese segueix corrent la sàvia pels troncs, perquè el llaurer, Dafne, sembla que tingui ànima.

Dafne s'ha petrificat, però si aneu a Roma, a Villa Borghese, veureu a Dafne i Apolo amb una escultura, per mi, és preciosíssima, de Bernini.

0: pluja d'estels.
1: Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat. Un verd com d'aigua endins al món. És el verd de la fageda, profund i clar, la fageda d'en Jordà.

La concentració de valors monumentals més importants es troba aquí, a la ciutat d'Olot, i pot destacar-se l'església de Sant Esteve, amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de Paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'afigien molts de literats catalans. Marxar,

La Fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. S'assenta damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències molt característiques que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom local de Tòsols.

Saps on és la fageda d'en Jordà? Pues creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud, una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Tot gaudint d'un encís que el poeta Joan Maragall canta en un poema memorable que avui figura esculpit en un monòlit a l'entrada de la fageda. Saps on és la fageda d'en Jordà?

0: calla, o has d'ensenyar la turpa per estar molt millor. Ensenya la turpa. I això no funciona.
1: Listo, bailas, papi.

0: Pluja d'estels.
1: Estem parlant d'arbres, però no podem deixar de parlar dels bolets. Aquests estranys fruits dels nostres boscos ens han fascinat a l'home, però de totes les èpoques. Sempre s'han envoltat d'un misteri encís, poder màgic i guaridor i fatals, i els bruixots se l'han fet servir per conjurs i apòssemes. Els bolets han constituït una rica font de contes i llegendes, relats històrics d'enverinaments, supersticions, prejudicis i falses creences. Fins al segle XIX no es van començar a descobrir el secret dels fongs, i un naturalista suec els va agrupar amb classes, famílies i gèneres. Hem comprovat que la part visible del fong és un cos fructífer que surt de l'interior del sòl d'un garbuix de finíssims filaments anomenat el miceli. Són rics en proteïna, sals minerals, perquè les calories estimulen la digestió. Són molt indicats per una dieta d'aprimament, també. Els bolets. La maison sous les arbres.

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigües cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirenenc. El Montnegre, el Maresme, a Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a Iscle de Vallalta. Allà es diu que les dones d'aigua estenen cada nit la bugada i si algú s'hi acosta, s'ha pres per elles i se les enduen a dins de la cova on resideixen, a dins del gorg, al Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta.

0: trigo. Así que vente conmigo que echaremos agua.
1: Faig camins sense ruta, eixida ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira alta nit. Atrapo estels que proven de dur-me pels camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? M'estan i tan tremolen que no els goso dir. Canvio les certeses de temps acumulades sense profit per la fosca grandesa que em sospesa i amida i que ve de la nit.

I ara parlem també una mica de fades, ja que som al bosc. El llatí fada, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues, unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la natura que cuida de l'equilibri natural. Les fades apareixen en molts contes àrabs.

Les fades al front duen una estela de llum. Algunes estan dotades d'unes precioses ales de diversos colors que les fan ser encara més seductores.

dones d'aigua, també anomenades nimfes, simbolitzen la vida talment com l'aigua fa créixer les plantes i permet viure els homes. A Caldes va passar que va aparèixer una dona d'aigua i tothom tenia por d'ella. I ella es va enfadar i va començar a fer que les coses anessin malament. El poble, després de pensar molt i molt i molt, van pensar que calia fer i van arribar a la conclusió que fora millor demanar consell a la dona d'aigua, no pas oposar-s'hi, i que visqués al poble. I tal dit i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Ella els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals i els digué el lloc exacte on podrien fer un gorg i es trobaria aigua. I fins ara hi ha aigua a Caldes.

Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Ser genis de les obres de Shakespeare són fades. Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos.

Les fades habiten els prats, altres els jardins coberts de fulles, i són molt amants del silenci i el moviment. Parlem dels anells de fada. Segons el folclore britànic, les fades fan uns anells amb zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta.

0: Segons el folclore britànic, aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.
1: Pluja d'estels.
0: Però si un humà entra quan les fades són dins, quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar. L'única manera de sortir-se és que una altra persona, des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle, i si cau dins del cercle, haurà quedat cautivat per les fades i la seva música, i no podrà sortir-ne mai més.
1: Pluja d'estels.

l'herba molt estimada per les hades és el pixallits, però es diu Taraxacum officinal. És una planta d'unes fulles de 50-40 centímetres de llargada reunides en una roseta arran de terra, molt dividides en segments triangulars o partits per gairebé arribant al nervi central. Té propietats diurètiques de les quals li ve el nom. Virtuts remeieres, les fades la recomanen molt.

Des del romanticisme se les representa com una noia jove amb ales. Apareixen sovint als contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor. A l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector o sovint maliciós, i per protegir-se d'elles la gent portava un amulet de ferro negre. Això és el folklore britànic, eh?

Les fades acostumen a ser molt delicades, sensibles i polides, i també són molt geloses. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petites que no es caben dos sentiments a la vegada.

Us imagineu moltes fades juntes, aplaudint i ballant aquesta música? A la llum de la lluna, i les seves danses encisadores són d'una bellesa i acostumen a ser molt delicades ballant.

I de Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó que parla de fades. Que bonica n'és la mar. Que bonica nit serena. De tant mirar l'ocel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna, les estrelles i en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abresen. Tot l'escoltant infinit sa dolça música apresa i el mirall del cel, el cel de la terra. Ahir vespre la vaig veure com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena.

Els coralers de Begur, coralant dins llur barqueta. Coralers, si en voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sóc, sóc una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me'n diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells treuen rams de coral. Jo, diu la fada, aquest ram de perles. Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó.

0: Caixa d'Estels.
1: I una cosa molt important. Quan els arbres tenen de 25 a 70 anys, poden donar fusta bona. Per exemple, la utilització de vaixells es necessitaven grans quantitats de les millors fustes. Això va fer que, als segles XV i XVI, grans extensions, que abans foren boscos, quedessin despoblades. Per fer una nau de fusta es necessiten almenys 2.000 roures grans. La selva. Definició de la selva. Bosc extens, incult i desordenat, molt poblat d'arbres.
0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: I com, si no, sabent-les i sentint-les, podria dir les coses que ara dic. No parlo pas de saviesa. Parlo de vida i de misteris. I els camins en són plens. Tot gira volta i ens arrossega. Ple de mi i de tot. Alço la copa i bec. I per la finestra penetra a dolls l'aigua brugent dels somis. Martí i Pol.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. I amb el nostre amic Joan Bosch, que ha posat unes músiques tan boniques. Gràcies, Joan. Un petó. I amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Llegendes, fantasies, somiem. Somiem que cal somiar una mica. Va bé, va bé. Segur que sí. Adeu, amics. Gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs, van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el que, amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

song. Give it love. With a king.

nou disc de EBBO Sound Machine. I podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho va empatar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic doncs increïble que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, aquesta arpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris El Malumi. Això és aquell, es deia 3MA, perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I doncs amb dos passis i sobretot doncs això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Ratger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Ratger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta, també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol, com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura de Omega. Doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu El Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs, ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del Trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda, doncs, això, a França. Ja sigui, doncs, música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina que, doncs, això, no té programes, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui i és el concert de Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So man, we all have to be, we're all in this mess together. We're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams, and some of those get killed by all these bullshit, old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. This is a new American anthem.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Mentides, mentides i més mentides.
5: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: En aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte, ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi, Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven, de contes, quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record, de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo que n'explicaven a la meva germana, que és més petita, i amb ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi la gent de la nostra edat sembla que cada vegada... que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No. El meu pare anava a treballar, i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar-ho.
0: I la teva mare?
3: Bueno, la meva mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí, que n'hi explicava.
3: Bueno, ja la meva germana... la segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una mica la cosa. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols.
1: I la Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que em van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: La nostra generació, en pel·lícula. Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava la Heidi.
0: Home... I després en Marco.
1: Marco.
3: A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. L'havia llegit el llibre abans, ja anava predisposada, ja sabia el que anava a veure. I a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta
1: d'així. Sí, ja veus.
0: Sí. Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro, abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... els contes ja han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no? I potser els agradava més els que inventàvem que no pas llegir un conte allà davant d'ells.
0: I per què us va semblar de llegir-ne o d'explicar-los contes quan a vosaltres no us ho havien fet?
1: Jo és per una estona d'estar tranquils després del dia, de la jornada, de la feina, de l'escola i de totes les activitats, estar una estona amb ells. El que passa que a vegades el dia a dia no t'ho deixava fer 100%. Tot i així, sempre abans d'anar a dormir o explicàvem històries o llegíem un conte. O ho feia jo o ho feia en Jordi.
3: Bueno, i també és una manera d'educar, explicar un conte. Perquè tu pots explicar una història, però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
0: És a dir, transmetre uns valors.
3: No, transmetre uns valors, això mateix.
1: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho has fet d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu
3: més
1: fill...
3: Més proper.
1: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament vaig preguntar Us no en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. No se'n recordava que jo havia llegit contes, que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges. No, se'n recordava més aviat d'en Jordi.
3: De mi, sí.
1: Però de mi no. I dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici ja per explicar un conte i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
0: Segur que sí.
3: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
1: Uns angelets,
3: uns ocellets que volaven, i allò s'anava complicant, llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò s'anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
1: Per això se'n recorden.
3: Per això se'n recorden, tanmateix. Doncs
1: pues mira, encara bo.
0: I quin conte...
1: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, la Marina, que era en Marcel i la Marina. I els explicava, Marcel, pues jo que s'he anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren historietes, històries d'un dia, per exemple. I bueno, ella ho seguia, i ho seguia amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual, jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, ja et deia que no ho deies bé. I això que no sabien llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé, que ho has d'escriure... No ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre, perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I, bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els personatges van ser sempre amb la Marina. Amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos. A Marcel i la Marina, i tota una història, i mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat, o el que sigui... Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
0: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar. Els contes per adults, vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, la canalla no tenia cap importància. I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar. Els contes que anaven pel món els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I aquí neix, d'alguna manera, la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
3: Sí. Jo inclús volia una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
1: segurament
3: més petita.
0: Pot ser.
3: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
1: Clar,
3: i acabàvem el conte sempre d'aquesta manera, i el llop el llançàvem, i tots contents i contents.
1: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest l'aralà, d'aquest tros, sí. Sempre ho diuen, llop no vinguis, llop sí, no vinguis, sí, sí, sí. Que si vens et tirarem de la cua i el llançarem el vàter.
2: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
0: I quin conte ens voldríeu explicar?
1: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van ser... van començar a ser més interactius i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres quan érem petits només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant, sí. I els típics de la Caputxeta, els 4, 5, que tots sabem. Que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment no ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res l'imaginació. Tots aquests contes que hi ha roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, eh? És molt xulo. I aquest, el Groguet, més que res perquè, bueno, està una mica fet servir, però també així forma part de la història. En Groguet, bueno, és un pollet que busca germans, i bueno, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
0: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
3: Sí, bueno, això de contes per gent adulta ja, sí. Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil, sí, o va ser al revés.
0: No, del primer que has dit.
3: Val. I si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
0: Sí.
3: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre, verdaderament.
0: La Caputxeta Vermella concretament és una història que si tu tires enrere...
1: De por.
0: D'abusos i... Sí, sí, evidentment. Sí, sí, sí. Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
3: Sí.
1: Vigileu.
0: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
1: A mi m'hagués agradat al cap de 10 anys que el príncep es havia casat amb la princesa, com havia anat? Perquè sempre semblava que les princeses es casaven amb el príncep i tot acabava estupendament. I no sé si
3: el
1: sempre havia no d'acabar igual.
0: Bueno, no ho sé, però aquest és que has obert un meló, eh?
3: Sí, és que ara no acabaríem, aquesta entrevista.
0: No. Concretament, hi ha aquell conte que també és un clàssic, que és la Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final la príncep li fa un petó i la... Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi és una... A veure com t'ho diria, és una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores entremig hi van haver altres històries...
3: Que no s'han escrit.
0: Sí, que s'han escrit, sí.
3: Però no s'escriuen per explicar amb un nen?
0: No, i dos fills entremig, també. Clar. Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades, hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat, i que li fa el salt a la dona. Vull dir que, bueno...
1: Deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
3: No sé si els nostres pares eren conscients de quan llegien aquest conte de que volia dir el que volia dir.
0: No ho crec. La veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
1: Sí, home.
3: Sí.
0: Quin?
1: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
0: Doncs bé, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Carme, per haver vingut a compartir aquesta història, aquesta estona amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
5: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, no us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li: mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que ve a missa perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen, amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana aquí, tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. En mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni i de la beneïda de les bèsties, va dir-ho en l'Anna la Trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, en aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni, i aquella setmana ningú li va donar una engruna a Sant Cerni, i el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït, i el mossèn no sortia. Coi! El mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir que Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era, i Sant Cerni a l'altar major no hi era, havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, bé, fins l'hora de... Bé, no fins l'hora de dinar, no. Fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà, i al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves, i tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major, i amb el sant, arran de l'altar major, hi van portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt. Va ser tot una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
0: Bé, ara els mossèns ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossèns

0: casa. I veien a venir que allà, a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat. Els dos ases carregats no sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase, se'l varen endur, el varen amagar, i en lloc del segon ase hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista, trista, trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas, tu, aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat. I per això s'havia tornat un noi i que li demanava perdó. «Perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me tal com Déu Nostre Senyor m'ha perdonat i deixeu-me anar, que ara ja no sóc ase, que ja he purgat tots els meus pecats». I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat. I li va dir: «Vés, vés, vés, vés, vés, vés». L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, vet aquí que se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar: «N'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu». Se'n va anar cap allà i buscant, buscant, a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més, en va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però, esclar, aquell home, què havia de pensar, això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir: «Ei, noi, que has tornat a pecar». I així va ser com els estudiants, si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena.
1: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
2: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són, de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que, amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha una agressivitat forta, però que són coses que passen, doncs ha fet que aquestes històries, en lloc de ser protagonitzades per persones, que aleshores seria molt fort, ho siguin per animals. Aquest és el cas d'una història molt antiga que ens parla d'un animal que tenia gana i del que va fer per mantenir-se. És clar, si això ho traslladem a les persones, diríem: «Home, aquella persona com era, però és clar, un animal també com les persones, és clar. Si té gana s'ha d'espavilar, i allò que en les persones és imperdonable, en els animals es veu de forma natural». D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
0: Al capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró.
2: amb una

0: ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca si acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament els punxen i se'ls cruspeixen, se'ls mengen. Aquesta bró, vet aquí que aquesta gro cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, tot li feia mal. I és que aquesta gro s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, la gro va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant. Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar? Perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen. Allà a la vora, se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar. Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós? Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. Mira, és que estic rumiant i em sap greu perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta... Mentida. Diu, tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran. Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. I què podem fer? Li va dir el cranc i l'agró de seguida no s'ho va rumiar, eh? Diu, mira, vés i digue'ls-hi als peixos que si volen jo, l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac on sempre hi haurà aigua, El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres, ara torno, porto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre, I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava, no es veia el riu. En allà l'agró posava les potes a terra. El peix que tenia en el bec li deia què passa i l'agró deia res, res, no passa. L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, al de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés, i el cranc li va dir, no, no, avui no vindrà cap peix, perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents. Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser, perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. Mira, que no pot ser, li va dir l'agró. El cranc va insistir. Per què no pot ser? Diu, perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques. Ah, no passa res, va dir el cranc. Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant. Ah, esclar, l'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre se'ls menjava en els peixos, no s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà. I li va començar a preguntar, agró, què són aquelles espines? I l'agró veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró, al capdavall, s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques. Sense que el cranc es fes ni gota de mal, però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere les cules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas, i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia, cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada, o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
5: Música, som els primers. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys.

0: escoltant Ràdio Arenys.
1: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
2: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que es durà a terme el dilluns que ve a Girona, i tindrem també unes declaracions de Monsenyor Jordi Bartomeu, oficial del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va estar a la diòcesi de Girona per oferir dues conferències sobre la participació dels laics en la vida i la responsabilitat pastoral de les parròquies. També en Narcís Mir ens farà la crítica de cinema de valors. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
3: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
4: Benvolguts i benvolgudes. Tot és a punt. Veniu a la festa. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu aquest diumenge. La festa de la que ens parla l'Evangeli és el regne de Déu. El banquet del que ens parla l'Evangeli d'aquest diumenge és l'Eucaristia. Un banquet al qual hi hem d'acudir ben disposats i fent atenció a les diferents parts que la composen. Cant d'entrada, salutació, acte penitencial, litúrgia de la paraula, homilia, professió de fe, pregàries dels fidels, ofertori, prefaci i pregària eucarística, amb la consagració pel centre, pregària del Pare Nostre, ritus de la pau, comunió i benedicció final amb el seu comiat. Ens diu el Concili Vaticà II que l'Església ha venerat sempre les Sagrades Escriptures, igual que el mateix cos del Senyor, no deixant de prendre de la taula i de distribuir als fidels el pa de vida, tant de la paraula de Déu com del cos de Crist, sobretot en la Sagrada Litúrgia. La paraula de Déu i el cos i la sang de Crist centren, doncs, la celebració i constitueixen les dues parts centrals de l'Eucaristia. La paraula oberta a tots aquells capaços d'escoltar-la. La taula de l'Eucaristia, reservada als qui havent rebut els sacraments de la iniciació cristiana, participen del cos i de la sang de Crist. En la tradició de l'Església està present la participació dels catecúmens en l'escolta de la paraula de Déu, i és quan ja han estat incorporats a l'Església per mitjà dels sacraments d'iniciació cristiana, que participen plenament de la celebració eucarística. La paraula de Déu ens alimenta, ens introdueix i ens prepara per participar del pa i del vi que esdevenen el cos i sang de Crist. És per als fidels, doncs, molt important assistir a la celebració de l'Eucaristia amb puntualitat, participant amb l'orella atenta al que Déu ens hi diu i amb el cor obert el que d'ell rebem. El Concili Vaticà II va voler animar el desig de conduir els cristians a comprendre la grandesa de la fe i la bellesa de l'encontre en Crist en l'Eucaristia. Per aquest motiu, i amb la guia de l'Esperit Sant, cercar una renovació de la litúrgia per tal que l'Església continuï vivint d'ella i es renovi gràcies a ella. Un tema central aquest que els pares conciliars van subratllar amb la formació litúrgica dels fidels, indispensable per a una veritable renovació. Es creix així en el coneixement del gran do que Déu ens ha donat en l'Eucaristia. L'Eucaristia és, doncs, un esdeveniment meravellós en el qual el mateix Jesucrist es fa present. Participar en la missa és viure una altra vegada la passió i la mort redentora del Senyor, ens deia el Papa Francesc. És una teofania en el Senyor. Ell es fa present a l'altar per a ser ofert al Pare per a la salvació del món. La missa és el banquet que el Senyor ens té preparat. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: Anem tot seguit d'escoltar El Punt de Vista, que avui el tenim a l'altre costat de la via telefònica, el seu protagonista, que és en Jordi Pacheco. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Àngel.
0: En Jordi Pacheco acaba de treure el llibre Entre Gaudí i el cel, i ell mateix ens fa 5

0: al Raval, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc o a la Basílica de la Sagrada Família, però ho fem per explicar les històries, sobretot amagades, no?, de les persones que donen sentit a aquest pelegrinatge, que són els voluntaris, els joves, artistes, famílies, pelegrins, infants, que van viure la visita d'una manera irrepetible, cadascú a la seva manera. En el relat reconstruïm l'ambient dels carrers, els vestidors de l'organització, també els gestos espontanis del Papa Lleó XIV, les converses que no van aparèixer als titulars i els instants que van emocionar milers de persones. En definitiva, aquest llibre, Entre Gaudí i el cel, és un retrat, és el retrat d'una ciutat, d'un papa i d'un moment històric. El testimoni que conserva, diríem, la memòria d'unes hores que molts recordaran tota la vida.
1: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Aquest proper dilluns, dia 12, es du a terme la 60 trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. A les 12 del migdia hi haurà una missa a l'església de Santa Susanna del Mercadal i després dinar de germanor a Palau. Benvingut, Jaume Torrent, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En Jaume Torrent és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Com es prepara, Jaume, aquesta trobada 60ena, 60 anys preparant-la?
1: Sí, doncs es prepara amb molta il·lusió i animats perquè arribi aquest dia i ens puguem retrobar tots en aquesta celebració.
0: Quanta gent s'hi espera?
1: Pues estem ara en aquests moments amb 280 persones.
0: Molt bé. Sí. Els actes començaran ben aviat, no, Jaume?
1: Sí. Començarem a les 10 a la plaça 1 d'Octubre, davant de l'Església de Santa Susanna del Mercadal, amb una audició de sardanes, que esperem que la gent també disfruti d'això. I a continuació, a les 12, farem la missa solemne presidida pel nostre bisbe Fra Octavi i a continuació anirem cap al pavelló municipal de Palau d'Ós. Allà hi farem el dinar de germanor.
0: Les persones que participaran en aquesta celebració d'aquesta 60ena trobada, d'on són? De quins punts?
1: Bé, són de tot el bisbat de Girona, i és molta gent que ha peregrinat amb nosaltres a diferents anys i també acompanyants que no poden fer la peregrinació però que són col·laboradors a les diferents delegacions o a Girona mateix i són col·laboradors i amics de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i està tothom convidat.
0: Clar, aquí deuen haver-hi persones doncs, que venen als pelegrinatges i després els voluntaris, no?
1: Sí, aquí estem incluïts tots. Estem incluïts tots. Tots els que fem el peregrinatge, inclús doncs, els que venen com a malalts o discapacitats, i els voluntaris, els equips metges i els diferents equips col·laboradors, tots voluntaris, i està tothom convidat.
0: Quants voluntaris sou a l'Hospitalitat?
1: Bé, els voluntaris fluctuem una mica. Jo ara et diria que en l'última peregrinació vam ser uns 180 voluntaris. Però, esclar, cada any hi ha gent que nova, hi ha gent que no pot venir, vull dir que els voluntaris van fluctuant. Sí que és veritat, i això ja ho hem comentat alguna vegada, que el que fa una peregrinació a Lourdes, jo diria que m'atreviria a dir com un 95% en repeteix. Però, de vegades hi ha gent que pot continuar molts anys i hi ha gent doncs, que es queda pel camí. Sobretot els joves que comencen a universitats, comencen a treballar, gent de mitja edat que comença amb obligacions familiars, amb fills, i bueno, es van quedant. Però bueno, per sort, amb 60 anys, hem anat sempre continuant i siguent una peregrinació, jo diria que bastant exemplar pel número de gent que som, comparant-nos amb el

0: altres hospitalitats d'arreu de Catalunya i d'arreu d'Espanya.
1: El perfil dels voluntaris, quin és?
0: És molt variat. Tenim voluntaris de 16 i 14 anys, tenim voluntaris de totes les edats, i jo et diria que ara la majoria de la gent, com en molts voluntariats, doncs és gent gran amb una vitalitat de voluntariat, amb edat de jubilació, doncs, perquè no s'ha de demanar festes, no s'ha de demanar... És complicat. Sempre ens agafen dies laborables, ens agafen dies feiners, i és complicat que la gent pugui demanar feina. Però, som tots molt benvinguts.
1: Si tu deies que els que van a Lourdes després tornen, ho deies pels voluntaris o també pels malalts, pels pelegrins que hi van?
0: Jo diria que tothom torna.
1: I per què, Jaume? Jaume, per què?
0: Perquè a Lourdes es respira, després de tants i tants anys, 150 anys, doncs es respira encara la presència de la Mare de Déu. El respecte que hi ha amb tota la gent que peregrina que ens trobem a Lourdes, que jo crec que una mitja deu ser 25-30.000 persones peregrinant aquells dies que ens trobem nosaltres, els 5 dies que ens hi deixen estar, trobem gent de tot el món amb el mateix esperit, amb la mateixa devoció, allà es respira un ambient de pau, de fraternitat, que això és el que et dona, com diguem sempre, allà carreguem piles, allà ens en donem compte de lo afortunats que som, no solament els voluntaris, no solament els peregrins, sinó també els malalts. Allà tothom queda conformat i queda content amb el que té.
1: Sí, el que no saben potser els nostres oïdors és que els voluntaris han de pagar el viatge, Jaume?
0: Sí, això s'han de pagar. La nostra feina és mantenir una mica els preus, intentar que no. No és un viatge barat, però la satisfacció, per descomptat, que és grandiosa. I no, sí, tots ens hem de pagar. Tots ens hem de pagar el viatge, i els voluntaris, peregrins i tots els equips, inclús ajudem o paguem amb el bitllet una part de les persones més vulnerables, persones malalts, persones de residència que tenen més dificultat, doncs, ells paguen una mica menys, i el resto dels voluntaris paguem una part d'aquest bitllet. Petita, com que som molts, queda molt, molt repartit, però tots col·laborem perquè tothom pugui venir.
1: I ara ja esteu preparant el proper pelegrinatge?
0: Sí. Per descomptat, aquí no es para. El juny, quan vam marxar de Lourdes, ja teníem els hotels reservats. Aquest mes d'octubre estem demanant les dates del 28, perquè tenim les dates confirmades del 27, a finals de mes ja hem d'enviar a Lourdes tot el programa per reservar els espais, per fer tots els actes que vulguem fer. I a partir d'aquí, al febrer, es confirmen els programes, es confirmen els llocs, confirmem els hotels, o sigui que no es para, és d'un any per l'altre, sinó et queda sense llocs per celebrar els actes.
1: Quan hi aneu, properament?
0: Les dates són les mateixes que l'any passat, del 24 al 28 de juny, sí. I el que canvia doncs és el dia, que aquest any marxem un dijous i tornem un dilluns.
1: Molt bé.
0: Ara feia uns quants anys que marxàvem en dimecres i tornàvem en diumenge.
1: Ja tindrem temps de parlar-ne'n, del 24 al 28 de juny.
0: Doncs, espero que sí.
1: Sí. Aquest dilluns, dia 12, doncs, hi ha aquesta 60a trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, de Girona. A les 12 hi haurà la missa, presidida pel nostre bisbe Octavi, a l'església de Santa Susana del Mercadal, i després dinar de germanor a Palau. I a les 10, sardanes a la plaça de l'1 d'octubre. Doncs Jaume Torrent, president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona, gràcies per estar amb nosaltres i que sigui un èxit.
0: Si em permets, sí, voldria dir que tenim una petita sorpresa sortint de missa i que demanaríem a la gent que pugui estar escoltant i que vingui a la celebració que portin tots el mocador folar que portem a la peregrinació, el groc amb la Mare de Déu dibuixada, perquè el necessitarem per fer una sorpresa. D'acord? Aprofito.
1: Molt bé, Jaume, que vagi bé.
0: Molt bé, gràcies, Àngel. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
1: Un cop al mes aquí en el nostre programa de ràdio tenim aquesta crítica de cinema de valors que ens porta el nostre cineasta Narcís Mir. Bon dia, Narcís.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Bon dia, Narcís. Quina pel·lícula ens portes avui? Què ens recomanes?
3: Doncs mira, com que sempre parlem de pel·lícules amb valors, crec que és una pel·lícula que encaixa perfectament amb tot això que parlem sempre que parlem de cinema amb valors, i és una pel·lícula superinteressant i una producció espanyola. I podríem dir que ara als cinemes hi ha aquest esclat de la gran producció espanyola que és La Bola Negra, però jo crec que Les Cartelleres potser ha passat una mica desapercebuda, però hi ha una altra producció espanyola que és El Ser Querido, i és una pel·lícula realment excepcional, sobretot pels dos actors protagonistes, que són Vicky Luengo i Javier Bardem, que estan increïbles i ho fan molt bé. I és l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que és el responsable de pel·lícules tan interessants com Els Bèsties, El Reino o Que Dios nos perdone. I ara explico una història que és relativament senzilla, que és un director de cinema ja consagrat i que porta moltes pel·lícules a les seves espatlles i que fins i tot havia guanyat un Òscar i per això està tan consagrat i reconegut, i decideix fer una nova pel·lícula i contractar com a actriu principal doncs, a la seva filla. El que passa és que la relació amb la seva filla es va trencar fa molt de temps, porten 13 anys sense veure's, i una mica el que recull la pel·lícula doncs, és aquesta relació entre el pare i la filla després d'una relació trencada d'una manera que a la pel·lícula tampoc s'explica ben bé com es va arribar a trencar, però sí que és interessant, com dèiem, de parlar de valors, perquè és una pel·lícula que t'enganxa de mica en mica i que parla de temes que tenim interessants com l'abandonament, la culpa, la necessitat de reconeixement i de les relacions trencades i danyades al llarg del pas del temps. No? I en aquest cas, de manera molt important també, com que se centra en el món del cinema i en el món artístic, doncs també hi ha un component molt important de com l'ego artístic pot arribar a justificar els comportaments destructius i sobretot el trencament de relacions entre familiars. Per tant, tot això s'explica mentre funciona el rodatge. És una pel·lícula molt interessant perquè parla del cinema dins del cinema, és a dir, tota l'estona de la pel·lícula vas veient com van rodant les diferents escenes de la producció d'aquest protagonista, que és Javier Bardem, que intenta doncs, fer una nova pel·lícula que el porti també al reconeixement i als premis. I funciona molt bé, sobretot, la relació entre pare i filla, no? I, sobretot, és d'aquestes pel·lícules que, quan surts del cinema, doncs, durant molta estona te fa pensar, no? De, moltes vegades, de relacions que s'han trencat, de per què, en petites coses, t'has anat distanciant de persones que estimaves. Per tant, és d'aquestes pel·lícules que queda un pòsit i que, sobre els valors familiars i els valors de la culpabilitat i de tenir un ego massa desmesurat, doncs te fan reflexionar. Per tant, és una pel·lícula realment interessant i jo diria molt recomanable per veure aquests dies al cinema.
1: Molt bé. La pel·lícula es diu El Ser Querido.
3: El Ser Querido. I és d'aquestes que té una duració de més de 2 hores. Eh?
1: Carai,
3: 2 hores i 4.
1: Són de les que t'agraden a tu.
3: Sí, sé que no t'agrada que sigui tan llarg, però sí que és una pel·lícula d'aquestes que vas entrant-hi de mica en mica, eh? Tot i que sigui llarga, no es fa pesada, i a més, doncs te va deixant un pòsit que això, quan surts del cinema, te fa pensar durant dies.
1: Molt bé, doncs gràcies, Narcís Mir. Mirarem aquesta pel·lícula a les sales de cinema. El Ser Querido. Fins la setmana que ve, Narcís, que vagi bé.
3: Això, fins la propera. Una abraçada.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Ara fa pocs dies ens visitava Monsenyor Jordi Bartomeu, oficial del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va oferir dues conferències a la nostra diòcesi sobre la participació dels laics en la vida i la responsabilitat pastoral de les parròquies. La primera sessió va tenir lloc a la Casa Santa Helena de Solius en el decurs d'una jornada de formació adreçada als preveres i diaques de la diòcesi. Al vespre va pronunciar una segona conferència al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, oberta al laicat i al conjunt de la comunitat parroquial, que va ser presentada pel nostre bisbe Fra Octavi. En conversa amb el nostre company Xavier Roca, Monsenyor Bartomeu parlava dels nous reptes de l'Església actual, sobretot amb la manca de capellans i del paper dels laics.
4: Veig que en aquests moments les nostres esglésies particulars a Catalunya tenen l'ocasió per repensar-se com un lloc que encara pot ser un espai de sentit, un espai on la gent del nostre temps pot trobar sentit a la seva vida, al que és humà. I més estem pensant en este moment, este llindar que suposa la intel·ligència artificial i la tecnologia que pot fins i tot tenir característiques humanes. Però també és un moment per repensar les nostres esglésies des del que és la territorialitat, repensar l'autoritat, perquè tot això porta a dir si no hi ha prous rectors, ja no hi ha principi d'autoritat a l'Església. Doncs no, poden haure no ordenats, com laics, diaques permanents, comunitats de religioses, que puguen exercitar una autoritat a l'Església. Però això suposa que aquesta autoritat no sigui autoritarisme. No? També tenim un problema, un repte, que no és tan problema com un repte, com repensar l'associacionisme de tipus carismàtic, i amb ell, aquest repte ens porta a pensar el forinter, forexter, com se relacionen les nostres comunitats i, per tant, que la nostra gent pugui viure en una certa pau, però també en criteri. El que hem experimentat els últims darrers 40 anys de primavera i moviments, que sí, que han sigut un gran bé a l'Església, però que potser necessiten un acomodament més clar dins de les parròquies que en diríem de tota la vida. Un altre repte, la falta de mossens, evidentment, però aquest repte va junt amb unes parròquies dirigides també per laics, és a dir, com incorporar no ordenats a la direcció parroquial. Ja no tant pensar com cooperadors, i sí com a participants de l'exercici del cura pastoral, que és a proposta del 517, paràgraf segon.
5: Quines qualitats han de tenir les persones laiques a qui se'ls hi confien més responsabilitats en el si de les parròquies?
4: Jo vull pensar, i això el llibre ho intenta desenvolupar, que són les mateixes qualitats que té un mossèn i que té qualsevol que senti aquesta crida, aquesta interpel·lació que ens fa Crist a tots, a prendre'ns cura de la nostra realitat, en concret, en aquest cas, la realitat eclesial. És a dir, laics, laiques, religiosos, religiosos, mossens, no? Que estimin Déu, és a dir, que tinguin una vida interior, però que, a més, que vegin aquest repte una oportunitat també personal per formar-se, per continuar una formació i això, perquè sí, realment no podem improvisar tot això. Tenim que conèixer bé la teologia, el dret, per fer les coses ben fetes. També gent molt humana, gent que se senti cridada a humanitzar la realitat que ens envolta, començant per la família, continuant pel lloc de treball, el temps d'oci. Doncs aquesta gent està, penso que més té unes qualitats que poden ser considerades pel bisbe, que és el que crida, és una missió canònica, perquè veu que hi ha gent humana que ha descobert la seva humanitat com un trampolí per ajudar altres. Insistixo, no són les qualitats especials, sinó que especials que els fa uns superhòmens o que els fa més bé gent que troba des de la seva vulnerabilitat, des de la seva sempre mancança, perquè un no es veu mai capacitat per a una qualsevol tasca, no? Des de la seva vulnerabilitat veu un camí per donar un cop de mà als altres. Per tant, no són tampoc qualitats tan especials.
1: Repassem tot seguit algunes de les activitats més importants per als propers dies. Aquest diumenge, festa de la Mare de Déu del Remei a Anglès. A les 10 del matí, missa a l'església parroquial. Rumiatge al Santuari dels Àngels, organitzat per les parròquies de Salt. Missa a les 12 del migdia. Després, dinar de germanor i pregària de comiat. Surten en autocar i també a peu. Més informació a les parròquies. Ordenació sacerdotal de fra Enric Casanovas, frare caputxí d'Arenys de Mar. A 8:15 del vespre, el convent dels caputxins d'Arenys anirà a càrrec del bisbe fra Octavi. Dilluns, mostra d'imatgeria religiosa, a 11:45 del migdia, a l'església del Carme d'Olot, les imatges de Bastí. Acte amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Acabem l'Església Viva, però abans anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 11 d'octubre, amb el doctor Joan Farria, qui acomiadem, que ens ha estat acompanyant doncs, durant una bona colla de setmanes. Gràcies, Joan.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Joan Farria és professor de Filologia de la Universitat de Girona, de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i membre de l'equip parroquial de Santa Maria de Pineda de Mar. Per tant, Joan, un honor que hagis estat amb nosaltres i esperem que no sigui l'últim.
1: Per mi ha estat un plaer i una alegria. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Joan, quan vulguis.
1: Molt bé. L'Evangeli d'avui és, com tot aquest cicle, d'un fragment de l'Evangeli segons Mateu. Avui, els servents que convoquen els convidats representen els predicadors que han estat maltractats i el missatge dels quals ha estat rebutjat pels dirigents jueus. La venjança del rei sembla al·ludir a la destrucció de la ciutat de Jerusalem per part dels romans l'any 70 després de Crist. Els convidats recollits pels carrers són els gentils que acaben gaudint del banquet de noces. Però el narrador no permet que l'auditori es complagui còmodament. El cop de sorpresa arriba amb l'escena afegida del convidat que es troba a la festa sense vestit de noces. Es pot esperar que un convidat arreplegat del carrer vagi vestit de noces? Aquest vestit ha de simbolitzar fer la voluntat del meu Pare del Cel i, també, posseir una justícia que superi la dels mestres de la llei i dels fariseus i, encara, produir els fruits del regne. És a dir, una vida que prengui seriosament la gràcia rebuda en Jesucrist.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del decret de l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres han omplert aquest passat vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Una gran pancarta amb el lema vaga general, això tot just comença, i els dibuixos de dues flames han encapçalat la protesta al costat d'una altra que deia el negoci de l'habitatge mata. La manifestació ha anat pel carrer Pelai, plaça Catalunya, Fontanella i via Laietana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Aquestes primeres hores del dissabte l'ambient és fred a l'alta muntanya amb valors que no passen dels 4 a 5 graus. A l'interior de Catalunya tenim valors entre els 5 a 10 graus i a tota la línia de la costa tenim valors entre els 10 a 15 graus. Amb un matí de dissabte que tornarà a ser tranquil, amb el pas, això sí, de molts núvols als prims que ensaixaran aquest cel més blanquinós, a la tarda aquests núvols tendien a marxar quedant un cel molt més net a núvols. Sí que és cert que a la zona del Pirineu, sobretot més occidental, esperem el creixement de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Amb les temperatures al migdia, que seran una miqueta més altes respecte a les d'ahir divendres, sobretot a interior de les comarques de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també del Camp de Tarragona, on aquests valors s'acostaran als 25 graus.
3: I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, com diem, agressió sexual i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar, amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en mobilitat, amb motiu d'aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre fins a les 9 de la nit d'ahir divendres, dia 9, ja van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 280.000 vehicles, un 49% de la previsió total, que es xifra, segons el Servei Català de Trànsit, en uns 570.000. I en els esports, en futbol, en l'inici de la jornada de Lliga i l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1. Al temps afegit, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'activitat sardanista ha quedat paralitzada pel temporal d'aquest cap de setmana. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. L'activitat sardanista queda paralitzada pel temporal aquest cap de setmana. Repassem els aplecs que s'han suspès, com queda el campionat veterà després de l'anul·lació de la jornada del Vendrell, i repassem el que ha donat de si la sardanada de Balaguer, que sí que s'ha pogut celebrar. Aquest és el programa 508 i tenim més titulars. La 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies de la Selva proposa una escola de flabiolaires. I neix un nou perfil d'Instagram que es diu Joves a les Places per animar els joves a descobrir la sardana. Ho descobrim nosaltres també. L'entitat Foment de la Sardana de Rubí enregistra un disc per celebrar el seu centenari a càrrec de la principal de la Bisbal. I neix un nou aplec, el de Cunit. Quan serà? A més, la Lluïsos Cobla fa 150 anys. Repassem la seva trajectòria. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: coplejant.cat.
1: El que no ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana és per culpa del temporal, i així us ho expliquem.
0: Notícies.
1: El temporal a Catalunya aquest cap de setmana ha fet estralls a la meitat nord del país i a tot el litoral, i també ha obligat a suspendre les activitats sardanistes a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel govern de la Generalitat entre dissabte al vespre i diumenge al migdia. Ja dissabte, Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya, va enviar una alerta per pluja on explicava que s'havia emès un avís hidrològic a diverses comarques del país davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius, rieres i altres cursos fluvials, i és per això que davant d'aquesta situació l'ENS comunicava que recordéssim les entitats sardanistes els canvis de programació o anul·lació d'alguna activitat, i que es podia comunicar a través de Som Sardana. També recordaven la recomanació de Protecció Civil que s'extremin les precaucions per evitar accidents en lleres, guals o punts baixos. I, en efecte, s'han suspès o ajornat alguns aplecs, com és el cas, per exemple, de l'aplec de Montgat. Així ho anunciava l'agrupació sardanista de Montgat a les seves xarxes socials, que deia que l'aplec quedava ajornat per les condicions meteorològiques dissabte a la tarda, o també el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, diumenge, que també va quedar anul·lat. Un aplec que s'havia de celebrar durant tot el diumenge, també va quedar anul·lat. O també el Campionat de Catalunya de Veterans, que s'havia de celebrar diumenge a la tarda al Vendrell, i és que la Unió de Coll Sardanistes de Catalunya va emetre un comunicat a través d'Instagram on explicava que, per la previsió de grans pluges i atès que des de la Generalitat s'ha decretat una restricció de moviments i la suspensió d'actes esportius i culturals fins a les dues del diumenge a la tarda, i atès que tant el lloc de celebració del concurs al Vendrell com el lloc de procedència de la major part de les colles era dins de l'àrea restringida, quedava d'acord en suspendre temporalment aquesta jornada del campionat de Catalunya que competeix a la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. De fet, en un altre sector de la cultura popular, com és el concurs de Castells de Tarragona, que es va celebrar finalment, sí, a la Tarraco Arena, es va celebrar diumenge a la tarda i estava previst pel matí, però pel que fa al concurs de veterans del Campionat de Catalunya de Sardana Esportiva, es va decidir ajornar-lo. D'altra banda, també, pel que fa a l'aplec de Martorell, l'entitat va decidir suspendre la sessió de matí però a conservar la sessió de la tarda a la nau de Can Oliveres amb les coples Marinada, Mediterrània i Maricel. I també s'han suspès algunes ballades diumenge a la tarda quan les restriccions ja s'havien aixecat a conseqüència de la dificultat dels músics de la copla a desplaçar-se. És el cas, per exemple, de Taradell, que tenia programada una ballada. També es va suspendre, per exemple, la diada del soci de Mollet del Vallès, o aquest mateix dilluns, degut als problemes de mobilitat ocasionats pels aiguats. També d'aquest dilluns l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona va decidir ajornar el concert del Teatre L'Aliança, que era Fregari, obres de dues cobles. Aquesta situació contrasta amb la sardanada de Balaguer, que sí que es va poder celebrar aquest dissabte. Almenys una part, perquè sí que és veritat que el concert de saxo i copla i cabaret amb la copla mediterrània es va haver d'ajornar a causa de les restriccions de mobilitat per les inclemències meteorològiques. Però la tarda de sardanes sí que es va poder celebrar, i en aquesta tarda es van estrenar dues sardanes que ja havien parlat aquí al Coplejant, una de Pitu Chamorro, dedicada a aquesta cinquena sardanada, Ponent es titula, i la sardana Fils d'Argent de Nabat, que nosaltres avui podem escoltar a càrrec de les gravacions que em va fer Ramon Martí Caraltó, que li agraïm des d'aquí. Anem a escoltar primer Ponent de Pitu Chamorro, una sardana que podria ser la banda sonora d'un film de western. Ens expliquen, aquesta sorprenent composició és un homenatge a l'oest català, amb unes planúries immenses i unes postes de sol gairebé arran de terra. Així la descriu l'autor, que va ser present en aquesta estrena a la sardanada de Balaguer de dissabte a la tarda. L'escoltem a càrrec de la copla, la principal del Llobregat, en la gravació de l'estrena. Això és Ponent, de Pitu Chamorro.

Això era la darrera sardana de Pitu Chamorro, Ponent. I en aquesta sardana de Balaguer també hi va estrenar En Nevat amb Fils d'Argent, un encàrrec privat de la família Barrot de Balaguer que ens va fer viatjar per la vida de la Carme, una sardana volgudament balladora amb uns curts lleugers i juganers i uns llargs que ressonen a saviesa i experiència, ens explica. Doncs bé, anem a escoltar Fils d'Argent d'En Nevat a càrrec de la Cobla Sant Jordi en la gravació de l'estrena de la sardanada de Balaguer a càrrec de Ramon Martí Caralto. L'escoltem i tanquem així aquesta notícia d'obertura.

0: Això era Fils d'Argent, la darrera sardana d'Anna Abad.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Educació.
0: I avui us expliquem que la 42a festa del Flabiol d'Arbúcies a la Selva proposa una escola de flabiolaires. Aquest any tornen a oferir aquesta escola de joves flabiolaires i ens expliquen que si ets jove entre els 12 i els 25 anys tens l'oportunitat de viure la festa del Flabiol des d'una altra perspectiva, és a dir, aprenent a tocar el flabiol i a conèixer altres joves que també el toquen. Aquesta formació serà dissabte 24 d'octubre de 10 del matí a 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Arbúcies amb els professors Liliana Galbany i Àngel Ballardú. Si voleu més informació per les inscripcions, la podeu trobar a festadelflabiol.cat. I podem repassar aquest programa de la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies que comença ja la setmana del 19 al 23 d'octubre als centres educatius d'aquesta població de la Selva amb el flabiol a les escoles i l'institut a càrrec de la flabiolaire Lluís Marmi. Dissabte 24 d'octubre començarà aquesta festa pròpiament dita a partir de les 10 i fins a 6:45 a l'Escola Municipal de Música Mestre Lluís Torres amb aquesta escola de joves flabiolaires i a 6:45 a la plaça de la Vila hi haurà audició de sardanes obligades de flabiol a càrrec de la Lluís Uscopla i diversos solistes convidats. Una Lluís Uscopla que després en aquest programa en parlarem també. A les 4 de la tarda, a la sala de conferències del Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, hi haurà un col·loqui sobre flabiols i a les 7, al carrer Camprodon, s'amenitzarà la tarda amb una castanyada popular. A les 8, al Teatre de Cal Xic, hi haurà un concert de l'instrumentista convidat a càrrec de Didac Martorell i Àlex Ibáñez amb les xeremies d'Esprat. I a 9:45 de la nit, al bar de la Nova Llar de Jubilats, hi haurà un sopar de músics. A 10:45, al bar aquest bar també hi haurà els flabiols de mitjanit. La festa seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 10 i fins a les 2 de la tarda al carrer Camprodon amb la Fira de Lutiers i productes flabiolístics. I a les 10 també a l'Ajuntament Vell hi haurà la benvinguda amb repartiment de punts i tiquets pel dinar de després. A 10:45 hi haurà un assaig de la peça conjunta i a les 11 hi haurà la plantada de gegants també al carrer Camprodon. De les 11 a la 1, pels carrers i places de la vila, hi haurà flabiols a places i carrers, aquesta cercavila, i a les 12, als carrers Camprodon, Castell, al carrer també Assumpta, al carrer Major i a la plaça de la vila, hi haurà la cercavila amb flabiols. A la 1, a la plaça de la vila, hi haurà la mostra de balls, peça conjunta i roda de flabiols, i a 2:45, al poliesportiu vell de Can Delfí, hi haurà el dinar de músics i balladors. A partir de 4:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic, hi haurà el gran concert de flabiols a càrrec de totes les cobles, colles i solistes convidats. Una gran programació arbúcies que arriba aquest cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, que nosaltres esperem escoltant Ratolí, una obligada de dos flabiols, un arranjament de Bernat Castillejo de l'obligada d'un flabiol de Josep Auferil i Costa, que nosaltres avui escoltem a càrrec de la cobla Juvenívola de Sabadell, d'una sardana que s'estrenava el 1981 i que nosaltres la podem trobar en el disc Ofrena als sardanistes 40 aniversari de la cobla Juvenívola de Sabadell, sardanista i centenari Auferil. L'escoltem.

0: Això era Ratolí, una sardana de Josep Auferil, Obligada, de Flabiol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Societat.
0: I avui us volem explicar que hem vist que ha nascut un nou perfil d'Instagram que es diu @jovesalesplaces per a, diuen, animar els joves a descobrir les sardanes. Hem estat parlant amb ells i ens comenten que encara estan definint el projecte, però que els agradaria molt, doncs, engrescar a més joves a ballar. Són un grup de joves que van per les places a ballar sardanes. Els hem vist, per exemple, ballant a plaça Sant Jaume de Barcelona darrerament. I diuen a Instagram que neix per animar els joves a descobrir les sardanes, ballar-les i fer créixer la rotllana. Diuen que volen viure la plaça com un espai propi, compartit, un lloc on trobar-se, conèixer gent, gaudir de la música i la dansa i compartir la tradició. Diuen que en aquest perfil hi trobaràs ballades, tallers i contingut sobre el món de la sardana i diuen que ja ho definiran més endavant. Mentre esperem que ens expliquen, escoltem Joves Dansaires, de Jordi Paulí, una sardana de 1996 que escoltem a càrrec de la Cobla Bohèmia.

0: Això era Joves Dansaires, de Jordi Paulí.
1: L'agenda.
0: Vinga, i comencem aquesta agenda de mitjan octubre, dimarts 13 d'octubre, perquè la una hi ha la plec de Sant Grau a Tossa de Mar amb la copla Flama de Farners. Passem a dissabte 17 d'octubre. A les 11, festa de la Vellesa, Cabrera de Mar, amb una ballada amb la principal de Llobregat, i a les 12, plec de la Salut de Sant Cugat del Vallès, amb una ballada a l'Ermita de la Salut de Vall d'Oreix, amb la Mediterrània. També a les 5 de dissabte que ve, Jornades Modernistes a la Garriga, amb una ballada amb la Lluïsos Coble, i també a les 5 hi haurà ballada a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Marinada. Dissabte que ve, també 17 d'octubre, a les 6, concert de Coble, recordant la Belle Époque, a Vilafranca del Penedès, amb la Coble Reu Jove, i a 6:45 a Rubí, ballada de festa de Sant Galderic amb la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, Premià de Mar, hi haurà ballada de sardanes a càrrec de la Copla Sabadell, i a les 7 de dissabte que ve, la Copla Ciutat de Granollers serà a Mataró, al Pati del Cafè Nou, amb una ballada de sardanes. Passem a diumenge. És que diumenge 18 d'octubre, 11:15, i a les 4 de la tarda, i el 57è aplec de les Roquetes, a Barcelona, al Parc de la Guineueta, a Nou Barris, amb les coples la principal de la Bisbal, els Mongrins i la principal del Llobregat. Tres coples que rebaixa aquest aplec de les Roquetes. Diumenge que ve, també a 11:15, 50è aplec de la Sardana, amb les coples Ciutat de Cornellà, Genisenca i Maricel a Ripollet, a partir de 2:15, doncs, com dèiem, a la pista de l'Esbar. I també diumenge que ve a les 11, festa del Mos de Begues amb la Copla Viladolesa i una ballada de sardanes. També ballada de sardanes a Badalona, diumenge que ve a 11:45, amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Caldes de Montbui, i a l'aplec del Remei amb una ballada amb la Copla Aires de la Terra. També 17è aplec de la Sardana del Serrallo a Tarragona, al carrer de Trafalgar, al barri del Serrallo, amb les coples Maricel i Cossetània, a partir de 12:00 i a les 5 de la tarda. I diumenge que ve, també a les 12, dia de sardanista a Olot, al Firal, amb una ballada amb la principal d'Olot. També a les 12 de diumenge que ve, al Molins de Rei, hi haurà la Marinada amb la diada del soci i una ballada, i a la mateixa hora, però, al Vendrell, hi haurà ballada

Penedès amb el concert de Cobla i Cor, i diumenge que ve també a les 6, Diada Sardanista de Sant Pau, al restaurant de Can Xel, amb la Cobla, la principal de Banyoles. Dilluns 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi ha concert de Cobla al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona amb la Sant Jordi, amb sardanes centenàries. I aquesta setmana destaquem. Doncs el primer aplec de la sardana de Cunit, que arriba dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda. Primer aplec d'aquesta població amb les cobles, la principal del Llobregat i la Mediterrània. Mentre l'esperem, escoltem Cunit Jove d'Antoni Villasante, a càrrec de la Cobla Marinada. Una sardana d'Antoni Villasante dedicada a la Cobla Jove de Cunit, que a nosaltres avui ens serveix per recuperar aquest aplec de Cunit.

0: Això era Cunit Jove, d'Antoni Villasante.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Novetats discogràfiques.
0: I el Foment de la Sardana de Rubí enregistra un nou disc per celebrar el seu centenari amb la Principal de la Bisbal. És el 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar, com dèiem, aquest centenari. Ara estan en la fase de Verkami per aconseguir tots els diners que necessiten. La presentació oficial tindrà lloc el 29 de novembre, dia d'eleccions generals a l'Estat espanyol, i també aquest concert que serà a partir de 6:15 de la tarda al Teatre Municipal de la Sala en el marc de la 23a Diada de Sardanista de Rubí. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. De fet, l'enregistrament ha anat a càrrec d'aquesta darrera cobla i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals escrites especialment per a l'ocasió, per tant, estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors com els que citarem ara a continuació quan les expliquem. L'edició d'aquest nou disc, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat pel futur, ens explica l'entitat, sinó també projectar el nom de la ciutat arreu del país. Les sardanes que hi haurà en aquest disc són, per exemple, La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, o també de Josep Cassú, Rubinenques i Rubinencs. També del trompetista de la Principal de la Bisbal, Albert Font, 100 anys triomfants, o de Jordi León, Rubí festejant el centenari. Hi ha altres sardanes, com la sardana de Rubí d'Antoni Mas, o els 100 anys del Foment de Maria Mercè Navarro. També de Carles Santiago hi ha Un centenari unint les mans, o, per exemple, d'Aurora Vicentini, Rubí de Diamant. D'en Nevat hi ha Amb tu, Adela, i també Matí festiu de Josep Saderra i Puigferrer, o La capitana, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, que ara podrem escoltar una versió diferent a càrrec de la Principal de la Bisbal. Aquest és un recull de les sardanes que trobarem en aquest disc, i ara l'entitat ha obert una campanya de micromecenatge que arrencava ja fa unes setmanes, al mes de setembre, per cobrir les despeses d'aquest enregistrament. I per fer possible l'edició s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses, no? Depèn dels diners que aportis, doncs se't regalarà un disc del centenari o també el volum dels 8 números de la col·lecció, depèn dels diners que s'emportin. L'enllaç el podeu trobar a la plataforma de Verkami. També es poden fer donacions de forma altruista, i si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana. Mentre esperem aquest disc que arribarà a finals de novembre, doncs escoltem La capitana, de Ricard Viladesau, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana obligada de tenora de 1986 dedicada a Rubí. L'escoltem.

0: Això era La Capitana, una obligada de tenor de Ricard Viladasau.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. Coplejant, notícies.
0: I la Copla Lluïsos de Taradell està d'aniversari. Aquest 2026 celebra 150 anys de la seva fundació, que va néixer al Nadal del 1876 i en aquest municipi d'Osona, que és Taradell. És la formació de música tradicional i popular més antiga de Catalunya i la formació musical en actiu més antiga després de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Els Lluïsos de Taradell van néixer per iniciativa del seminarista Isidre Reig i Serra, que va agrupar nou joves en una orquestra destinada a acompanyar les celebracions de la parròquia. La nova formació va celebrar el seu primer concert de Nadal del 1876 i des d'aleshores ha mantingut una activitat continuada vinculada a la cultura i també a la música de cobla i la sardana. El 1986 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi. Per commemorar aquesta efemèride, la cobla actual ha programat un conjunt de concerts i interpretacions al llarg del 2026, entre els quals destaquen la participació, per exemple, el passat mes d'agost, al 38è Aplec Internacional de Difolk a Estocolm, a Suècia, i l'actuació en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya. L'acte central de la programació se celebrarà el 26 de desembre, dia de Sant Esteve a Taradell, amb l'estrena d'una versió d'Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretada per dues cobles. L'excepcionalitat de la proposta rau en el fet que serà la primera vegada que una cobla interpreti a Beethoven, ens diuen. Ho farà en una producció inèdita dirigida per Esteve Molero, que n'ha fet l'adaptació i la direcció musical, i Enric Major, que en fa la direcció escènica, que unirà la música del compositor alemany amb una adaptació teatral de l'obra homònima de Johann Wolfgang von Goethe, creada expressament per a l'ocasió per Pep Ferrés. 25 músics acompanyats de 4 actors adaptaran una partitura concebuda per a orquestra sinfònica els instruments característics de la cobla. Després de l'estrena a Taradell, l'espectacle es representarà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana i en diferents auditoris com a Girona, Lleida i Tarragona, en col·laboració amb cobles de cada territori, perquè recordem-ho, és un espectacle a dues cobles. N'estarem pendents.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem escoltant la Lluïsos Cobla, amb un tema que és Crits i llimones, de Jaume Pons, a càrrec, com dèiem, de la Lluïsos Cobla, en el disc Vell Cabarès i altres sardanes d'un somni. Una sardana de 1981 dedicada a Francesc Teixidor i ballant a capdancer de la colla Virolai de Manlleu. Nosaltres l'escoltem avui per acabar. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més, hi ha una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar, es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta amb el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de l'Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles en les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també acaba xocant, també per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I un apunt en mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
5: A primera plana, amb en Josep Mola.

0: Bé, molt bon dia a tothom. Tornem a estar tots vosaltres en primera plana. Avui, al Comentaments, tenim l'Eric Morales. Eric, bon dia. En Juanjo Almanza, bon dia.
1: Bon dia.
0: En Tomás Salazar.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Tomás.
2: Bon dia.
0: Bé, avui no sabia quina cançó posar. Jo he posat una de la Trinca, perquè estem en un país, considero que és un país de pandereta. Amb tots els merders que passen, deixen de passar en tot l'estat, perquè a tot arreu passen coses. Avui vull parlar, en primer lloc, de que no sabia el per què feien una cosa, i és perquè es va ser demanat, amb això que fan les consultes populars...
1: Procés participatiu.
2: Procés participatiu.
0: Bueno, això, procés per... la iniciativa de posar arbres va sortir, aprovada, que m'agradaria saber les persones que van votar-ho si era perquè els hi posessin arbres a casa seva o els posessin en altres llocs. Perquè resulta ser que després m'imagino que hi ha un senyor de l'Ajuntament que deu determinar on han d'anar els arbres, perquè no crec que vagi un i digui, mira, aquí en posarem un. Resulta ser que en un lloc com és la zona alta de la part d'alta d'Arenys, del cantó pujant, hi ha uns 300, per no dir més, jo diria uns 300 pisos sense pàrquing, que és els pisos de la Sagrada Família, els pisos de Santa Maria, els pisos de Joan 23 i els apartaments Catalunya. En aquí no hi ha un punyetero pàrquing. Bé, pues el que hi entén més de l'Ajuntament, perquè ha de ser el que hi ha d'entendre més amb totes aquestes coses de plantacions, no se li ocorreix res més que anar a sembrar arbres en aquesta zona, que és on te fan falta més pàrquings. Llavors, al sembrar els arbres es perden zones de pàrquing. Desenganyem-se. Després, a més, al carrer Pompeu Fabra, que és on jo visc, clar, quan vaig veure aquelles pintades no sabia de què era. I em vaig assabentar precisament aquesta setmana. Bueno, aquesta setmana, sí, aquesta setmana, perquè en allà ens vam quedar dues vegades al carrer sense llum. No al carrer d'allà de Pompeu Fabra, sinó des del carrer Malgrat...
1: Tota la zona aquella.
0: Que fins a, em sembla que és fins a baix a l'Ajuntament, que van quedar sense corrent. El primer dia va ser el vespre, va ser la nit. Clar, com que ningú va protestar perquè tothom era a dormir, pues no van arreglar-ho fins a les 9 del dematí o gens. La segona vegada va ser la tarda. La tarda va saltar, clar, llavors què va passar? Que tots els comerços grans queden sense corrent, clar, què fan? Aquests comerços sí que hi truquen. Ep, què passa això? Que llavors van vindre de seguida. I parlant amb un veí, em vaig assabentar que hi havia van fer una pintada fa diversos mesos, a terra, em vaig assabentar que allò que havien pintat era perquè allà hi anava un arbre. Va ser de casualitat. I haig de dir que al carrer Pompeu Fabra, del que és la presentació, que és la zona que jo visc, de la presentació cap amunt, tots són unes casetes pujant, són casetes aparellades, i resulta que totes les casetes hi ha arbres. Pues en el carrer també n'hi posen. I em diran, em pregunto quina necessitat hi havia de posar d'allò. I a l'altre cantó de carrer, que hi ha una vorera, pues no se'ls hi ocorreix també posar-n'hi arbres. I diré que aquesta vorera, em vaig molestar en prendre les mides, fa un metre d'ample. Llavors, si posen un arbre, els arbres aquests que només creixeran cap a un cantó o creixeran per tot arreu? Perquè les branques n'hi ha en aquesta vorera tan petita que la gent quan baixi hauran d'anar decantant les branques. No ho acabo d'entendre. Qui és aquest que ha pres aquesta mesura? Perquè el carrer Malgrat i el carrer Pineda ja han posat les peces ja han rebentat el terra i han posat les peces de Portland, que representa el caixó que on anirà l'arbre. Aquí, doncs no sé quants aparcaments han desaparegut, però ja torno a dir, en una zona que hi ha a 300 o 300 i pico de pisos sense aparcament, m'agradaria saber qui és el que ha tingut la idea de posar arbres aquí amb una cosa que es va votar, d'acord, però quan es vota es diu on te posaran els arbres o hi ha hagut una persona que ha decidit on posar-los? Perquè dubto molt que, per exemple, en el carrer Sant Gabriel hi puguin posar arbres, perquè ja llavors ja no sé on te passaran els cotxes. No sé, en fi. M'agradaria saber de l'Ajuntament qui és aquesta persona que ha decidit col·locar els arbres on els ha volgut col·locar, perquè em fa la feta que no s'ho ha mirat gaire bé. Coses de... Coses que no... Més ben dit, el que estem allà no ho entenc, perquè no ho entenc.
1: Jo volia dir dues aportacions. Tu ens vam trobar per la Riera i em vas passar les fotos, i les fotos al grup de la ràdio, que va molt bé el grup nostre, perquè així ja preparem temes per la setmana. Primer de tot dic que és veritat que, deixa'm dir, el país on vivim, Machado, que és un dels grans poetes de l'Estat, que va tenir que marxar i està enterrat fora del nostre país, està enterrat a Coll Lliure. Ja ho deia, és un país de... No sol pandereta, xaranga i pandereta, eh? Ens agrada molt, en tots els respectes, les xirigotes de Cádiz i m'invento, perdó, i la processó de Setmana Santa i el que sigui, i carnavals. I a vegades el resto d'Europa van per un altre costat. I referint a el que estàs dient, jo tinc una de les fotos que em crida molt l'atenció. Han marcat que faran, posaran un arbre al costat d'una terrassa permanent del bar Tapas, diguem-ho tot, que està allà mateix. O sigui, al costat de la jardinera de la terrassa, aquell senyor li fotran un forat de 50 per 50, més o menys, i li posaran un arbre que, si passa com els arbres que han col·locat a la Riera, que del carrer Vilamateu per baix estan tots morts, o pobrets demanen aigua i ja no els hi posa ningú, hi ha un veí que rega un arbre, ell pel seu interès personal, perquè el pobret demana aigua i ningú li posa, no? A mi em preocupa això, i em preocupa un tema que jo pateixo i un col·lectiu de l'ells molt important, que són la gent que tenim alguna discapacitat. En el meu cas, una discapacitat visual. Una acera d'un metro. Si poses això, la cadira de rodes no passa. És el que estàs dient tu. O sigui, ja no sol és medi ambient que col·loca l'arbre. Aquí ha d'haver-hi un treball amb equip. Alguna persona de serveis socials ha de saber que hi ha una llei de barreres arquitectòniques. I que a vegades es posen dur quan s'obre un negoci perquè el lavabo estigui a la planta baixa del restaurant i adaptar i una rampa a l'entrada del local i si no li donen el permís? Doncs aquí, sisplau, qui més que l'administració pública ha de vetllar per això? Jo ja fa mesos que tinc al cap tota una sèrie de coses que algú a la propera campanya electoral haurà de treballar. Arenys de Mar és un poble molt envellit. Cada vegada, si tu surts al matí un dia de cadira, hi ha moltes cadires de rodes, molta gent en caminador, i no t'enganyo, ho he calculat, fa 18 anys que no es fa cap carrer adaptat. Es van fer el casc antic. Fa 18 anys que no es fa cap carrer adaptat. Sol es va adaptar, i estic parlant 18 anys enrere, la plaça de l'Ajuntament. Es va adaptar, que es va baixar a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la planta baixa, on hi havia l'antiga biblioteca, i es va adaptar a la plaça de l'entrada de l'Ajuntament. Res més. I carrers, fins a Casc Antic. i per, sobretot per la cera pujant, ja sé que no es diu així, pujant de mar a muntanya, la cera de la dreta, la cera de l'Ajuntament, quasi tots els carrers estan adaptats, és a dir, no hi ha cera. Eh? Hi ha una senyal que s'hauria de posar més grossa, ja no dono pistes, una de 20, però si es pinta el terra, millor que millor, perquè hi ha carrers a la nit que passa aquell amb el cotxe a tota castanya i els altaveus a tota castanya i la finestra baixada perquè el notis que entra, més mal que no passa ningú. Per tant, estàs dient una cosa molt important. I a mi ja m'està bé que siguin els pressupostos participatius, però potser es posa arbres a un altre costat d'aquell carrer i si no cal aquell carrer, amb un altre. Amb un altre. I és la meva aportació. En Juanjo, que està l'enjudent, potser millor ni no, ho sabien
2: no,
1: ells.
2: No. És un procés participatiu que es va aprovar en el seu dia que amb uns diners per enjardinament d'Arenys de Mar i plantació d'arbrat, no? Però qui és el que diuen el Mola, no? Qui ha decidit a on plantar-los? Això ho ha decidit el tècnic de Tor o la persona de Tor que treballa per l'Ajuntament. I aquí estem en un problema. Arenys de Mar falta aparcament. Falta aparcament i la zona, la riera principal, és de pagament i els carrers, de moment, i creuem els dits, que envolten la riera, són aparcaments gratuïts. On estan posant aquests arbrats? A llocs que ocupen un aparcament gratuït. És a dir, per què no ho posen a més un aparcament de la zona blava, per exemple, no? És a dir, estan ocupant aparcaments gratuïts en una zona molt densificada, on no hi ha aparcaments, que els edificis no tenen aparcaments propis, per tant, han d'aparcar al carrer. I si a sobre, en aquest carrer, els hi treguen aparcaments, on aparcarà la gent? Estem arribant a un punt que sembla ser que les persones que pensen en això estan criminalitzant a la gent que té un cotxe. Tenir un cotxe no és un pecat. Tenir un vehicle no és un pecat. És a dir, al final la gent, per desplaçar-se, necessita un vehicle. I sembla ser que algunes persones fan que les persones que tenen un vehicle l'assenyalen com dient no podeu tenir un vehicle, llavors com anem als diferents jocs? En bicicleta, en patinet? Com anem? Per tant, és un error greu treure aparcaments gratuïts en diferents zones, en diferents indrets d'Arenys de Mar, on hi ha una densificació de gent que necessita aparcar de forma gratuïta perquè treballen fora, per diferents motius. I això s'està produint i segurament sense consultar a ningú, sense consultar als veïns, crec jo, i segurament els veïns estaran molt empipats.
1: Ara mirava, perdona, Josep, mirava les fotos i un altre, tu has nomenat el carrer Pineda, que sí? Allà al carrer Pineda hi ha un tros que hi ha un gual d'entrada, perquè entre bloc i bloc sí que tenen dintre un pàrquing a l'aire lliure els veïns. Sí. Però qui ha sigut l'intel·ligent que ha marcat posar un arbre a l'entrada del gual? Que, a més, hi ha un cotxe també quasi sempre hi ha col·locat. És a dir, ja no sol és això, sinó que davant d'un gual hi ha un cotxe permanent i, a més, marquen per posar un arbre. I a l'Ajuntament hi ha una funció que es diu un celador, que a més també no sol obra privada, sinó també de controlar l'obra pública. Els carrers s'han de saber. Jo recordo una cosa, jo vinc a Casc Antic, i un dia va aparèixer, estic parlant potser d'uns 12 anys enrere, el cap de la policia en aquell moment, amb un esprai, i marcaven esprai fluorescent, taronja, i marcaven unes rodones que dius tu. Jo el conec i li vaig preguntar. I diu, vamos a poner unes pilones. Dic, vosaltres sabeu on esteu marcant una pilona? Diu, què passa? Dic, això és una entrada de pàrquing. Diu, sí, pels veïns. I no, tres plantes de pàrquing. Un carrer estret. Per aquí s'entra, se surt per l'altre carrer. 147 places de cotxe. Diu, ningú ens ha dit res. Li va dir a l'altra policia que anem amb ell, parem. Van venir, van borrant tot. I ja no s'han posat mai més que les pilones. Una a l'entrada. És a dir, van venir i li van dir aquí s'han de posar pilones sense saber aquell carrer que hi ha, que està ple de pàrquings privats i un pàrquing privat, però de tres plantes, que dona dos carrers. 147 cotxes. T'imagina que marcaven al costat de l'entrada, o sigui, com que en el cotxe girés, picava, ja no sol, sinó la pilota, encara que sigui de plàstic, és igual, però si la posa, posa-la una mica més amunt, però és que més amunt no es podia perquè hi havia l'entrada de l'altre pàrquing. És a dir, aquell carrer no es poden posar. Hi ha una pilona a l'entrada, que és un espant, per espantar-te, saps? Que es treu i es posa. Però una mica, el que deia, una mica de sentit comú, s'han de conèixer els carrers, pateixer tal. Hi ha una persona a l'Ajuntament que entén, a urbanisme hi ha molta gent treballant. I una cosa que es diu planificació. No sé, jo hi he estat a l'Ajuntament fa molts anys i hi havia aquest problema a urbanisme. Sap greu dir-ho, havia problemes ja en aquella època. I cada vegada que hi ha un govern nou, no sé per què s'amplia la plantilla, sobretot d'urbanisme. A Reins està creixent, sí, però no cal. No sé si hi ha 5 arquitectes. Potser no cal que hi hagi 5 arquitectes. Jo no sé, en Juanjo, que ja està a l'Ajuntament, té més informació que jo, però jo penso que l'Ajuntament potser ha de créixer altres plantilles, potser voldria créixer la brigada i que es veiés més, i potser no tanta 5 arquitectes municipals. No crec que hi hagi tanta feina urbanística en aquests moments perquè hi hagi 5 arquitectes municipals. Desenvolupa el vareu, però no sé si hi ha, per tant, no sé, en Juanjo.
2: No, sobretot això és una cosa de medi ambient segur, eh? És a dir, del Departament de Medi Ambient, que se li ha acudit fer aquestes plantacions d'aquest carrer. Jo crec que no crec que s'hagi comunicat res als veïns, que aquí està l'error. Jo crec que l'error està aquí. No sé si tothom ha comunicat alguna cosa o no, que es plantaria aquí als arbres, però no. Jo crec que...
0: Em vaig assabentar...
2: Quan ja estava...
0: No.
2: Amb la pintura.
0: Feia temps, fa mesos, que vam marcar-ho, que jo no sabia el per què.
2: Clar.
0: O sigui, un dia vaig aixecar i vaig veure unes marques i dic, conyés això. I el meu cunyat, que els va veure, diu, sí, anaven dos i anaven pintant. Però ell els va veure des de casa i no va preguntar res. I jo me'n vaig assabentar perquè quan es va haver-hi, que va marxar la llum, coi, diré, hasta inclús amb qui vaig parlar va ser amb una de les que estan en la perruqueria d'en French.
1: Sí, clar, aquella cera és estratíssima.
0: Que d'allò, parlant, estàvem parlant perquè havia marxat la corrent, i miro a terra, ostres, i li veig la marca. Dic, ostres, a tu també et posaran un arbre aquí? Que va ser... No, li vaig dir, dic, cony, tu també tens això marcat? I em diu, sí. Diu, això aquí vam marcar-ho per posar un arbre. Dic, aquestes marques són per posar arbres? Em va dir que sí. Això aquí va ser el dia que me'n vaig assabentar. Que llavors ell em va dir, diu, sí, i li vaig... diu, jo en aquests que ho van pintar-ho, els hi vaig dir, però escolteu-me, si poseu un arbre aquí davant, que ve molta gent que els acompanya, perquè és gent gran que venen a la peluqueria, hauran d'anar a donar la volta allà baix per pujar cap aquí, perquè no podran entrar perquè hi ha l'arbre. Ah, molt bé. Saps què van fer? Van esborrar i el van tirar més avall.
2: Un metre més avall.
0: M'entens el que vull dir-te? Llavors, clar, aquí, llavors ve allò de que parles amb un veí, parles amb un altre, i vaig parlar amb en Jordi, que té la botigueta que abans havia tingut la Carmen.
1: Això, sí.
0: Carmen Parera. Doncs, i també tenia la marca a davant. Dic, hòsties, dic, també fotran un arbre a tu? Diu, no. Diu, no, perquè ni jo, ni no sé qui més que tenen un local...
1: La tapa, és clar, que està marcat a terra. Sí, el que deia, la terrassa del tapa.
0: D'allò, i llavors li vam dir que no podia ser. Diu, a mi l'han posat més cap allà i aquella no sé on l'han posat.
1: Està marcat encara, eh?
0: Clar, si d'esborrar-ho no poden esborrar-ho, perquè la marca hi és. M'entens? Com dir-te, però esclar, ells... Els hi van dir, un cop hi ha marcat, van dir, això per què és? Això, allò... Diu, però si aquí ve la gent... I, a més, clar, on està marcat, una plaça d'aparcament.
1: Clar.
0: Banda, és perquè allà s'hi pot aparcar.
1: I si, a més, aquella zona ja han començat a posar contenidors perquè el carrer... Aquell carrer de...
2: Horta Matanzas,
1: ja han col·locat un i la previsió...
0: No.
1: És posar més contenidors i treure arbolitos.
0: Al carrer Malgrat ja n'hi ha un altre.
1: També, clar.
0: Que això, bueno, llavors... Bueno, jo vaig dir així, això que la gent penja, que em posarien un perquè hi havia pisos sense ascensor i la gent gran, clar, per pujar i baixar, doncs... Pues, jo vaig pensar, si que hi hagi un contenidor o no hi hagi un contenidor, hauran de pujar i baixar igual, a deixar les deixalles a baix.
2: Bueno, però sí. Diuen més per anar a buscar el cuell buit.
1: Sí, exacte.
2: Per anar a buscar el cuell buit i tornar a pujar.
0: Bueno, és l'única cosa que...
1: Per això tornem al model antic, que aquí s'havia demanat. És a dir, a casc antic, el porta a porta fa més de 10 anys que el fem, i teòricament funciona molt bé perquè la gent estem acostumats, potser no calia les galledes, vale? I a la part alta, canviar el model de contenidor, però seguim mantenint el contenidor, com s'havia dit. Hi ha pobles d'aquí al voltant del Maresme i fins a Sant Adrián, i els grups ho han penjat, que hi ha diferents models de contenidors,
0: sí.
1: Des dels soterrats intel·ligents, els que tu vulguis. Per tant, jo després també li volia preguntar al Juanjo, que està a l'Ajuntament.
0: Mira, els soterrats et diré una cosa. Jo hi vaig perquè un fill meu hi viu, i vaig sovint. Soterrats, amb snow, n'hi havien. Els van suprimir.
2: Sí, perquè tenen un problema que quan s'espatllen...
1: És molt car.
2: És molt car. I molt temps en reparar-ho.
1: Estèticament és maco, però la despesa és molt grossa.
0: Llavors, sí. Pues, hi havien els contenidors normals.
2: Sí.
0: I ara ja els han fet contenidors amb targeta.
2: Sí, caldetes estan posant...
0: Llavors, l'única cosa que sí, és veritat, que alguna vegada que jo havia anat, al vespre, allò, ostres, ja hi havia coses a terra. I un dia parlant amb el fill, diu, sí, diu, però això ja ho han superat. El que hem fet és, es veu que, clar, els contenidors, però anar-los a recollir, pues, hi anaven dos dies, tres dies a la setmana i prou. Clar, llavors que et trobaves que s'omplien. Què van fer? En van posar més, van posar més contenidors i més freqüència anar a recollir.
1: És això, és que hi ha models.
0: I ara, llavors, ja pas per allà i ja no em veus a terra.
2: Uh-huh. És que és això, al final, hem de facilitar la gent. Jo sempre ho dic,
0: sí,
2: de facilitar
0: la
2: gent.
0: Mira, un dels problemes, per exemple, que a la zona d'allà dalt on t'aviso... Com que hi havia contenidors, jo, per exemple, ostres, què tinc aquí? Ah, mira, aquests plàstics els vaig a tirar. Quan anava allà, obria, tirava el plàstic i ja està. Ara, el plàstic me l'haig de guardar.
2: Uh-huh.
0: Els dilluns, tinguis el que tinguis, tu has de guardar.
2: Dimecres
0: els dimecres
2: igual.
0: Tinguis el que tinguis, tu has de guardar. I encara bo... Encara bo que el que és el... Sempre se me'n va del cap.
2: Orgànica.
0: L'orgànica. Encara bo que l'orgànica, pues, els altres dies el pots treure. M'entens? Però si no, a l'estiu, segons que tinguessis, ja em diràs tu quin pantomac que tens a casa teva.
2: Si feies peix un dilluns...
1: Clar, te l'has a menjar.
0: Amb patates.
1: Te l'has a menjar fins dimecres.
0: M'entens? Però no, és el d'allò... Ostres, no, avui no puc treure això. Avui no puc... No. Amb els contenidors aquells, tu tens uns plàstics allà que et foten nosa, m'entens?
2: Quan anaves a treballar, anaves al contenidor i ens anaves a treballar.
0: Sí, que diu a treballar o
2: sí, però
0: a dinar, l'hora que podies...
2: I ara has d'esperar a les 8 del vespre...
1: Sí.
2: Per sortir de casa.
1: Exacte. Exacte. O un divendres o un dissabte que marxa, de cap de setmana, per dir algú, tu vas amb la teva tarja, això està bé, obres i tires. Perquè que aquests contenidors, perdona, aquí darrere tenen un problema. El Juanjo ha dit molt bé, els de caldetes. Els de caldetes són genials. Jo els he vist. Aquí la gent que no és gaire alta i la gent que té problemes no arriben. És molt complicat. Els de caldetes estan més...
2: Més davant.
1: Més avant, llavors tu obres i tires. No t'has de forçar. I a vegades necessites dos mans, aguantar la porta, perquè aquesta porta d'aquí és ferro i baixa, i llançar. Clar, s'ha de pensar en tot. I no sé si cada dia, venir al ple, que cada contenidor d'aquests nous val 750 euros.
2: No, 7.000 euros.
1: Ah, perdó, 7.000 euros. Treia un zero.
0: 7.000 euros. És que
1: 100 euros, és moltíssims diners. Jo penso que moltíssims diners. Jo havia fet els meus càlculs, si en Juanjo sap més que jo, que ho expliqui. A veure, i no faig en cap mala intenció. Jo havia calculat, amb els meus números que han anat sortint, i calculat, jo soc de lletres i em puc equivocar, que passaven dels 3.000 euros ja la despesa del nou porta a porta. Però m'he informat per l'Ajuntament una persona que no s'equivoca i estaríem passant els... quasi estaríem als 7.000 euros. Llavors vaig més enllà. No m'estranya, i s'ha dit en aquesta casa, un programa que té molta audiència, que dels 18 milions que hi havia de remanent, 3 anys després, queden 8.200.000 euros. No 8.000, com s'està dient. 8.200.000 euros. En què s'han gastat tota aquesta bestiesa de diners? Jo he passat fins on te puc, amb arxius, i des de que... Estic dient, Joan Enric García, Fidel Soler, si en deixo algun alcalde m'ho dieu, Nacho Moreno, Miquel Rubirola, Quim Ponsarnau, Santi Fontbona, Ramon Vinyes, cap d'aquests alcaldes, i són de tots els partits polítics, estic parlant de Convergència i Unió, estic parlant de Partit Socialista, estic parlant un altre cop de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Tots els partits, tots. No sol Convergència, sinó també Convergència i Unió. Mai cap alcalde havia fet la despesa amb diners, amb una cosa que tornarem, abans d'acabar el mandat, a tenir contenidors. I ja s'ha dit també aquí. No sol contenidors, sinó on t'havien, encara que els veïns no vulguin. És a dir, a vegades s'ha de controlar la despesa. Hi ha una cosa que es diu, hi ha un sostre de despesa amb aquest mandat perquè hi ha una contenció econòmica. Jo no sé si aquí les dues grans figures de l'Ajuntament, que són Intervenció i Secretaria, enviaran comptes a la Sindicatura de Comptes. Si això s'envia, s'ha d'enviar abans d'acabar el mandat municipal, i el mandat municipal acaba el mes de maig. Jo no sé, el Juanjo està a l'Ajuntament, bueno, si aquests números...
2: És a dir, s'envien cada any, la Sindicatura de...
1: Però dic, clar, Juanjo, aquesta despesa, comptes, tu no la trobes superexagerada.
2: El que passa és que sí que va sortir una llei fa poc que deia que els romanents, que és allò que sobra, és a dir, cada any, el que sobra cada any, que tampoc és normal que cada any sobrin 1 o 2 milions d'euros,
1: no és normal,
2: doncs aquests diners se'ls pots gastar, doncs, a libre albedrío, entre cometes, d'acord? Llavors aquest govern el que ha fet és gastar cada mes, gastar que sabia que era bé 1 milió d'euros en fer
1: cada
2: carrers...
1: Cada mes 1 milió d'euros, he calculat.
2: Bueno, més
1: sí,
2: o menys,
1: sí,
2: els últims
1: sí,
2: 3 o 4 mesos.
1: És moltíssim, eh?
2: És a dir, fer carrers i en fer coses, eh? Que, bueno, que és la seva voluntat, però tampoc era normal tenir tants diners al banc sense fer-los servir.
1: Sí, senyor.
2: I s'han de servir, una altra cosa és fer-los servir de manera coherent i en coses que necessiti el poble. Que... No els arbres.
1: No, arbres, encara que siguin d'un... Jo trobo, però arbres potser... Jo no vaig mirar els processos participatius, però potser arranjament de carrers, no sé si sortia, i valdria la pena. Jo no demanaria també a alguna persona que tingués mobilitat reduïda que l'any que ve fes les seves aportacions als projectes participatius. Valdria la pena, perquè si no, no es veuen reflectits. Hi ha gent que demanava lavabos a la Riera, en algun lloc. No estaria mal pensat. Però també s'ha de mirar estèticament on es col·loquen, eh?
2: Sí, sí.
1: Són necessaris, eh? Sobretot, ja estic dient, Arenys de Mar és dels pobles més envellits del Maresme, ho he dit abans. També s'ha de mirar amb aquest col·lectiu que necessiten més que una persona jove un lavabo, eh? I a la llarga...
2: Això,
1: tothom...
2: també ho vaig proposar en el seu dia a l'Ajuntament, posar un lavabo en un lloc de la Riera, que això que visualment...
1: Estèticament no
2: molesti, però posar un lavabo d'obra. No, no podem posar un mòdul d'aquests que es posen a les festes.
1: No. Allò és un nyap.
2: Allò és una guarrada.
1: Hem
2: de posar un lavabo d'obra ben fet, que ens costa més diners. Bueno, que ens costa més diners. Inclús, si la cosa no va funcionar bé, hi ha moltes ciutats europees que has de posar 50 cèntims.
1: Sí, senyor. I a Barcelona.
2: I així tenen una persona constantment que passa cada hora, cada 2 hores, a netejar aquell lavabo. Perquè sigui un lavabo net i que la gent, que en lloc d'entrar a un bar o un comerç, sense comprar res, que clar, ho entenc també.
1: És molt violent.
2: Entenc també que això passa, doncs que tinguin el seu lavabo al mig de la riera, ben parit, d'obra, i que estèticament estigui ben situat.
1: Mira, jo he vist aquest estiu en una ciutat d'aquí de Catalunya, en un mercat municipal, uns lavabos netíssim i un senyor que vigilava. Mm. I em va dir, diu, sí, perquè si no això semblava Venècia.
2: Ah, bueno, a Barcelona, a Sants, no ho sé, jo crec que sí, eh?
1: Sí,
2: però m'ha dit a Totxa...
1: Estan tancats, i m'ha dit a Totxa igual.
2: Hi ha una noia a la porta...
1: Sí, senyor.
2: Però no es mou d'allà, eh? I netejant els lavabos cada dos partits, perquè, clar, hi ha tanta influència de gent
1: que...
2: i allà dona gust
1: per
2: anar al lavabo.
1: Vulgui, sí,
2: perquè estan nets. En canvi, vas a altres jocs i dius, aquí no entro jo,
1: tant,
2: ni...
1: O vas a un comerç, vas a un restaurant o un bar, mm-hmm, i depèn de com està el lavabo, ja està donant la imatge
2: del restaurant.
1: Sí, i no tornes.
2: Sí. Això és veritat.
0: Sí, no, en llocs públics, en lavabos públics, s'ha d'estar molt controlat. Jo, per exemple, jo he anat en els lavabos de l'Alcampo, uh-huh, i sempre estan
2: allà a la segona planta, crec que, no? la zona de restauracions. Sí.
1: Jo una persona.
2: Nets.
1: Sí. Que no,
0: no, és que un dia ho vaig veure, que quan acaben de netejar tenen, que suposo que és el vestidor d'elles o així, uh-huh, de les que treballen, en allà tenen...
2: El quadrant, no?
0: Un quadrant, uh-huh, han de posar l'hora i qui ho ha fet.
1: Sí, sí.
2: Uh-huh. Clar, són gent
0: perquè
2: que...
0: així ens tenen el control
1: de qui ho ha fet i qui no ha fet.
0: És
1: un control de qualitat,
0: exactament.
1: Sí.
0: No,
1: I posen amb, aquell triangle, aquell vigileu,
0: sí,
1: té
0: amb això dius, ostres...
1: Sí, senyor.
2: Clar, és que al final
0: és de cara
2: és
0: al públic, m'entens? És de cara al públic.
2: Hi ha molta gent... a l'Alcampo, sobretot ara a l'hivern, que la gent no té altra cosa que fer, que se'n va a Mataró Park.
1: I
2: per tant, ells saben, la gerència d'aquest centre comercial sap que hi ha molta gent que utilitza el lavabo i, per tant, està bé que tinguin una persona o dues persones que s'encarreguin de netejar-lo cada dos per tres.
1: I, de fet, també és el que diem, visualitzar que hi ha una persona que neteja també dona seguretat.
2: Sí.
0: Bé, anirem... Els anuncis.
1: Que si no, no cobrem.

0: queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
1: Ràdio Arenys.
2: A Primera Plana, amb en Josep Mola.
3: Bé, tornem a estar tots vosaltres. Canviarem una mica el tema. Abans he parlat de que vivíem... Bueno, havíem posat la trinca perquè sembla un país de pandereta. Que ara es comencen a haver-hi ja les trifulques per veure qui manarà a les properes eleccions. Que ens les han entafonat així, pim-pam, en cullera, forquilla i ganivet, i pim-pam, ens les han endinyat i les farem d'aquí molt poc. Jo trobo que... amb aquí... a veure, com ho explicaria... tot ha vingut perquè no es va provar una cosa. Que després resulta que estan dient que poden aprovar-ho per un altre cantó. Dic, a veure, si hi ha hagut tot aquest sidral, perquè d'allò, per què diuen, en a qui ens volen enganyar, que per un altre cantó ho podríem tirar endavant? Vosaltres ho heu entès, perquè jo no ho he entès, això.
4: Sí, sí, que sí, segur que ho heu entès. Sí. És a dir, el Congrés dels Diputats, que és la representació de, diguéssim, de tots els partits polítics d'Espanya, va rebutjar aquest decret. Bé, bueno, els decrets de vivenda, sí, estem parlant, Congrés, els dos, sí, decrets de vivenda, no? Ara, com s'ha dissolt el Congrés, és a dir, el Congrés no hi hauran els diputats que hi ha hagut fins ara, que eren la representació del que la gent vota, es crea un petit congrés, diguéssim, entre cometes. Proporcionalment es crea un petit congrés que ha d'estar en guàrdia per si passa alguna urgència d'aquí fins que ja es crea el proper congrés.
3: Exacte.
4: I resulta que aquest proporcionalment dona per majoria per una persona a les forces que estan a favor, diguéssim, del decret. Per tant, el govern de Sánchez què vol? És a dir, aquells dos decrets que el Congrés que està manifestat la majoria dels vots de la gent m'ho rebutja, ara com tinc l'oportunitat de fer-ho aquest Congrés proporcionalment, faig la trampa tot i que és legal, ho aprovo d'urgència un altre cop perquè s'aprovi. I així doncs, tinc la gent contenta al carrer, bueno, els que estan a favor d'això, fins a les properes eleccions, i és un punt més electoral, diguéssim, perquè al final aquesta diputació permanent són coses que urgències, i en canvi s'està utilitzant això per coses que han sigut rebutjades anteriorment en un congrés, cosa que no s'entén.
5: O sigui, té raó, Juanjo, estèticament, com ha dit ja al principi, el maco seria que unes lleis importants sortissin per majoria al congrés, no s'ha donat el cas, llavors vas a la comissió permanent, que és el que està dient, que són, penso que eren 83 en contra, 84 a favor, per tant, per un vot de diferència, s'ha aprovat aquesta llei de la vivenda, maldita Mari Carmen, i s'ha aprovat també altres temes de les pensions amb aquella llei òmnibus que també vam fer.
4: Sí, bueno, i es volen aprovar més coses. Uh-huh. Es volen aprovar la pujada del salari interprofessional, sí, a través de decrets...
5: A 1.400 i pico d'euros.
4: Vol pujar les pensions, és a dir, tot el que no s'ha fet durant temps, ara que estem en època electoral, es vol fer.
3: Sí, aquí està.
5: Para l'activitat parlamentària, però la comissió permanent, que hi ha representació de tots els partits en funció del nombre de diputats, aquí el govern té una
4: sala... Junts queda fora d'aquesta diputació, sí, per tant...
5: Sol té un representant. Sí.

0: tant, no suma lo suficient.
1: Sí, és una, tu has dit una martingala, però és una cosa estèticament no queda maco, però és legal, perquè
0: sí, quan... és legal, però estèticament clar, queda molt queda lleig, perquè tu quan convoques una selecció se suposa que has de fer lo mínim perquè el país funcioni durant aquests 50 o 60 dies fins que el poble escolleix qui vol que el representi un altre cop, que pot ser el mateix o pot ser un altre. Per tant, queda lleig que ara, en aquests 50 dies, es facin lleis o decrets, més ben dit decrets, que a sobre econòmics, és a dir, pujar sous, és a dir, pujar pensions...
1: Temes socials.
0: Que sembla ser que es compri el vot a alguna gent...
2: No, sembla no.
0: En plena època electoral. I a part d'això, s'ha convocat una vaga general que sembla ser que tots els sindicats no hi estan d'acord, perquè està demostrat que és una vaga general política...
2: Política. Com fa?
0: Que no... En plena campanya electoral, o dos dies abans que comenci la campanya electoral, que no s'ha fet durant 8 anys, i ara que es convoquen unes eleccions es vol fer una vaga general contra qui possiblement serà el proper govern.
1: Sí, és així.
0: Es manifestarà la gent contra qui possiblement... Sí. Que no se sap, serà el proper govern.
1: Sí, perquè tenen més força aquestes plataformes que els sindicats majoritaris de l'Estat.
0: Exacte, sí, és una cosa que, bueno...
1: És que des de la...
0: El país de... Que dius tu de...
2: És així.
1: Des de l'època de l'Aznar, que no hi havia cap vaga general.
0: Exacte. No sé si en Rajoy va haver alguna, eh?
1: Va haver intentos, petites coses que no van regir, perquè la gent... Clar, és que... Diguem-ho tot. Una vaga general
2: fa moltíssims anys. Una vaga general,
0: que es paralitzi el país.
1: Hi ha molta gent que no s'ho pot permetre perquè li descompten la paga proporcional de les dues pagues, estiu i Nadal, del dia de feina, i a més hi ha empreses que donen de baixa i d'alta del mateix dia de la Seguretat Social. Això és un dia menys de cotització amb la teva vida. Una persona que té, si cada any monta una vaga de mestres, ja li descompten no sé quantos... Hi ha gent que té una hipoteca, té despeses, té una família, hi ha gent que no s'ho vol metre i no anirà, perquè a mi no em poden obligar a anar a la vaga general. Després hi ha els piquets, que depèn de quina empresa no deixen arribar. Clar, aquella empresa, si jo hi he anat a treballar i ve el piquet i em treuen, jo cobro perquè he anat a la feina. Ha sigut el piquet que m'ha tret fora. Però si no puc arribar a la feina, l'empresa em pot dir, justifica-m'ho. Com ho justifico si he quedat parat a la carretera? Quin paper porto? Vaig a Moviment dels Mossos d'Esquadra que em fotin un paperet? No, la Renfe encara. Però hi ha empreses, també sortia usuaris, que estan fartes de rebre cada setmana el justificat de la Renfe.
0: Sí. És un problema, també.
1: És un problema. Busca les teves mesures. És tu els que has volgut venir a treballar a aquesta empresa. Si vius a Mataró i treballes a Movimiento Cardedeu, és el teu problema, perquè jo vaig posar una oferta de feina i tu vas venir i tu vas acceptar la feina. Que és clar, s'ha d'entendre la gent que treballa a l'empresa privada, S'ha d'entendre. En aquest país hi ha molta gent, o petits negocis que tenen 2 o 3 de les persones despatxant, no? S'ha de mirar tot. Una vaga general té sentit i és legal, perquè són drets dels treballadors, però també mirem quines obligacions també tenim. Hi ha serveis mínims, escoles no es podran tancar, hospitals, residències d'avis, bombers, policia, tot això, ambulàncies.
2: Mira, Tomàs, jo et diré una cosa. Jo vaig, quan treballava, va ser com va començar a haver-hi els moviments de les vagues. Jo considero que no n'han fet mai i per mi que ja tot Déu es desvincula de cotitzar en aquests departaments, m'entens? I això és un moviment per fer propaganda per als seus interessos, els mateixos grups, que les comissions obreres, UGT, el que tu vulguis, no? I d'altres. És per fer-se anomenar, per dir, encara estem aquí,
0: Sí, sí.
2: Perquè fins ara problemes... no movien una fitxa ni que els matessin. I els problemes, que hi ha, els problemes que hi ha ara amb el treball i tot això, fa anys que ve. Ha anat creixent. I aquesta gent no ha mogut fitxa. Perquè el problema és que quan es va començar això de Comissions Obreres i tot això, vivien dels afiliats. Ara no. Ara tenen un tant de l'Estat. Entens? Cobren de l'Estat, eh? Tenen un tant. Clar, doncs llavors ja no els hi fa falta... Mira, per els quatre que estan a les oficines i els càrrecs, ja en tenen, de diners. M'entens?
0: Mira, Comissions Obreres i UGT han rebut, des de que està Pedro Sánchez, 110 milions d'euros en subvencions. Sí,
2: sí. Va, doncs aquí teniu. Amb aquests cèntims, ells paguen a tots els treballadors que tinguin a les oficines i tots els directius.
1: Clar. Van recuperar...
2: Per què? Perquè quantes vaques s'han fet? Quins gastos han tingut? Mm-hmm. Tenen els gastos que puguin tindre allà perquè hi vagi una persona que sigui d'aquell sindicat, per dir-ho d'una manera, a fer una consulta. Que jo haig de dir una cosa, suposo que ara deuen estar més... sàpiguen ben bé les lleis els que hi han. Perquè quan es va crear, jo, aquella època, que estava a la construcció, vaig anar a fer una consulta i t'haig de dir una cosa que els hi vaig tindre que explicar perquè no sabien ni lo que era. I, a més, igual que els que treballen a les mines, els guixaires, degut a que la feina era dura, perquè era dura, la prova sí. La tinc jo en el meu cos, teníem menys hores i, en canvi, ells no van lluitar perquè aquell ram tingués menys hores. Van dir, la construcció, tant, ja està, i aquí, tot Déu. Què cony tot Déu? Vaig anar allà i els hi vaig... Em vas treure alguna cosa, tu? Jo no. I això que els hi vaig explicar, si això ve d'abans de la guerra, punyata, els hi deia.
1: Penso que els minaires es jubilen als 55 pel fet d'haver respirat el carbó i tot
0: els
1: pescadors, depèn de la feina, clar, no té sentit. No té sentit un minaire en 60 anys sota d'una mina, encara que hi ha moltes coses modernes, però
2: la
1: feina és molt dura, eh?
2: Són feines dures, punyata.
1: I cada dia arrisques la teva vida no sé quants metres sota terra, igual que els pescadors.
2: No és solament això, és que la mina o es vas a pic i pala, o estàs amb una pala carregant o coses d'aquestes, allà no van a sentar-se, entens? A seure's allà i no... Són feines dures perquè són feines dures de cas és d'esforç físic, m'entens? I això, pues això els sindicats, ja t'ho dic jo, que no en tenien ni idea. I els hi deia, què voleu que us porti un llibret?
1: Clar, per això, clar. A més, era el principi de la democràcia. Ara tenen uns bons gabinets laboralistes, tots els sindicats, perquè amb el temps no, que es situen, han trobat gent especialitzada, però al principi anaven una mica de perdillos. I amb la llei de memòria històrica, si no m'equivoco, van recuperar els edificis enormes,
2: sí,
1: que la dictadura els hi havia tret.
2: Els hi havia
1: I
2: tret,
1: clar,
2: sí.
1: A Via Laietana, tu baixes la part de baix i tens aquells grans edificis de la CGT, de Comissions, i UGT estan a la Rambla. Clar, mantenir el personal intern...
0: I són edificis grandiosos, eh?
1: Enormes,
0: moltes
1: enormes.
0: Oficines, sí.
1: Un se'l va quedar a Hisenda i el va deixar, Hisenda el va deixar.
0: Sí.
1: Perquè era un manteniment, aquests edificis antics, és una passada.
0: Clar, sí.
1: Clar, i ara que parlàvem de sindicat... Aquesta setmana, els problemes de la Renfe, de Rodalies, afegim una vaga del sindicat CEMAF. I ho deia, el CEMAF és un sindicat sol de ferroviaris. Clar, d'aquí un any tenen eleccions. És el que estàs dient tu. Ei, estem aquí, eh? Per això l'únic que ha donat la cara ha sigut la UGT a TV3 un dia a les 1:15 de la nit. El delegat de UGT del sector ferroviari és l'únic que va donar des de casa seva amb una videotrucada a 1:15 de la nit. Qui mira la tele, si no perquè estàs mirant una cosa que t'agrada, 1:15 de la nit, però CEMAF, que és el sindicat, no, tot per correu electrònic o tot per la pàgina web. No diu ni l'adreça. És que molts sindicats d'aquests potents no tenen adreça. L'adreça amb el NIF està a casa del líder sindical, no? I és una potència dintre del sector ferroviari, eh? SEMAF, clar, només que 10 treballadors no es presentin o abans de començar portin la baixa perquè m'hi he trobat malament aquesta
0: només
1: nit.
0: Només que un.
1: Ja anava, tens... anava a dir fots, no ho dic, imagina't perquè si anem, fas malbé a tothom, eh? Com, tu dius, al quadrant, com quadres de cop i volta tot això, no? Ah. Llavors, un problema, clar, quadrar-ho mal, a vegades és més fàcil quadrar-ho mal que informàticament. I clar, és molt complicat, eh? Ja fas malament a tothom, gent que va al metge, gent que... o té un judici, arriba tard, i no sé, moltes coses.
2: Bueno, amb això, traient aquest tema, aquí a Catalunya tenim un tema molt gros amb això dels trencs. No molt gros, no, gegant. És una, però jo diré una cosa.
0: És una vergonya.
2: És una vergonya. Que les dues empreses, de DIF i Renfe, siguin el desastre tan gros que és. Però el desastre que tinguem aquests problemes. És una vergonya. Una vergonya. Abans parlava del meu net. Si ara el meu net anés a Calella, pues el seu pare l'hauria de portar cada dia i anar-lo a buscar. O si el seu pare no pot anar, hi aniria jo. M'entens? Per què? Pues perquè aquests problemes.
0: Però que el problema és que hi ha famílies que tenen el net a Calella i no el poden portar ni anar a buscar.
2: Sí,
0: aquest
2: sí,
0: és el problema.
2: Exacte.
0: Eh? Perquè si algú de la família pot anar, bueno, pot anar, però si ningú pot
1: si
0: anar...
1: Si treballa, què? Clar. Què fas?
0: O no té cotxe.
1: O no té cotxe.
2: Exacte. No, és que és un problema. El que anirà a Barcelona, que potser hi ha d'anar-li per qualsevol cosa, fer un tràmit o el que sigui, i llavors arribi a l'estació i li digui no hi ha trencs. Com vols dir que no hi ha trencs? No, està tot aturat. Com ha passat?
0: Sí,
2: que els
0: sí.
2: Diuen, bueno, i ara què? Quantes hores estaré jo aquí? I t'estiguin informant per allà que no ho saben. Home, per la mort de Déu, on estem?
1: Sí, senyor.
2: I els trencs, el que hagi d'anar Canet, Sant Pol, Calella, tot això, que ja no cal que vingui amb el trenc, perquè, bueno, aquest dia venia jo de Mataró i en allà on hi havia hagut la Movisa, que hi ha aquell escampat. Sí. Dic, ostres... Dic, sí que han vingut turistes, perquè no sé quants... Almenys hi havia 6 o 7 autocars, eh?
1: Sí, ahir eren.
2: Clar.
0: De guàrdia, llavors, estaven de guàrdia.
2: Perquè, com ve un tren, si ha de continuar, pues, han d'anar-hi els autocars, agafar la gent i portar-los cap allà.
1: Sí.
2: M'entens? Ara tu imagina't que estan aquells encarregats, estan fins a Calella o a Blanes... I tu arribes i ja no hi ha autocars i t'hagis d'esperar, doncs, llavors aquí anys la tira. Això, bueno...
1: I l'empresa aquesta que és Moverti de les autocars van dir que no tenien ni prous autocars ni prous conductors. Clar. I que s'havien fet venir de la resta de l'Estat, però que malgrat tot els hi faltaven.
0: Sí. I clar, fa 3 o 4 mesos, quan va haver aquest problema dels accidents de Gelida i tal i qual, Renfe s'ha proposat comprar autocars per ells mateixos.
1: Sí, fer una empresa
0: d'autocars perquè els sortia més a compte que no cada 2 o 3 anar trucant a Moventis que vinguin a ajudar-los.
1: Ah, també vol dir plantilla nova, o munta plantilla de treballadors... Però clar, el problema és això, que el problema s'ha anat fent més... A micro tancat ho parlàvem, s'ha anat fent més gros. Jo el 92 baixava a Barna, i el 90... I ho dèiem, Josep, ja et paraves al túnel, primer al túnel d'allà de la Sagrera, Sant Andreu, al Clot, però cada vegada el programa s'ha anat fent més gros. Sí. Per què? Perquè no s'ha invertit. I li ha tocat a l'Illa com si l'hagués tocat al president de la Generalitat que hagués hagut, eh? Siguem sincers.
2: És que
1: no és...
2: amb aquest aspecte, clar, jo quan anava a treballar, que era sortir d'allò que no tenia cotxe ni res, anava amb el Renfe. Els problemes que tenen ara...
0: No hi eren. No, quan estudiava a la universitat, sí que algun dia anàvem entre...
2: Sí, pot ser...
0: Un dia, però sempre anàvem puntuals.
2: No.
0: I funcionava el tren. I ara no. Ara és dia sí, dia no. Dia sí, dia no.
2: És que és il·lògic. Jo et diré una cosa. La meva dona sempre ho diu. Diu, vam fotre les estacions a terra... Vam fotre les estacions a terra i han fet aquelles que les va fer a DIF. Uh-huh. diu que eren més maques aquelles antigues que no pas això.
1: I tant.
2: A més, amb la particularitat, per exemple, que tu vas a Llavaneres, sí, i com tinguis un problema amb... per treure el tiquet o qualsevol cosa, és que una persona gran sol passar...
0: No hi ha ningú que t'ajudi.
2: No hi ha ningú.
0: Sí, això sol passar.
1: Aquí ara és el dia.
2: Saps qui te tenia? El del bar.
1: El del bar, sí.
0: Que encara sort.
2: Sí, però ara no hi ha bar.
1: Clar.
2: O sigui, que si ara tu hi vas, no sé, què deus tindre que fer.
1: És allò de que Renfe, rogamos, empujen nuestros ferrocarriles españoles, no? Què deien
2: sí,
1: això abans?
2: Clar, però això és una vergonya. És una vergonya. I llavors, el que s'hauria de fer d'aquí és exigir el traspàs, i per lo menos llavors podríem dir a la Generalitat, nois, què esteu fent? Perquè ara en aquí li dius.
0: Sí, sí. No, bueno, i a part d'això, quants anys fa que estem parlant que la via al Cantó de Mar no funciona perquè hi ha molts problemes, perquè el mar està molt a prop, a vegades es menja la via, i ha d'anar una via per l'interior. Això quan fa 20 anys, 25? Algú s'hi li ha acudit fer algun projecte o alguna cosa de com serà?
2: No, sí. El que val tants de diners... que han dit, no, deixem-ho d'així.
0: Ja,
1: expropiacions, primer expropia terrenys...
0: Però algú ha de començar a fer-ho, no?
1: Clar.
0: Encara que es faci d'aquí 20 anys, però algú ha de començar.
1: Amb el primer tripartit de la Generalitat, un diputat que es deia Salvador Milà, que va portar, que era un arquitecte, és un advocat molt important d'urbanisme, va fer un projecte, però està guardat en un calaix com tants altres, bé sabia la pols que té sobre, que ja ni el veuen.
2: Tomàs, hi havia un projecte quan es va començar a fer l'autopista...
1: Sí, senyor, per sota. Sí, senyor. Eh? Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Mira, potser devia ser el moment.
1: Era tan fàcil aconseguir la via romana.
2: Tomàs, que...
0: Fins la propera.
2: Fins la propera, perquè ja, adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió més immediatament després. Trump, a més, assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I aquí a casa nostra, milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre a la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat, i per impulsar també la vaga general convocada per l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona, una gran pancarta amb el lema "Vaga general, això tot just comença", i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I referent a la convocatòria d'eleccions generals del proper 29 de novembre, Esquerra i EH Bildu han anunciat avui que reeditaran la seva coalició, en aquest cas al Senat, de cara a aquestes eleccions generals. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar, segons diuen, els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els pròxims dies. I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'un assassinat, agressió sexual i robatori violent. El veredicte, per unanimitat, ha declarat provat que la nit del 26 de juliol de 2023, Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I segons la darrera dada del Servei Català de Trànsit, en motiu d'aquesta operació sortida per la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a les 9 de la nit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González a la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
3: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
4: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
9: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
8: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
9: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
8: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
10: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
11: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
10: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
11: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
10: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
11: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
10: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
11: Info i reserves al 93 131 11 00.
10: Visiteu www.elportinyol.com.
12: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
13: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
12: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
13: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
12: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
13: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
14: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
13: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
14: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
15: Munt Bikes a Arenys de Munt.
14: La teva botiga de bicicletes de referència.
15: Treballem amb les millors marques.
14: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
15: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
14: Finançament a 24 mesos.
15: Munt Bikes.
14: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
15: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
14: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
16: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: La L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcin Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys.

0: temps era temps. Cançons d'ara i d'abans, al 91.2.
1: Obrir els ulls, atendre llums,

0: mentre se'ns fa gran i nostra.
1: Molt bon dia i bona hora. Et deia el Josep Porres que ara estàvem parlant. Bé, doncs ara continuarem. Aquí tenim el líder entre els... el líder entre els líders de, dels tècnics, el més mejor del món mundial, l'Eric, que és que, a més, és que ho té tot. És guapo, és simpàtic.
2: I és jove.
1: És jove!
3: Sí, això és el principal.
1: Això,
2: i és jove!
1: De tota manera, això és una malaltia que amb els anys es cura, eh? Sí.
2: Però no, bon nostre ja no.
1: Però és... Però, no, nosaltres ja estem en plena malaltia. Però no, la veritat és que ets encantador, Eric, carinyo, t'estimo.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Després tenim el Josep Porras.
2: I Nogueres.
1: I Nogueres. Que aquesta setmana no ens ha fet el salt, la setmana passada. No, no, no, aquesta setmana, dic, com que és pont, igual no vindran.
2: No.
1: Després, l'imprescindible, també Joan Cintas.
3: Bon dia a tothom.
1: La més antiga, però la més guapa.
5: Adiós.
1: Que és la Charín.
5: Ai, soy yo! ¡Ole!
2: La revolució.
1: I la Rosa Montner, bon dia, perquè tots ens ho passem molt i molt bé. Avui no hi ha el Pau.
2: Oh, perquè cau molt bé, també.
5: No, el Pau
2: també,
5: no hi és, no hi és avui.
1: Està fent fotos.
5: Vale, vale, sí, perquè jo no l'he vist a l'entrada.
1: Molt bé, molt bé. Doncs bé, aquí estem i... Primer que res, li dedicarem la cançó a la tropa jove, al Guiu, a la Pia, a en Fèlix, al Pau i al capità de tots ells, perquè de veritat que aquest nano és, té 7 anys, però és com si fos un 7... Bueno, sabeu allò que diuen que els aranyencs són 7 ciències? Mm-hmm. Doncs aquest nano és la viva imatge dels aranyencs, perquè parles amb ell i sembla que parlis amb un vell, la veritat. Carinyo meu, per tu vaig trobar la tieta, li vaig preguntar, em va dir que ja t'ho preguntaria, però com que no m'ha dit res, et posem dels tiets tàndem. Vale? Vinga, un petó molt gran i t'estimem molt. Vale.

0: Ay, bon dia. Ay.
1: Adiós.
0: Ai, senyor, estava dient que el terra per collir, per plegar ametlles, està molt lluny, i la Txarín, com que s'ha pagat una nata impressionant, diu que avui per a ella estava molt cerca. Carmeta de la meva vida, com està, reina meva?
2: Bé. Saps què recordava? Recordava quan anàvem a Sant Isidre,
0: sí,
2: a cantar caramelles.
0: Te'n oi, recordes? Tant.
2: I de premi que ens donaven? Tu que tens tan bona memòria, què ens feia de premi?
0: No me'n recordo, carinyo.
2: Ai, encara no te'n recordaràs.
0: No.
2: A Montserrat.
0: Què ens donaven? Carme?
2: Ens portaven a Montserrat.
0: Ah, ens portaven a Montserrat? No me'n recordo. No hi
2: de
0: havia
2: premi.
0: Anat jo, eh?
2: No te'n recordes?
0: No, carinyo, és que jo no hi havia anat. A mi no m'hi deixaven anar. Tenies.
2: Ah, no, cantar caramelles no
0: et
2: deixaven anar.
0: No, a casa meva jo o anava amb el papa i la mama o amb, amb els meus germans. Bueno, tinc una foto que jo tenia 20 anys, que va ser poc abans de casar-me, i estem retratats l'altre dia, em va venir a les mans, en una platja que hi ha cara nudista aquí a Calella, I estem amb la Isabel, el nòvio, Emilio, la seva germana, l'altre nòvio, tota una colla, tres o quatre parelles, i jo amb el meu germà, el Ramon, o sigui, amb el nòvio, però amb el meu germà. Jo no vaig anar mai a la vida sola, sola al cine, o sigui que sempre, sola amb el nòvio al cine, mai a la vida. És el que hi havia, nena. Ara, per anar a treballar sí que em deixaven anar, eh?
2: Oh, home, clar.
0: Que bueno. Era el que hi havia, tu no ho vas dir.
2: Dic, demà li faré memòria a la Rosa.
0: Oh, i tant.
2: Si no venies a cantar caramelles...
0: No.
2: Doncs en Joan anàvem a cantar caramelles, però no cap a la Bordeta, cap a Santa Eulàlia, saps?
0: Ja. Yeah.
2: Per la cistella, recollint el que caia en els balcons,
0: sí,
2: i després, llavors, ens portava a Montserrat.
0: Escolta.
2: I llavors els pares pagaven el seu viatge.
0: I també venia.
2: I clar, soles no anàvem a Montserrat, encara que anéssim a Mossèn Joan, tota la colla.
0: Sí.
2: Llavors els pares pagaven el viatge, els que volien venir, i ja està.
0: Jo me n'en recordo, ja me n'en recordo molt de Mossèn Joan.
2: Ah, oh, pues jo el tinc present, perquè era un barrut.
0: Bueno, era...
2: Sí, que estigui ben amunt.
0: Era militar, eh?
2: Sí, ja tenia fins. Jo no ho sabia, eh?
0: Ell era un oficial militar, el que passa... Imagina't tu, i en els anys 50, el que podia ser aquell senyor. No en els anys 50, els anys 40.
2: Sí. I saps qui també era militar?
0: Mossèn
2: Mendoza, el de
0: Vietnè. Sí. Però mossèn Mendoza... Però mossèn Mendoza...
2: Era bon pare, bon capellà.
0: Que li pagava unes bronques de por a la gent, sobretot als joves, es posava histèric i tot això, però quan es va morir mossèn...
2: Bueno,
0: a més, ell anava tronat, I era una de les esglésies que donava ben més diners a Roma. I a la sortida de l'església, no sé si te'n recordaràs, hi havia un termòmetre dibuixat, amb una ratlleta a mitja barra del termòmetre, i posava «Alto feligrés, detente-le!» La parròquia necessita ajuda.
2: Era únic.
0: El mossèn Mendoza era la pera, però era molt bona gent.
2: Molt bo. Mira, anaven les sabates trencades.
0: Sí, senyora.
2: Saps que allà a Joan Güell hi havia aquelles... Bueno, no eren casetes, eren més aviat barraquetes.
0: Pues sí, sí.
2: A parlar amb tots ells, el Joan sempre m'ho deia.
0: Sí, no, era una bona persona i en el jovent ens fumia bronques per tot, però la Juventus va ser important, va ser un grup de gent que hi havia... Bueno, hi vaig estar jo, hi va estar la meva germana, sobretot, el Ramon, vull dir... Hi havia un caliu de jovent que després ja, sobretot els meus germans, que ja ja havia evolucionat una miqueta la cosa, doncs feien més coses i així. I hi havia el teatre, tant jo me'n recordo un dia que...
2: Home, el Joan feia teatre.
0: I el Josep Maria...
2: I el meu, i tant, el meu cunyat també, el Josep... tota la família Companys. I, saps com el li deia?
0: Tota la família. Jo el primer que vaig veure el actuant va ser el teu sogre a la, a la papallona, allà a la cantonada del carrer.
2: Sí,
0: que jo vivia al carrer Alcolé, me'n vaig anar d'allà als 17 i als 7 anys, i me'n recordo d'una pel·lícula, d'una obra de teatre que va fer. Llàstima que ara ja no hi hagi ningú que ho pugui recordar. Si hi hagués el Joan, doncs ho recordaria. Que l'obra es deia Càpsules Mausen. I el teu sogre deia... Jo me'n recordo que deia yes. Jo me'n recordo molt.
1: Yes o no hi era.
0: I deuria tenir 6 anys, jo, eh? Però sí, era... Era una cosa...
2: Era únic, el meu sogre.
0: Sí, senyora.
2: Era tan sèrio que feia riure. Això sempre ho explicava la meva sogra, sempre... Sempre.
0: El clàssic humor català, com el meu pare.
2: Sí.
0: El meu pare estava parlant molt en sèrio. Li deies alguna cosa i de sobte et deixava anar una cosa que et deixava
2: sí,
0: allà.
2: Eren
0: una altra generació. I els capellans, això que dèiem, de mossèn Mendoza, ell, per l'església, que van posar la primera pedra a l'església, perquè l'església, tu això ja no ho vas veure segurament, l'església estava en uns baixos del carrer Alcolea.
2: Això m'ho ha explicat el Joan,
0: davant del pati, davant del pati aquell que hi ha les vivendes, hi havia uns baixos i allò era l'església.
2: Sí, el pati,
0: I un mexicà va donar el terreny i els diners per fer l'església de Sant Joan Vianney, allà a Can Mantega.
2: Això sí que no ho sabia, jo.
0: I el meu pare va portar la primera pedra amb un carro i un cavall. Van portar la primera pedra. I, bueno, mossèn Mendoza, encantat. Quan es va morir mossèn Mendoza i va entrar el següent, sembla que es deia mossèn Jordi.
2: Mossèn Jordi
0: es va ventilar el jovent amb un plis-plas, va desaparèixer la Juventus i va posar escoles. Va posar una escola, que no era de franc, eh? Era una escola que hi anava gent, pues com el Minerva, pues...
2: O l'Acadèmia Montfort,
0: Exacte, Lloret, així, pues sí. O sigui, que nena, ha d'haver gent per tot, en totes partes.
2: Pues en Mendoza no havia pres... No,
0: perdona, Carme, perdona, què vols dir?
1: Dos capellans.
0: Sí.
1: Que a Sant Vicenç també teníem el mossèn Biscúter. Perquè era un capellà molt alt i prim. I va comprar un biscúter.
0: Hosti, com hi cabia.
1: Calla. I resulta que posava dintre el capó, que era de lona, tocava dalt i sortia a dalt i fos el capó d'un barret.
2: Escolta'm, digue-li al teu company que el Joan, el meu marit, com era tan alt, el primer cotxe que van tenir van comprar un biscúter.
0: També.
2: El tenia
3: que engegar
2: des de...
0: Carme?
3: S'ha ido la voz.
0: Carme?
3: Se li ha tallat.
0: El seu marit feia quasi bé 2 metres.
1: Oh, carai.
0: Era superaltíssim, el Joan.
2: Sí.
0: Era molt alt, la veritat.
2: Bueno, 1,94 m, quan jo vaig...
0: 1,94 m.
1: I com és que es va comprar un biscúter?
0: Oi, nen, pues perquè era el que hi havia.
2: Perquè
0: volien
2: cotxe.
0: Encara no s'arribava al 600.
4: Devia frenar amb els peus.
0: L'Antonio treballava...
2: Era massa.
0: L'Antonio, la primera feina que va tenir va ser fer biscuiters. Treballava a la fàbrica dels biscuiters.
2: Sí.
0: O sigui, que la nena...
2: Volia un cotxe.
0: Ja, pues un biscuiter.
2: Se'l va treure de sobre, no per pagar, eh?
0: Hombre!
2: Mira, ja teníem el Joan, el que ara demà fa 62 anys, ja el teníem. I quan anàvem al cotxe plorava, no?
1: Ai, se'n va la
3: veu.
0: No sé què passa.
2: Ja.
0: Sí, sí, reina. És que la nostra... Sembla, de veritat, la nostra generació, quan parlem sí. d'aquestes coses, davant de lo que hi ha ara, sembla que parlem de la prehistòria.
1: Ui, sí, sí. Les mira, caramelles, jo també cantava molts anys de les caramelles, jo Sant Vicent, les caramelles. I el que deia, anàvem als cistellets... Sí, home, molts anys. I com acabava la jornada, anaves una mica piripi, perquè et duam el trago de vi amb el porró, el birranci, que sigui galetes, que sigui... Casa en casa, vinga. Sí. I a cantar la sol.
2: I la cistella de seguida se'n cuidàvem Sant Joan a veure quants calés havien posat.
1: I això hi arribaven amb un bastó ben llarg, posaven al balcó.
0: Així vosaltres, sí, sí. Tu i el Joan us vau conèixer per les caramelles?
2: No, no, no. Jo, el Joan no. Quan jo cantava caramelles, el Joan no. El Joan d'una noia que venia al mercat,
0: sí.
2: Tenia de promès, de nòvio, l'Antonio Rufo, que l'havies de conèixer.
0: Sí, home, i tant, vivia a la meva escala.
2: Bueno, però l'Antonio Rufo i la seva noia venia al mercat amb la seva tieta, i jo venia al mercat perquè tenia 13 anys, però la vaig conèixer amb ella, que... I llavors me la van presentar, el Rufo me la va presentar.
0: Ja.
2: Però el vaig conèixer perquè era amic del Rufo, i el Rufo em va dir, va, perquè com era una mica tímid, presentaré una noia que deia al mercat, que deia allò, i me la va presentar el Rufo. Vull dir que no a l'època de les caramelles, no, perquè era molt nena, jo...
0: Era
2: molt nena. Encara tenia mare, fixa't tu, i em vaig quedar sense mare als 13 anys.
0: Mare als 13 anys, que sembla que ho vegi.
2: Als 13 anys, sí, perquè sí. T'estic dient que... No, el vaig conèixer en 16 anys, el Joan.
0: Ja.
2: 16 anys, 16
0: anys. Molt bé,
2: anys.
0: Molt bé. Sí, que sí. Tiempo tan feliz, oi, cariño?
2: Ai, sí.
0: Bueno, però I ara en aquests moments...
2: No, res.
0: En aquests moments, recordant, diuen que recordar és tornar a viure. I aquest programa, cariño meu, va d'això. De recordar coses boniques que fa feliç, jo sempre dic, i després cantar les cançons i tal, teníem un oient, que persona ja ha traspassat ja fa anys, que tenia 90 anys, em sembla, quan va començar, quan nosaltres vam començar el programa, vivia a Caldetes, li dèiem la Ramoneta de Caldetes, i aquella senyora... Pues ens demanava cançons que ballava amb el seu marit quan tenia 16 anys. I clar, mentre sonava la cançó, aquella senyora no tenia 90 anys. En tenia 16 perquè revivia el moment.
2: I tant.
0: Sort que nosaltres, Carme, hi ha el sistema aquest, ja li vaig dir al Jordi, de poder-nos enviar àudios. Perquè és que si parléssim per telèfon... I sort que no es paga, perquè no acabaríem mai. Va i ve, eh?
3: S'ha tallat. Vale. Però t'ha dit la canció al final?
0: Sí, la sé. Torna-la a trucar un moment que em dirà la cançó, però ja la sé. M'anem?
4: Sí.
3: Bueno, pues poder explicar un xista, no?
4: Sí.
3: Vinga, que... Què? Vinga, explica un xista.
4: Jo ara no me'n recordo.
3: No,
4: de
3: i tu?
1: Jo tampoc.
3: Tampoc? Sou.
1: Sí, molt, amb això sí. Amb altres coses no, però amb això sí.
3: Amb altra cosa no és això, no?
4: Que n'explico. No, sabes que...
3: Però no expliques el de cielo,
4: no, espera, no un sabes que le
3: calla,
4: que no sabes que le dice un huevo a la sartén?
3: ¿Qué le dice?
4: Que ya me tienes frito.
0: Ya está. Carme, cariño. Carme?
2: Sí, digue'm.
0: Que s'ha tallat, cariño.
2: Sí, s'ha tallat. Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Escolta'm, bueno. Quina cançó vols que et posem?
2: Mira, jo, recordant la meva filla, que des del cel m'ho agrera, Hijo de la Luna, que l'encantava aquesta cançó.
0: Vale, doncs...
2: El Hijo de la Luna.
0: Pues, Mecano ens interpreta amb l'Ana Torroja, Hijo de la Luna. Vale, amor?
2: Molts petons per tot
0: l'equip. Després t'envio el programa, la foto...
2: Sí,
0: i...
2: ja l'escolto, eh?
0: I a l'àudio, vale? Un petó molt fort i t'estimo molt. Adéu, cariño meu.
2: Adéu,
0: reina. Adéu.
2: Bon dia a tots i petons a tots.
0: Moltes gràcies, Mònica. Bon dia.
4: Gràcies.

0: preciosa aquesta cançó, de veritat, sí. Carmeta, que és una meravella. Bé, i tenim una trucada. Bon dia, bona hora, amb qui parlem, sisplau?
1: Doncs pues bon dia, aquí.
0: Hola, preciosa.
2: Bon dia.
1: Amb la ràdio ferida. Ai, que m'ha agradat, això que, tot això que heu dit. Bueno, tota la història, com que jo...
0: Les anècdotes, clar.
1: Tot això que explicàveu, les caramelles i tot això que vam viure en aquella època. I bueno, diuen que recordar...
0: És volver a vivir, està claríssim.
1: No, senyor, que també et dona vida i...
0: I tant. Home, aviam, la fita d'aquest programa és això. Ho ha sigut sempre. O sigui, ha sigut sempre que uns parlen més o una parla més, com jo, d'altres parlen menys, però explica petites anècdotes. La veritat és que és, no sé, més o menys, mira, parlant de les caramelles, el Josep, doncs també ha estat explicant que ell també cantava...
1: I que
0: el capellà de Sant Vicenç es va comprar un biscúter que no hi cabia.
1: Calla,
3: que precisament... Però que li
0: deien per això...
1: Escolta, que precisament el meu pare també va treballar a la biscúter.
0: Ah, sí?
1: Sí. I venia allà amb biscúter. Nosaltres llavors vivíem a la Barceloneta, ja ho sabeu, no? I escolta, jo quan he escoltat això del biscúter, dic, mira com el meu pare, que també va treballar.
0: Sí, l'Antonio va començar a treballar en la biscúter. Després va passar a la Ratlli. Ell era planxista d'ofici. Després va passar a la Ratlli, que era la SEAT. Que estaven allà en Sants, al carrer Andalusia, i després a Sant Just. I ell va treballar de mecànic fins que va entrar de comercial a Enric. Primer va estar a l'Arual i després va estar a Enric Colomer, fins que tenia 46 anys va estar treballant a Enric Colomer. Després ja treballava, vam posar les escoles i ja... Ja va plegar, no? Però sí, feia biscuiters.
1: Sí, el meu pare va ser metal·lúrgic, no? Vull dir, sempre arreglant cosetes. Sí. Al final va acabar amb allà al carrer Castanyer arreglant secadors.
0: A l'Eugent.
1: Sí, senyora, que també ens portava els productes i tot. Sí. Ai, quina gràcia.
0: L'Eugent, si era el carrer Castellers, Castellers era el carrer...
1: El carrer Castellers.
0: Llavors era l'Eugent, sí.
1: I després van anar a la d'això, com es diu, per allà a l'aeroport, vull dir, sí, al Prat.
0: A l'Eugent, sí, està allà. O si existeix, estava allà, sí. Va passar...
1: Bueno, chicos, pues nada, recordar es vivir.
0: Sí, senyora, sí, senyora.
4: Venga, una canción, María Antonia.
1: Pues mira, la canción que me la habéis sugerido es por la Gigiola Cinquetti. ¡Qué tiempo tan feliz!
4: ¡Claro, qué bien!
3: La Gigiola Cinquetti, sí, señora.
4: Sí.
1: Porque hoy día aquí no éramos pobres, porque yo creo que pobres, no sé, érem treballadors, vull dir, perquè ens estava tot per fer. Home. Vull dir, ens guanyàvem la vida, vull dir...
3: Jo era pobre, però mai patit gana, eh?
0: Exacte, no hem passat...
1: I vam ser feliços, oi? Que
0: i tant. Rosa, saps què passa? Que quan no coneixes una cosa no la trobes a faltar.
3: Exacte.
0: I a més, disfrutes del que tens. I ja està. Vull dir, jo a casa meva, ja repeteixo, gana no n'he passat mai. Llegum, en menjàvem cada nit.
1: Sí, senyora.
0: I bueno, llegum i verdures, que per cert era molt sa.
1: Vegetariano.
0: Sí. No, i menjava pues, amb bacallà fregit, ja ho he explicat vegades, o amb cansalada fregida, el que hi havia, però gana...
1: Bueno, allà al costat del mar, a la meva Barceloneta estimada, pues mira, allà a la platgeta, a comprar el peix fresc.
0: Comprar

0: Peix, hombre, els anys que vaig anar jo a la Barceloneta a comprar peix, ara ja no n'hi ha.
1: O seques amb botifarra.
0: O les seques amb botifarra, i tant.
2: I els moniatos.
0: Ai, senyor. Ay, qué tiempo tan feliz, sí, no, y así.
3: Un tiempo muy feliz, sí, señor.
0: Venga, pues.
3: Bueno, Charín, digas. Ahora sí que te puedo felicitar.
4: Gracias, guapa.
3: Exacto,
4: Gracias, bonita.
1: Charín, que te toco el violín.
0: Gracias, guapa. És que el dimecres va ser la Mare de Déu del Roser.
4: Sí,
3: sí, claro. Però mira, amb això vull aclarir-ho perquè, a veure, Roser, en català, en castellà, no vol dir Rosal, però l'han associat a Rosario, sí. Que m'entén? Aquí a Catalunya. Però, sí. I claro, la Xerí, no podia faltar la Xerí, no, home?
4: I Xerí, tant,
3: clar. Ah, bueno, Esporres i la teva dona, també, no?
1: També, també.
0: Sí.
1: Ella diu Xerí, no, ella és Charo.
0: N'hi ha tres, sí. N'hi ha tres. Una es diu Charo, l'altra es diu Xerí i l'altra es diu Xerín.
4: Que sigui... Les tres,
1: xa-xa-xa.
0: La primera vegada que la Xerín encara no estava al grup, estava a primera o segona fila, i jo vaig sortir i dic, i ara la Xerín? Dic, hombre...
4: És veritat.
0: Dic, no, la Xerín no, dic, és que amb la Xerín, la Charo i la Xari em faig un embolic, no?
4: No estava tot.
0: Sí, llavors encara no hi era.
3: Va per elles, també, vinga, va per elles.
4: Gràcies, bonita, gràcies, guapa.
0: Molt bé.
3: La nostra generació, que mira, malgrat tot, jo vaig ser molt feliç.
0: Sí, senyora, jo també recordo la meva infantesa i no la canvio per la dels nanos. Ara pujant a l'ascensor... Ara pujant a l'ascensor, pujava amb mi un noi amb un cotxet amb un nen d'un any i mig que començava música.
4: Sí.
3: Que bonito.
0: Un any i mig.
3: La música és vida, és teràpia.
0: Sí, senyora, sí, senyora, però ja és posar-lo amb una obligació, sí, per aprendre tot el que tu vulguis, però un any i mig... És que ho trobo tan bèstia. Igual com... Bueno, bèstia, ho trobo molt bé.
4: Sí, jo no, jo l'encontro bé.
0: Però, igual com ara, als nens, no se'ls dona menjar amb cullera. Als nanos se'ls dona mamar el biberon i quan se'ls posa plat, se'ls posa el plat al davant i agafen amb les mans i s'ho mengen ells. Després aprenen a menjar amb cullera, però s'ho mengen així. Jo tinc un nebot de... 18, 17 o 18... No, em sembla que té 17 mesos. I aquest nen, amb la cullera, no li han donat menjar mai.
4: Oh, no.
0: Aquest nen menja sol.
4: I si toma papilla o alguna cosa així?
0: Ja no come, no come papilla.
4: Ah.
0: Com a soc,
3: sí,
0: menja
3: sí,
0: sol. I...
3: Vinga,
0: Ho agafen amb les mans. Sí, sí. Patates, fideus, el que sigui. El nano menja amb les mans. Però tots, No és el meu nebot. Es veu que funciona així, això?
4: No ho sabia.
1: No
4: està
1: de casa mai.
3: Aquesta cançó també la dedico a tota la gent gran, a tota la colla, perquè vull dir, va ser el dia de la gent gran,
1: Moltes gràcies per recordar tant de mi.
3: A tota la nostra...
2: Ara serà el mes de la gent gran.
0: És el mes de la gent gran, carinyo. Estem al mes de la gent gran,
4: És el mes d'octubre.
0: El dia 26 ja és cert que actuem?
2: Sí.
0: El dia 26 a la tarda, que és un dilluns, hi ha un berenar aquí a la sala 1 d'octubre, o la Polivalent, i actuen els del Playback, i evidentment jo els presento. O sigui que, bèstia puntània.
4: Tens que anar a buscar el tiquet.
3: A recordar tiempos buenos,
0: Doncs,
3: i a vivir, que són dos dies,
0: Sí, senyora.
3: Vinga. I, com deia la Trinca, també l'evolució, adaptant-se a les circumstàncies.
0: Evidentment.
4: Ai, guapa.
0: Vinga, carinyo, fins demà, no?
3: Si no vols. Sí, bueno.
0: Ja quedarem, ja no pateixis.
4: Sí,
0: vale?
4: Perquè si no...
3: Una abraçada.
0: Vale, demà, després parlem o ens ho passegem.
3: Sí,
0: vale?
3: Sí, només et diu el lloc i ja està.
0: Vinga, adéu, guapa.
3: Vinga. Adéu.
0: Que tiempo tan feliz.

0: Val. Doncs ara, hem parlat tant que ens ha agafat la mania de seguir parlant. I no és que tinguem mania de seguir parlant, és que no tenim temps de posar cançons, perquè ara, d'aquí un momentet, ja sortirà les notícies. De totes maneres, sí que volem recordar que el dia 26, a la sala polivalent, hi haurà, o la sala 1 de maig, hi haurà una xocolatada i una actuació del grup de Playback Cinera, que l'any passat vam tenir un èxit increïble. Això serà un tastet. I llavors, el dia 29... és el 28. El dia 28
1: de novembre,
0: o sigui, el dia de la reflexió, estarem al Teatre Principal i l'espectacle és excepcional, de veritat. És una passada. Amb el que ara d'aquí... la setmana que ve possiblement ja hi hagi les entrades a la venda i esperem que ja vingueu tots. Altres vegades, bueno, no, és que l'any passat, de fet, hi va haver gent que no van venir, que no van poder venir, perquè no quedaven entrades. I després hi van haver 5 persones que no van poder venir perquè estaven malaltes o perquè van tenir problemes, però que, en definitiva, el teatre estava ple de gom a gom. Llavors, el més important és treure les entrades. Dir claríssimament que si els baixos estan plens, si platea està plena, des de dalt es veu fantàstic.
1: Sí, es veu molt bé.
0: Perquè
1: la teva dona sempre va a dalt.
0: O sigui, sí. aquest teatre és que és una bombonera. A mi em recorda molt l'auditori de Barcelona. És molt maco. I, a més, tenim la satisfacció i l'orgull de poder dir que el teatre principal, que de teatres principals n'hi han arreu de Catalunya, totes, pràcticament a totes les ciutats i a gairebé tots els pobles que siguin una miqueta importants. Però que com la ràdio, primera ràdio municipal, va ser la de... després de la transició, va ser Ràdio Arenys, el primer teatre principal que hi va haver també va ser el d'Arenys. O sigui que somos importantes.
1: Sí, home.
0: O sigui que tothom ha disfrutat d'aquesta meravella de teatre i sobretot de l'actuació d'aquests fantàstics companys i actors de...
1: del Playback.
0: Del Playback.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió de tones immediatament després. Trump assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat que reeditaran la seva coalició al Senat de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els propers dies. I marxem ara fins a Mollet del Vallès, que posa el punt i final avui a les jornades solidàries amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 de la tarda i 9:15 de la nit i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
2: Després de tres setmanes on la solidaritat, la pau i la cooperació han estat les protagonistes, Mollet del Vallès acull avui dissabte la Festa de la Solidaritat, que posarà el punt final a les jornades solidàries. El programa per aquesta tarda inclou un concert de l'Escola de Música de Mollet, la lectura del Manifest per la Pau i la No Violència i actuacions d'altres entitats locals. El regidor de Solidaritat a Mollet, David Moreno, ha destacat precisament el caràcter local de la festa.
4: En aquest cas, el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escoles de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música.
2: Al llarg de les jornades solidàries, la programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional.
3: I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
13: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
12: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
13: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
12: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
14: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
15: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
14: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
15: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
14: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
15: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
14: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
15: Info i reserves al 93 131 11 00.
14: Visiteu www.elportinyol.com.
16: Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
17: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
16: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
17: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
16: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
17: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
18: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
17: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
18: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Munt Bikes a Arenys de Munt.
18: La teva botiga de bicicletes de referència.
19: Treballem amb les millors marques.
18: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
19: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
18: Finançament a 24 mesos.
19: Munt Bikes.
18: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
19: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
18: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
20: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcin Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
21: Ràdio Arenys.
22: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans a Ràdio Arenys.
23: Obrir els ulls, atendre llum, cercar amb les mans la pell del llit, pensar que el món s'ha quedat lluny...
0: Molt bon dia i bona hora, estimada Glòria.
24: Hola.
0: Hola, hola, preciosa. Hola, com estem?
24: Macos, no? Jesús Maria, el que costa, el que costa.
25: Bon dia, Glòria Estefan.
0: Però tot el que costa, tot el que costa val.
24: I la massa, i etcètera, sí. Etcètera.
0: Ai, senyor.
24: Però sí, és un nom que no ha estat molt posat, aquest nom. Jo tinc amigues, que s'ho diuen, però que no molt de posar-se, no, ja no m'ha fet gràcia.
0: Bueno, Glòria, ni Glòria, ni Rosa, ni Rosario, ni Antonio, ni Josep, tots aquests noms ara no es posen.
24: A veure, un incís. A veure, Txarín.
1: Digues, guapa. Ai, ai.
24: Això ja és de... Bueno, ja no sé què dir. O sigui, que parlem el dia del teu sant. I jo no et felicito. Ni tu em dius que és el teu sant. Això és un delicte, però... però
1: ai, que graciosa!
24: Ni santa Txarín.
1: Escolta'm.
24: Ni la Virgen de Txarín. Entonces, la Glòria... Pues tu, per res que no et vaig felicitar. Això
1: no
24: és un delicte,
1: No.
2: Ei, molt gros,
1: mira,
2: molt gros.
1: Mira, Glòria, molt saps gros, què em va passar? Saps què em va passar? Jo ni me'n recordava que era el meu sant. I anava pel carrer i s'acosta un senyor, que ens saludem, però adeu, adeu, bon dia, com estem? I s'acosta i em fa dos petons. I jo dic, i això a sant de què? Perquè mai m'havia donat un petó a aquest senyor. I diu, per felicitar-te perquè ets el seu sant. Dic, ai, si no me'n recordava. I diu ell, diu, com ho saps? Li vaig dir amb ell, perquè em va estranyar que em felicités. I diu, perquè la meva dona i la meva filla es diuen Rosario.
0: No sé.
1: Diu, clar, bueno, Roser, diu, i clar, per això, però no et preocupis. Ara la Maria Antònia m'ha posat també un WhatsApp i diu que em dedicava una cançó que després hem parlat i no ha sigut la que m'ha dit. I perquè diu això, diu, lo de, diu tanta gent que et va felicitar i no vam poder entrar en antena per felicitar-te.
24: Clar, era el dia de la cuina, exacte.
1: Però bueno, és que, bueno, ja està, això no passa res.
24: Escolta, a veure, és que té que haver-hi una santa que es digui Txarín.
1: Sí,
24: hi ha una santa que es digui Txarín.
1: Una santa Txarín caída del cielo a cobazos.
24: Santa Txarín. Roser, pues com que la Roser, pues no et vaig felicitar, pues et felicito ara, amb molt de retard, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Però segons ha dit la Maria Antònia, que amb això està molt al dia... Diu que Roser l'han adaptat a Rosario, però que Roser vol dir Rosal.
24: Ah, no sé, l'he escoltat, és per això. Per això sí que ha sigut el seu sant.
2: Això ho he sentit allà.
1: Sí. No, jo la meva cunyada es deia, bueno, catalans de tota la vida, i es deia Rosario i li deien Roser. Sempre, clar, Roser, clar. Roser.
0: És que Roser, igual com sí. Rosa, el Maresme...
24: Rosó, també en català Rosó, eh?
0: Rosó. La cançó de Rosó, Rosó, llum de la meva vida, Rosó, és per això.
24: Sí. Mira, el Josep la canta bé, eh?
1: Sí,
24: mira que
1: no
24: la canta, el Josep.
1: Home, té una veu. De tenor.
2: Havia tingut.
1: Ah, sí? Cantaves bé?
0: Cantava la coral?
2: Sí, cantava la coral, els Caramelles, l'Orfeó...
1: Ah.
2: Havia fet sols a l'Iglésia de Sant Vicenç. Veu
24: maca tens, Josep, per la ràdio. Veu maca tens.
1: Bueno, i el cinta també.
2: I el cinta, jo de tenor i el Joan de baix.
3: El
24: Joan Cintes, val, que ens diu que té veu maca també. Mare meva.
3: Pots comptar.
0: Que mona. És que som els... Glòria...
24: Perdona, m'imagino que no ha vingut la Maríssim, perquè no també té una veu molt maca.
0: Sí, senyora, i que se sap totes les cançons, eh? I escolta'm... Escolta'm una cosa, Glòria. És que els oients i el programa Temps era Temps és el millor del que hi pot haver...
1: A veure.
0: I ara no em surt el rodolí.
1: Arreu del món.
0: Sí, però no acaba. O sigui,
1: no acaba el rodolí. És el millor del món.
0: I tant, que som els millors del món.
2: Mundial.
0: Del món mundial.
1: Modèstia a part.
0: Som els millors del món mundial i part de l'estranger.
2: Imagina't.
0: O sigui, que imagina't.
24: I tant. Pues sí.
1: Luego dicen que los andaluces son exagerados.
24: Vés a saber qui escolta, mai se sap, a través de les dones, eh? Mai se sap qui pot escoltar.
0: Glòria, diu que no hi ha res mal dit si no està mal interpretat.
24: No lliga, però és molt maco, sí, senyor.
0: És una dita. No totes les dites rimen.
24: No totes les dites rimen,
0: i aquesta, no hi ha res mal dit que no estigui, si no està mal interpretat, és veritat.
24: Totalment.
0: Tot depèn de com t'ho prenguis.
24: A veure, Santa Txarín.
1: Digues, bonita.
24: Posa la cançó que a tu t'agradi, perquè ja que no has tingut felicitació, posa una altra cançó.
0: Ai, que bona.
24: Ja que no has tingut felicitació,
0: posem una altra cançó.
1: Molt bé, t'ha sortit molt bé. Pues mira, posarem La vida és bella del... Oh, ai, el Miguel Bosé i la Noa. Noa.
24: La
1: te va bé?
24: Oh, sí,
1: que m'agrada molt aquesta cançó.
24: Molt bé, preciosa. Pues me n'alegro molt que t'agradi i ens agrada. Molt
1: vale,
24: bé.
1: Gràcies, Mònica.
24: Molt, molt gran per tots, macos. Molt bon cap de setmana i bon sol.
3: Igualment.
24: Que ja tocava.
0: Sí, ara ja tocava, de veritat.
3: Adéu, bon dia.
1: Adéu. Escolta, Glòria. Glòria,
24: sí, guapa.
1: Un petó sí. Pel Jordi. Val?
24: Un petó, petó. Molt vinga, bé. Ja li dono.
1: Adéu.
0: Diu, deia, Glòria, diu que n'hi va haver un... Bueno, l'altre dia va sortir un, no sé si el vaig veure a Facebook, que va dir... Diu, la Virgen de la Cueva quiere coger vacaciones de una vez.
2: Adéu, Glòria, n'hi ha sis, adéu.
0: Que llueva, que llueva.
24: Ara sí que el cel, veus? Ja m'ha posat cap al cel.
1: Està bé, eh?
24: Vinga, carinyo. Molt bon cap de setmana.
0: Adéu, carinyo, adéu.

0: Gràcies, Miquel.
1: De nada, no.
2: Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa cançó i sorprenent cançó que canta el Miguel Bosé, cantada pel Miguel Bosé i la Noa, ara escoltarem una cançó. Ja sabeu que després de 26 anys resulta que dies enrere, deu fer 4 setmanes, se'm va ocórrer que els gitanos de la Riera formen part d'Arenys, perquè els tenim aquí. Jo fa 26 anys que estic aquí i fa 26 anys que em conec amb algun. Pràcticament, és que n'hi ha uns que pràcticament a totes les parades està la família.
3: Sí, sí.
2: Vull dir, llavors jo amb qui tinc molta relació i tingut des de sempre és amb l'Encarna i el Rafa, però que és extensiu a tots els gitanos del dissabte, del mercat del dissabte d'Arenys de Mar. Són molt macos tots, molt treballadors i molt honrats, i això parlo amb fonament de causa, perquè em va passar una cosa amb uns altres que ja no venen, perquè eren mare i fill, la mare es va morir, i llavors el fill deu fer una altra cosa, però que són una gent que la veritat jo admiro i estimo. Llavors, per tots els gitanos, però sol·licitat pel Rafa i l'Encarna, escoltarem Si te tengo a ti, te tengo lo tengo todo, que canta els cantantes españoles, no? És més o menys això? És un coro, perquè és evangèlica aquesta cançó. O sigui que per ells, aquesta parella tan maca, i per tots els altres, que un dia d'aquests vindrà el fill o la jove, que són molt macos, explicant-nos alguna coseta aquí. Vale? Vinga, doncs endavant amb Si te tengo a ti, lo tengo todo.

0: Bé, molt bé aquesta cançó, molt maca, eh?
1: Pues sí.
0: Bueno, a continuació escoltarem aquesta cançó pel Víctor, eh? Que a aquesta hora ja estàs aixecat, eh, Víctor, i ja s'ha esmorzat i tot. Bueno, pues escoltarem Sort de tu, que la canten Coques Grogues.
1: Oques grogues. Es separen després de...
2: Avui el concert el fan per TV3.
1: I el fan per TV3, sí. El concert a partir de 8:45 del vespre, des de...
2: Des de Montjuïc.
1: Des del Palau dels Esports.
0: Pues segurament...
1: Allà, de l'Estadi Olímpic. Doncs des de l'Estadi Olímpic, a 8:45, per TV3, faran l'últim concert Oques Grasses.
0: Pues el Víctor estarà mirant-lo amb molta atenció. Vinga, doncs, pues per tu, guapíssim.
1: Vinga.

0: de tu.
1: Bé, doncs ja estem aquí. Sí. Aviam, aquesta cançó que escoltarem ara és del Raimon, que avui hi haurà, com parlàvem, de les última, de l'últim concert, de quan es despedeixen, Oques Grasses. Però en Raimon també va fer una sèrie de concerts al Palau de la Música quan es va retirar. O jubilar, o digueu-li el que vulgueu. El cas és que n'hi van haver diversos, i amb la Rosa Alsina, la seva filla, el seu net i una amiga, que es deia Joana, vam anar, em van dir que sí, jo hi volia anar i tal, vaig dir que sí, que tenien entrades perquè estava tot venut. Jo no sabia que el Palau de la Música tingués un galliner tan alt, perquè estàvem, bueno, a dalt de tot. I estava ple, ple, ple de gom, de veritat. Va estar cantant moltes cançons, ens va fer il·lusió anar a veure a l'últim concert de Raimon, i va estar cantant moltes cançons, i nosaltres dues tota l'estona anàvem dient "el vent! El vent! El vent!" Resulta que aquesta setmana el Doscat han fet, fan reportatges de la vida de diferents cantants, i aquesta setmana han fet el reportatge de l'últim concert, de coses de la seva vida, com va començar i tal, de París i així, i va acabar amb l'últim concert i va cantar amb la cançó, i va acabar amb la cançó El vent, que jo pensava, estava escoltant-lo i pensava, jo estava allà, no? I me'n vaig recordar, evidentment, de la filla, de la Noemi, em sembla que es diu, del net, de la Joana, però sobretot de la Rosa, que la tenia al costat, i ja dic, totes dues cridàvem. Roseta, carinyo, si ens estàs escoltant, per tu Raimon interpreta El vent.

0: Molt bé, que doncs guapa, després sí, d'haver escoltat aquesta magnífica cançó... Va,
1: ara et dedicaria una jo.
0: D'això, com?
2: Que dedica una a ell.
1: No, vale. Que...
0: Va, si posa no, després la, jo una altra.
1: La perfídia, del Michael Bennett. Dedicat per tots.
0: Molt bé.
1: Els que estem aquí i a tots els arenyens.
0: Molt bé.

0: de, que ens escolta i que he dit un disbarat, pobra.
1: Una que no tenga...
2: La boníssima.
0: La persona és la Rita Balcells, però que jo li he dit a la Xerina, ara li posarem per la Rita Barberà. Imagineu-se. Rita, que carinyo. Bueno. Perdona, per la Rita Balcells, el Sergio Dalma interpreta Te amo.
2: Ah, bueno.
0: Adéu.
2: Ah, i Joan, prepara't, que ara te truquem, guapo.

0: Bé, i amb aquesta meravellosa cançó de fons us diem que hem arribat al final. Llavors, la setmana que ve, si Déu vol, tornarem a estar aquí a l'imprescindible
1: Eric.
0: L'Eric. El Pau ja hi és?
1: Sí, està allà.
0: Que després us informarà, us dirà les notícies.
1: Ja fa rato.
0: En Josep Porres, si vol, i pot.
1: I té gana.
0: En Joan Cintes.
2: Bon cap de setmana a tothom.
1: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes.
0: La Txarín i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé. Amunt la meva àvia i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla de la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Per ser moltes malalties, la salut mental no és d'excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui, s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I en plana política, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el Partit Republicà farà una gran llista per a les eleccions generals del 29 de novembre i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer, com diem, una gran llista i que connecti amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè és, en paraules seves, incomprensiblement davant aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord a causa d'un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I parlem també de mobilitat, seguim amb mobilitat com diem, amb motiu d'aquesta operació sortida de la festivitat del 12 d'octubre amb aquest pont, ja han sortit de l'àrea metropolitana la meitat dels 570.000 vehicles previstos, que està previst, com diem, que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps de descompte. Abans, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Aquesta tarda, torna el Barça, que rep a l'Spotify Camp Nou al Getafe a partir de 6:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Molt bon dia, gent d'Arenys. Molt bon dia, gent d'Arenys. Aprofito per saludar-les, per fer aquesta petita intro que fem, perquè avui no estic a l'estudi. Tenim un programa gravat i no estic a l'estudi per aquelles coses que ens estan passant una mica tots, que bueno, sóc una víctima més de la grip, no? Aquesta grip que ens està venint a saludar com cada any i que en aquest cas m'ha tocat a mi i que, com, bueno, com bon autònom, tinc d'aprofitar també aquests dies de festa per curar-me, no? Per estar disponible dimarts. En qualsevol cas, feu-se això, aquest, que tota precaució és poca i més tots aquells que estem d'alguna manera sempre contacte amb la gent. Avui no he vingut a l'estudi per això, no? Per tant, per respecte als meus companys, a l'Eric, al tècnic, perquè intentar doncs, que això passi, que ja ho tenim controlat el més aviat possible. I la segona reflexió que també faig, i una tercera, és que teníem un programa, una sèrie de programes preparats perquè novembre-desembre, amb una idea molt xula, molt guapa, però que la convocatòria d'eleccions ens ha canviat, ens ha trastocat una mica, perquè, com que encara que no ho sembla, doncs som molt curosos amb les coses d'una emissora pública, ho deixem més endavant, però això sí, ho tenim present. I res, l'última reflexió, abans no vingui del Pilar, a aquesta festa d'Espanya, vull fer això, no? Que totes les constitucions modernes, totes les constitucions del món, tenen sempre un botó d'emergència. Un botó d'emergència perquè, si passa alguna cosa tal, el govern pugui sortir-se'n amb allò que està. Això ja ho tenia una de les constitucions més avançades del segle passat, el 1918, la Constitució d'Alemanya, de Bismarck, que després va ser la que va servir en el Hitler per arribar al poder. Tot allò que es fa fora del Parlament pot ser legal, però sempre té coses que van antidemocràticament. Antidemocràticament, com a mínim, antiparlamentàriament. Que no anem bé, això està claríssim, que el dia 27 de novembre veurem a veure què passa i que prepararem algun programa també xulo per aquesta vaga general d'aquests senyors que s'han passat 8 anys en llocs de calamarenys i no calamarenys i ara se'n donen compte que això no s'acaba. Amics, bon cap de setmana, que gaudiu del... i que res, escolta'm, amunt i crits, una abraçada, Joan Puig.

Benvingudes, benvinguts, aranyencs tots. Juny, juny la fa el puny. Dissabte 13, genial. Hi ha cops com el gelat de gamba, escolta'm, que no paren de sorprendre. Com la vida, a vegades també et donen sorpreses, no? I també passa que estàs allà dalt de tot, allò de la piràmide de Maslow, i per circumstàncies baixes baix a tot, no? Com tens alguna cosa física. Re, algun dia ho acabarem d'explicar. Nosaltres estem esperant els nostres convidats que venen de Barcelona. Bé, bueno, venir de Barcelona cada vegada és anar al París de car, no saps mai el temps que tardaràs, i com arribes allà, que passes al Besòs, al tros del Besòs, al túnel de la Bruixa, llavors ja pot ser el que vulguis, però ja ens hi hem acostumat. Jo crec que la paciència nostra és infinita. Com l'amor, també, que és infinit. Ha estat una setmana amb molts alts i baixos, amb aquesta visita que ha fet el Sant Pare. Déu-n'hi-do, 70 anys i l'energia que té d'aquests 6 dies a Madrid, Barcelona i Canàries. Cada un pot treure les seves conclusions, uns més a favor, més en contra. Evidentment, a tots ens quedaran al cor i amb la imatge la Sagrada Família del Gaudí, espectacular. Espectacular, això no hi ha volta de full. Però després hi ha una altra Barcelona. Hi ha una altra Barcelona que no és pels guiris. Hi ha una altra Barcelona que és per la gent normal, pels barcelonins. Hi ha una altra Barcelona que no pot entrar en aquests actes perquè tots estan ocupats normalment sempre pels mateixos. Jo no sé què ha fet el nostre president de la Generalitat, però suposo que tota la setmana ha estat amb el Sant Pare. És la diferència entre una empresa pública i una privada. Per més Sant Pare, el cap d'una empresa catalana privada, delega en algun dels actes. Delega, perquè a més hi ha aquests trens que no van. Hi ha aquestes autopistes que no van. Hi ha els hospitals que estan fent un esforç general. Els metges, les metgesses, el personal sanitari, que no poden, que no donen més. I després hi ha els mestres, que entre totes les coses és el que educa la gent que puja. Déu-n'hi-do la feina que hi ha. Però, clar, tenim temps per algunes coses i per unes altres. Repeteixo que es pot estar tot arreu, però fins i tot les multinacionals, com hi ha un esdeveniment tan particular, no fa falta que vagis a tot arreu, eh? No fa falta que vagis a tot. Hi ha gent que pots delegar i hi ha gent d'allò que es diu l'empresa del dia a dia, que sembla que aquí és el que menys interessa. Agrair els comentaris que vaig tenir la setmana passada referent al Sant Pare i referent al català. Poca cosa més es pot dir. Poca cosa més. Només que he descobert el nostre arquebisbe, el senyor Omeia, que tenim la sort entre tots que es retira aviat, que jubila, i espero que el que vingui darrere tingui una mica més de cura de la llengua vernàcula de molts fidels. Espero i desitjo. Després veurem què passa, eh? De vegades critiques una cosa i el que ve és pitjor. No m'estranyaria tampoc. En qualsevol cas, res més. Jo, és que hi ha tantes coses que es podrien dir. Hi ha aquesta plaça de Sant Agustí, Barcelona, que recordar que està a 150 metres del Liceu. És a dir, el lloc on la burgesia catalana porta les seves joies, no les del Zapatero, que aquestes les té a la caixa forta, les tenia, sinó on van a lluir els abrics de pell, a 150 metres d'allà hi ha aquesta església Sant Agustí, que de sempre, de tota la vida, ha fet una tasca, crec, mereixedora de tots els elogis. No ho crec tant del seu mossèn, que podria fer un petit esforç, ja no per aprendre, que això ja ho dono, perquè si no vols aprendre una cosa no l'aprendràs mai, encara que te l'expliquin, sinó per estimar-la o per voler entendre-la. En aquell mateix carrer, jo vaig començar treballant allà de comercial al barri Vell, a Ciutat Vella,
hi ha el carrer Hospital, el carrer Jerusalem, el carrer Belén, no, tot això m'ho conec. I hi havia, que ara ja no hi és, un bar que com tots els bons bars d'allà feia cantonada. Hi havia dos cambrers molt xulos, molt trempats. Jo podia deixar el vespino aquí a la plaça Sant Agustí. I llavors era molt trempat. I allà el reunien a la policia municipal amb les sangles, la Guàrdia Urbana, es reunien senyores o senyoretes de la vida, es reunien carteristes, es reunien tot el millor de cada casa, perquè a més feien un cafè força bo, i allà era una manera de fer un petit lapsus i de parlar amb la gent, no? Tenim de pensar que al cantó hi ha la boqueria, també hi havia també molt d'ambient, i mai, absolutament mai, cap problema amb l'idioma, mai. Absolutament mai. Qui parlava en castellà, i qui parlava en català. Però, bueno, inclús hi havia, per la gent no catalana, hi havia un interès general per parlar el català. Bé, deixem-ho així. En qualsevol cas, em reitero amb el que vaig dir, que si hi ha alguna persona que no li va o que no l'estima, se li tindria de facilitar la feina i no estar en un lloc on parlen dues llengües, que realment són tres, perquè l'aranès, que no, escolti, ja Espanya és molt gran, la diòcesi és tarraconense, Anxes Castilla, i llavors encara podria estar millor. Res més, vull felicitar a una gent que m'aprecio molt i que fa 63 anys, i dieu, i de qui està parlant avui el Puig? Està parlant d'aquesta, de l'Alaska. Eric, com puguis?

Qui li importa realment? A qui li importa tot això? Barcelona, parlo de Barcelona perquè aquesta setmana, dimecres, una línia qualsevol d'autobusos, i puja una senyora i diu: hi ha hagut disparos, hi ha hagut trets, i ha passat. I parlant amb una altra senyora diu: sí, hi ha hagut disparos aquí al carrer Balmes. Balmes Travessera, a les 10 del matí. Torno a dir-ho, eh? Balmes Travessera. Davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I res, no passa res. És el tercer o el quart tiroteig. A més, ho fa una persona, un assassí, a sou, se suposa, amb un tret. No li fa falta un segon tret. És a dir, un crac. Aquest senyor se'n va cap a la Placídia i ha desaparegut, ja no se veurà mai més. I tal. Tot això m'ha estat quatre alerta terrorista i amb el Sant Pare donant voltes. A veure, hi ha coses que no sé, almenys a mi em fan molt de pensar, que és el que parlava abans, una mica de lo descompensats que estem, no? Hi ha un tema important. Jo sentia la conversa amb aquestes dues senyores, hi ha un tema molt punyent. I aquestes senyores donaven que tot això es donava a aquesta immigració massiva que tenim. Que no hi ha cap control de cap tipus, en molts de casos. Que el creixement exponencial vegetatiu de naixements que hi ha a l'Àfrica, que hi ha a Sud-amèrica o que hi ha a Àsia, supera amb escreix el d'Europa. Hi ha un país, a Àfrica, que hi sol, té més naixements que tota la Unió Europea. Demà hi ha un referèndum a Suïssa. A veure si volen posar baguets, com que viuen a part i mengen a part, aquests fan un referèndum per dir si arribaran, si volen sobrepassar els 10 milions d'habitants o no. Aquí ningú ens ha preguntat res, en principi. O el que qui encaia otorga. Però en qualsevol cas, no sé, qui agafa autobús, qui trepitja el carrer, veu un món diferent a com vas rodejats d'escoltes, de cotxes oficials, i trepitges molt poc al carrer i et passes la vida en un despatx amb els teus palmeros de torn. Que es pot canviar? Sí, però és molt difícil, eh? És molt difícil. Parlem de coses més, de tiroteig a Barcelona, perquè dintre dos dies en tindrem una altra, segur, perquè com va dir aquí el cap del segon sindicat de Mossos, Barcelona s'ha convertit en un antro de totes les màfies, no d'Europa, sinó mundial, i l'Albert ens ho explicava, però qui té la sort de seguir el programa i d'escoltar-ho, doncs es diu al tanto, a l'hora, que no està bastant mal. Escolteu, hi ha mundial de futbol, això ho tapa tot, hem estat a Mèxic aquests dies, i escolta, i jo vull recordar també amb una mica d'enyorança, s'ha fet, la Shakira l'ha inaugurat, però cap com la Shakira al Sud-àfrica, com aquest.

El directe té aquestes coses. El directe té aquestes coses, que estem esperant els dos convidats. Però mentre els esperem i un que és un home de fe, igual que l'Eric, que està al comandament, hem pensat que aquesta cançó ens podria animar una mica a tots entre lo celestial i lo terrenal.

0: Nosaltres ja ens han confirmat via telèfon que tenim els dos convidats que estan per aquí. Si els veieu per la Riera, digueu-los on està la ràdio perquè venen cap aquí corrents. Perquè això cada vegada més, a Camp Barcelona sembla això, lo d'aquesta ciutat. Chicago.
1: Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce the first time anywhere there's been an act

Bé, ja quasi som aquí, ja està els convidats a l'entrada i nosaltres encara tenim temps. Després hi ha algun amic meu que em truca, m'envia un WhatsApp i em diu, escolta, m'agrada més la música que del que dius en el programa. Doncs escolta, per vosaltres, més música. I'm going to...

that river, down by that riverside, gonna lay down my burden.

0: dies, amics. Per mi és un plaer, una muralla de satisfacció total, trobar un bon amic que a més tenim molt bon feeling, que ha vingut el segon cop, ara aquest és el tercer, que el primer que va fer és presentar-nos el seu llibre, va dir, quan el tingui te'l portaré, i jo vull donar les gràcies que hagi vingut a nosaltres amb la seva senyora, amb la Rosa, també, que també parlarem del seu llibre, aquest xicot de Vic. Doctor Andreu, benvingut.
1: Gràcies, Igor. Gràcies per l'acollida.
0: Perfecte. Una mica venir de Barcelona, Rosa, ha estat complicat avui,
2: Molt complicat.
1: Sí.
2: A més, portàvem el taxista, que ja el coneixem, que és una persona que es neguiteja per res, i al veure que no podia arribar a l'hora, i estàvem tots neguitejats. Bueno, el Ramon i jo anàvem tranquils. Ell porta el cotxe.
0: No, i tant, ni més ni menys. Escolta'm, anem per feina, que diuen.
1: Anem
0: per feina. Deixin que comenci per la Rosa, que vam parlar del seu llibre. Un llibre, com és? La primera pregunta és obligada. Com és que comenceu a escriure tan tard, per dir-ho així? Perquè esteu a la primera volada, però us ve així. Per què?
2: Bueno, escriure. Jo sempre he escrit a la meva vida, al col·legi, a les escoles. Sempre escrivia coses. Quan s'havien de presentar contes o històries, tot això sempre ho escrivia a l'escola. I sempre m'anava bé, sempre em felicitaven. De fet, l'última que vaig fer, quan estava estudiant per fer de secretària, aquestes coses que ensenyaven, francès, anglès, taquigrafia, mecanografia, comptes corrents, etc, etc, etc, va ser l'examen de francès. La redacció era sobre Les Printemps. Sí, i aleshores Monsieur Lamotte, que era el nostre professor, li va fer molta gràcia. Vaig fer la meva redacció en francès, Les Printemps, i vaig treure un sobresaliente, va estar contentíssim.

0: secretaris, secretàries, aquestes comptes corrents i tot això.
1: Sí. I com és que heu escrit el llibre aquest? El podeu fer publicitat, que ara és el moment.
0: Ah, sí?
1: Sí, per favor.
0: Bé, és un llibre... Jo vaig estar 3 anys anar a l'escola d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès perquè havia escrit ja coses, però eren per feina. Com a secretària tot ho redactava jo perquè em deien que ho feia molt bé. Però volia escriure sobre una història de la meva vida, no? I per no fer-ho, per fer-ho bé, em vaig anar a l'Ateneu Barcelonès, vaig estar 3 anys anant allà i va sortir aquest llibre. Vaig agafar com a personatge, no ho he dit això, quan vaig acabar de fer de secretària de direcció, vaig començar psicologia, vaig començar a estudiar psicologia, també de gran, als 50 anys. I un dels meus pacients és el personatge d'aquesta novel·la.
1: Val.
0: Que quan li vaig dir que l'havia triat amb ell com el perfil del personatge, se'n va posar a plorar a la consulta.
2: Es va emocionar.
0: Es va emocionar.
1: Això està molt bé. Recordi'ns el títol i l'editorial, sisplau.
0: Sí, l'editorial és de Lleida. Jo vaig voler que sigués una editorial de Lleida, és editorial Pagès, Pagès Editors, perquè jo sóc d'un poblet de Lleida, de Soses, i perquè el personatge també és de Lleida i la història va per la franja, no? Sí. Per Lleida i per allà.
1: De la terra ferma.
0: De la terra ferma.
1: Fantàstic.
0: I del com se'n diu allò? El creuament entre els tres rius, l'aiguabarreig.
1: L'aiguabarreig. El títol?
0: Ella diu que és un heroi, és la frase que diu la protagonista de la novel·la, que ell és un... El protagonista és una persona molt acurada, vol tenir sempre la raó, amb un caràcter fort i dominant... I ella, pues, no és humil, però procura fer-lo feliç. I al final de la pel·lícula, no? De la pel·lícula, de la novel·la, m'heu preguntat, és la frase que diu la protagonista. És el meu heroi. Ell és el meu heroi.
1: Queda molt clar. Jo, hi ha una cosa que la ràdio ens mana, que és la publicitat.
0: Oh, i tant.
1: Eric, publicitat, sisplau.
3: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Ràdio Arenys.
7: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Love. Eric, fica'm la música de Vacaciones. La trobarem? És que si no, no... Necessito el meu Vacaciones. Ell ja ho sap, però així en sap que li demano. Una història apassionant, Rosa. Deies...
0: Sí.
1: Que és una mica el reflexe de la teva història.
0: De la meva història, sí.
1: I també una cosa que de col·laborador sud-americà, no? Que te n'assabentes...
0: Gairebé.
1: Als 45 anys,
0: sí.
1: El teu pare...
0: Sí.
1: No és el teu pare.
0: I no és el teu pare. I me'n vaig enterar. Explico com me'n vaig enterar.
1: Sí, per favor.
0: Me'n vaig enterar perquè al poble, jo sóc de Soses, érem una pandilla, exacte.

0: criatures molt agosarats, mig salvatges,
1: silvestrats, que diuen.
0: Sí, exacte, silvestrats. Jo dic mig salvatges perquè era això.
1: Tots els de poble hem estat, hem passat
0: sí,
1: per aquí. Eh?
0: Vale, aquesta... sí, bueno. Però vull dir, veure un niu d'abelles al costat d'una font i dir, per què fer el niu aquí i posar els dits allà al niu i tenir que sortir corrents?
1: I ràpid.
0: Perquè et passegueien les abelles. I aleshores, doncs, en una reunió que vam fer tots els companys que ja érem grans, jo tenia una cosina, tinc una cosina germana allà, i li vaig preguntar, dic, escolta'm, a veure, la meva mare encara vivia, però no m'ho havia confessat mai, però la meva germana sí que m'ho va dir. Dic, és veritat que el meu pare, el que ens ha fet de pare, no era el meu pare? I em diu, oi, sí. Diu, però espera que li preguntaré a l'àvia, que encara viu.
1: I que sap de què va.
0: Que sap de què va. I efectivament, li va preguntar a l'àvia, sí, tal, ella no. Ella no és la filla de la culató. Ella és la filla del cinto.
1: Ep.
0: Jacinto.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara sé els cognoms, perquè ho he anat investigant, i he anat allà diverses vegades. M'he mogut per les terres de l'Ebre, de Soses i Rodalies, Torres de Segre i tot això.
1: Déu-n'hi-do.
0: I he anat conformant el personatge. Més que tot, el personatge, perquè... El llibre comença que l'àvia Magdalena li encarrega a un dels bessons d'un fill d'ella que vagi a investigar i averigui qui era el seu pare. El llibre comença així.
1: És una mica paral·lel a la investigació, no?, que també heu fet.
0: Sí, l'he fet acompanyat del llibre.
1: Apassionant. Jo crec que els nostres oients estan xalant, no?, aquestes històries que tenim aquí a Vallès de Mar, dissabte al dematí. Li agraeixo molt, deixi'm agafar una mica el doctor Andreu, i qualsevol cosa que tingui, m'ho diu, jo aquí tinc el GPS secreto de nuestra mente, tinc el psicoanàlisis de l'Espanya disfuncional, el monstruo de hielo,
2: aquesta està en català
1: també el tinc, i ir al psiquiatre per a què? Aquesta és molt bona.
2: Aquesta també està en català i en anglès.
1: Però ara n'hi ha una altra.
2: Aquest és l'últim. Ha sortit la setmana passada.
1: Però se puede perdonar? Això és dur, no? Es pot perdonar?
2: Hi ha molta gent que es creuen que no, perquè es pensen que perdonar és fer el primo, no defensar-se i deixar-se fotre, i deixar fent a l'altre. Això és un gran error, perdonar no és això. Però, esclar, amb aquest eslògan que va posar en marxa l'Església Catòlica de poner la otra mejilla, clar, la gent com ho entenen, això?
1: Però vostè ho explica molt bé, no, llibres? D'on surt, això?
2: Sí, a les primeres pàgines ja s'explica, això.
1: Que no és exactament literalment com ho entenem.
2: Sí, no, no és això, no és així, no. El que passa és que amb la cultura jueva del temps de Jesucrist, si un pagava amb un altre, ho feia amb el revers de la mà. Perquè això era un signe de superioritat sobre l'altre, no? Com un sentiment de casta superior, no? I llavors... La frase de Jesús de posa l'altra galta simbolitzava un gest de resistència passiva, perquè si posava l'altra galta, a l'altre ja no el podia pagar amb el revers de la mà, tenia que fer-ho amb la mà plana, amb la qual cosa se n'anava en l'aire el criteri de superioritat sobre l'altre,
0: sí,
2: no? Llavors figurava que tant l'abofetejat com l'altre eren iguals. Cosa que en el abofeteador, li semblava com un tiro, no? Li sentava com un tiro. O sigui, era un gest de resistència passiva, era un precursor d'en Gandhi, no? Però no tenia res que veure amb el no defensar-se i deixar fent a l'altre, no? Això és un equívoc i un malentès monstruós que jo procuro desmuntar les primeres pàgines i ja no... Ja explico com el perdonar és compatible amb la legítima defensa, no? Ara, esclar, la forma de perdonar depèn de l'agressor, del tipus d'agressió, depèn de moltes coses, no? Perquè una cosa és que l'altre faci autocrítica i demani perdó, i l'altre és que encara se n'enfoti, no?
1: Que també n'hi ha.
2: Un dia una dona em preguntava, que diu, oh, bueno, però tal cosa, una ofensa que havia rebut i tal, i això, però com es pot perdonar això? Això no es pot perdonar. I jo li deia, home, depèn del que entengui vostè per perdó. Miri, a vegades, perdonar una persona pot consistir en enviar-la a la merda, sap?
1: Directament.
2: Directament, i ja està. Perquè el perdó en què consistir? Ha de consistir en no tenir afany de venjança, no tenir rancor, ni ressentiment, ni voler-li cap mal a l'altre, no tenir-li ràbia. Això és el perdó. Ara, això és compatible en dir-li, bueno, però no et vull a la meva vida, fot el camp i no em prenyis, no? I no vull saber res de tu, ja està, no?
1: A més, explica també molt bé en el llibre que això que ha dit, aquest rancor, aquest odi, aquest resclumit que tens de mala estrogança, fa que perdis la teva salut mental moltes vegades.
2: Sí, efectivament, perquè això són energies negatives que vas amagatzemant a dintre teu, i això és com un material radioactiu, això. Va irradiant i et va fotent, no? T'amarga la vida.
1: I vostè, com jo, com la Rosa, heu sentit, és que no el perdonaré mai!
0: No? Habitual.
1: Jo, com llegia el llibre, dic, no, sí, bueno, el que t'has de fer és perdonar.
2: Si no li perdonaràs mai, no estaràs mai bé.
1: T'estàs tirant pedres a la teva teulada, també. T'estàs tirant pedres a la teva teulada.
2: Oh, esclar, naturalment. Ara, si es té clar que perdonar és compatible amb la legítima defensa, doncs la persona ja no cau en la trampa de l'odi, del rancor i del ressentiment, i sobretot de la venjança, no? I llavors pots viure tranquil, no?
1: Són molts anys, no?, de psiquiatria, doctor.
2: Ah, sí, em porto 51. 61 de metge, però 51 de psiquiatre, perquè abans jo era metge de medicina interna de la residència del Vall d'Hebron, i després va ser metge de barri, i després ja em vaig dedicar amb això els 51 últims anys, sí.
1: Per què estem? Deixi'm aquest, però se puede perdonar, en Ramon Andreu Anglada, Xeroi Edicions, deixin que em salti el guió, aquest guió que porto. Doctor, per què estem tan malament del cap?
2: Ah, estem molt malament i cada... estem malament i cada dia pitjor.
1: I perdoneu,
2: La societat està involucionant per dues...
1: Lleig aquesta paraula, involució, sí. Anem cap enrere.
2: Sí, anem enrere. Per dues causes. Primera, perquè, mira, això ja ho va explicar i ho va pronosticar en Freud fa 100 anys, en una obra que va escriure pel públic en general, que es diu El porvenir d'una il·lusió. Llavors, ell explica allà que era el segle XIX, i ja hi havia crisis de valors, crisis de valors morals. I llavors ell deia, el món s'està...
1: Si em permet, en una societat il·lustrada, com era la de Viena i tot això, vull dir que tenia un cert nivell, també cultural.
2: Sí, però ell ja va dir que s'estava desreligiosizando, no? S'estava perdent les creences. I ell va dir, bueno, fins a on és normal, perquè aquest sistema de creences ha sigut útil en fases molt primitives del desenvolupament de la humanitat. Però, esclar, la humanitat ha crescut tant, ha evolucionat tant, que ja no té res que veure amb la que hi havia en temps de Jesucrist, no? I llavors... Aquest sistema de creences ja ha fet figa, perquè ja ha donat de si el que podia donar, però no donarà més. I, esclar, doncs la gent acabarà abandonant-lo de veritat, de tot. Però si no trobem un sistema de creences substitut que sigui vàlid, adaptat als mons moderns i que sigui vàlid, doncs, aleshores anirem retrocedint, ens anirem fent cada vegada més primitius, i retrocedirem a la horda primitiva,
1: la cèl·lula,
2: i al final la humanitat es pot autodestruir. I realment això és el que està passant,
1: Rosa.
0: Perdona, Ramon, ja saps que sóc una mica tossuda. Quan tu parles d'un sistema de creences substitut, a què et refereixes?
2: A trobar un altre sistema de pensament i de creences i una altra filosofia, però
1: que sigui vàlid, no?
2: Que tingui en compte els valors morals, no? Que no s'han de perdre mai, no? Ja els estem perdent, no? Vull dir, la gent s'està deshumanitzant. Mira, un exemple, per exemple, no? Un noi em ve a veure per depressió, bueno, ha trencat amb la noia, vale.
1: Depressió que és una pandèmia, també, sí, del segle XXI.
2: Perquè la gent cada vegada té menys capacitat de compromís i cada capacitat d'estimar.
1: És veritat, és veritat.
2: Llavors el noi entra en depressió perquè la noia el deixa, però fixi's com el deixa. Com el deixa? Després de 7 anys de noviatge, dels 20 als 27, la noia dona per acabar la relació i trenca amb ell per what? Li diu per what? Ni se'l mira la cara, ni els ulls, ni li parla, ni li diu, ni l'oro, res. Per what? Això és inhumà. Ja no, però la gent ho estan donant per normal, i no és normal, això.
0: No és normal, no.
2: Com ha de ser normal, això, home?
1: T'has d'anar a prendre un cafè i, no sé, i mirar-li els ulls, home. I dir-li, mira, escolta, ens s'ha acabat.
2: La gent s'ha de parlar mirant-se els ulls, home. Què és això de trencar per what? És un acte inhumà. I a l'altra, la noia tan fresca, es pensava que això era la mar de normal, no? Oh, això no té res de normal, això. O serà habitual i serà freqüent, i cada vegada més. Però normal, no, home. Com pot ser normal una cosa així?
1: Ens estem tornant a aquest home de gel, no?
2: Sí, efectivament. Efectivament.
1: Tant se me'n fa...
2: Sí, tant se me'n fot, 8 com 80, sí.
1: No sé, vivim uns moments apassionants, però a la vegada també tragicòmics, no? Com el que dieu, sí, no? Per WhatsApp, dius, escolta'm, ja... La meva pregunta també, amb aquest però se puede perdonar, en general sempre els que hem anat a catecisme en el seu moment i tot, per què sempre ens ha dit, home, la iaia sempre es deia, es té de saber perdonar. Per què no se sent ara això? Per què surt ara un tal doctor Andreu i diu, perdoneu? I perdoneu d'aquesta manera.
2: Bueno, perdó, és un concepte que està una mica en crisi, no? Precisament per la crisi de valors morals i per la pèrdua de les creences, no? Aleshores, esclar, la societat està predicant en sentit contrari, no? Per exemple, el cine, la novel·la, la literatura... Per exemple, fa poc es va estrenar una pel·lícula del Clint Eastwood, que cinematogràficament és una obra mestra, no? Però, clar, és un missatge enverinat.
1: Quina, en concret?
2: Perquè la pel·lícula es diu Sin Perdón.
1: Sí.
2: És un western.
1: Sí, sí.
2: I, esclar, el que predica és la venjança. És tot el contrari, no?
1: Sí. No, no.
2: Llavors, clar, si la novel·la, la literatura, els hi van predicant en aquest sentit...
1: Vostè també és un cinèfil, és un aficionat al cine.
2: Sí, jo sóc aficionat al cine.
1: Entre altres coses,
2: sí.
1: Entre,
2: sí.
1: Perquè també és un bon historiador, vull dir, també és, us agrada, heu triat. I pregunto en els dos, no? Com a psicòleg i com a psiquiatre, hi ha una pastilla màgica que ens pugui curar una mica de tot això?
2: Pues no hi ha pastilla, no, perquè...
1: Perquè, esclar, aquí tot ho arreglem amb una pastilleta,
2: sí, bueno,
1: saps?
2: Aquest és l'error de la psiquiatria biològica, no? Els que se'n diuen biològics tot ho tracten amb medicaments, però quan la persona vol parlar d'algú, diu, no, d'això no en parlarem, aquí només hem de parlar dels símptomes i de la medicació. Bueno, després hi ha el psiquiatre conductista que diu a la gent el que han de fer. Bueno, si ho poden fer i poden seguir la pauta, molt bé, però si no poden, no fem res, no? I després estem els psicoanalítics, que la nostra feina és ensenyar a pensar.
1: Això és complicat, eh?
2: Sí, és complicat.
1: Perquè requereix un esforç. I no estem tampoc amb l'època de l'esforç, no?
0: Clar, però és imprescindible.
1: Sí, però és que estem que tothom, en general, sí. Jo el primer, volem un immediat, no? Allò que... tot, vull la felicitat instantània, no? com un escuit, no hi ha que tens de sembrar, llaurar, regar, tot això és per...
2: Però, ara, és molt important que el psiquiatre no solament sigui d'orientació psicoanalítica, o sigui que ensenyi a pensar, sinó sobretot, però passa que, esclar, a la gent li és difícil enterar-se'n d'això, que no sigui un psiquiatre o un psicòleg confessional, perquè, esclar, si és un psiquiatre de l'Opus Dei, pues li dirà unes coses determinades. Si és un psiquiatre marxista, comunista, leninista, del materialisme dialèctic i no sé què més, pues clar, li fumarà un altre rotllo diferent, no? Però també molt condicionant, molt, molt, molt programador.
1: Molt sesgat, no? Per lo que ve. Molt sesgat.
0: Sí, sí.
2: És clar que no respecta la llibertat individual de la persona, no? La persona s'ha de deixar que pensi el que vulgui, que sigui el que vulgui, no?
1: Hauria d'anar en bicicleta, de caure, però t'has d'aixecar i seguir anant en bicicleta, no?
0: Oh. Per exemple, clar.
1: És apassionant. Que passa que ens queda poquet i és que m'agradaria, escolti, fer un publireportatge amb els dos, perquè els dos teniu...
2: Bueno, ho podem tornar un altre dia, si voleu.
1: Jo, per mi, encantat en aquest sentit.
0: Un puntet d'humor, puc
1: tant,
0: posar?
1: I tant, mare de Déu, Rosa.
0: Quan jo vaig decidir estudiar psicologia,
1: sí,
0: ja tenia 49 anys. Sí.
3: L'informatiu cap de setmana.
4: Bon dia, avui és dissabte 10 d'octubre del 2026. Som al primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. Arenys de Mar ja està gairebé immers en les activitats vinculades al calamarenys. Presentada aquest dimarts, la cita gastronòmica local viu aquest diumenge al migdia el seu tret de sortida amb la primera proposta, les sortides musicals amb la barca La Marinada. L'obra El Préstec porta als seràfics l'humor negre i la crítica social. Aquest diumenge, el públic arenyenc podrà viure de ben a prop l'adaptació de la popular obra de Jordi Galzeran, que s'adaptarà al format de lectura teatralitzada. I el concert de mar i música uneix Arenys i Menorca a través de l'Atzé Cor Cambra i la coral Clau de Sol. A mig centenar de cantaires es farà diumenge a la tarda en un escenari imponent, l'Església de Santa Maria. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè la policia local ja té en marxa la patrulla per combatre l'incivisme i millorar la percepció de seguretat. Des de l'1 d'octubre, dos agents del cos policial fan una vigilància a peu a la part baixa d'Arenys de Mar. El servei se centra especialment en els comportaments incívics i les situacions relacionades amb la presència de persones sense llar. De moment, ja s'han interposat 10 denúncies. Durant aquesta setmana, Arenys i el Maresme han intentat retornar a la normalitat després de la tempesta que va deixar 166 litres per metre quadrat el passat cap de setmana. Les principals incidències han estat en la mobilitat. Junts Autisme espera la llicència de primera ocupació de l'Estela Maris des de fa ja 3 anys. La Fundació diu que el fet de no disposar d'aquest tràmit administratiu no es permet posar en marxa el projecte Vivim Junts amb garanties ni tampoc optar a subvencions supramunicipals. I l'atur ha augmentat a Arenys de Mar al setembre amb 17 persones més sense feina. En canvi, la taxa d'atur registrat aquest mes ha disminuït un 8,45%, unes xifres que estarien condicionades pel procés de regularització extraordinària d'immigrants. Ramon Puigvert és el nou president, en aquest cas en funcions, de l'aula d'extensió universitària. Agafa el relleu a Mercè Cussó, que deixa el càrrec després de 7 anys al capdavant de l'entitat. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en la jornada del cap de setmana i els reptes que afronten els principals equips d'Arenys de Mar.
3: L'informatiu cap de setmana.
4: Arenys de Mar ja està gairebé immers en les activitats vinculades al calamarenys. Presentada aquest dimarts, la cita gastronòmica local viu aquest diumenge al migdia el seu tret de sortida amb la primera proposta, les sortides musicals amb la barca La Marinada. Ens amplia la informació Oriol Leo.
5: Seran un total de 3 sortides de mitja hora entre les 12 del migdia i 2:15. L'experiència de sortir a gaudir del Mediterrani s'hi sumarà a la música del Mar i les Havaneres d'un clàssic musical aranyenc, Pep Berguedà, cantant de la vella Goga. Així ho ha explicat el responsable de la marinada, Roger Pons Arnau.
6: És una activitat que ja fa molt de temps que es fa, quan comença la jornada del calamarenys, a part de la jornada gastronòmica, també hi ha diferents activitats. I una activitat la fem aquí a la marinada, a la Golondrina, i és un passeig de 30 minuts, on ens acompanya en Pep Berguedà, que és el cantant del grup de veneres d'aquí d'anys de la Vella Lola, i les fem els diumenges, a partir de les 12.
5: El cost de la sortida és de 7 euros per persona. Es podrà gaudir d'aquesta activitat cada diumenge entre l'11 d'octubre i el 8 de novembre. Pel que fa a la resta de propostes pel Calamarenys 2026, de cara als més petits hi haurà una hora del conte especial el 15 d'octubre i un taller infantil de Memory el dia 23 d'octubre. També s'oferiran visites guiades itineraris sobre els americanos el 18 d'octubre, sobre el port el 25 d'octubre i històries de mar el 8 de novembre. A més, en clau de divulgació, Enric Badosa serà l'autor de la xerrada Com és el nostre mar, que es farà el dia 7 de novembre. Finalment, i pel que fa a la gastronomia i tradició, el 16 d'octubre es durà a terme la mostra gastronòmica a la Llotja Vella, el 23 d'octubre el sopar popular, el 30 d'octubre la jornada calamarenys al mercat i el 7 de novembre la recreació de la tradicional subhasta al pati del Calissai.
4: L'obra El Préstec porta els seràfics, l'humor negre i la crítica social. Aquest diumenge, el públic aranyenc podrà viure de ben a prop l'adaptació de la popular obra de Jordi Galzeran, que renaixerà en format de lectura dramatitzada. L'Antoni entrarà en una sucursal bancària amb un objectiu molt concret, aconseguir un crèdit personal, però té un problema. No li poden oferir, ja que no té cap garantia de solvència i el director de l'oficina li denega rotundament. És a partir d'aquí que arrenca la versió del Préstec dirigida per Roser Fernández. Ella mateixa explica l'origen i característiques d'aquesta obra.
7: És una comèdia d'humor una mica negra. De fet, està basada en una comèdia d'un gran dramaturg, no? del referent del teatre català, que és el Jordi Galzeran, que és l'autor també del mètode Gronholm. I de paraules encadenades, ha fet traduccions, ha fet sèries de televisió i tal. És molt humana, el que passa és que juga molt amb l'element absurd, exagerat, no? Amb l'estracanada última.
4: Fernández també ha subratllat que no és una representació típica i tòpica, però tampoc una lectura dramatitzada en estàtic. Més aviat, el que trobarà el públic assistent és una fórmula intermèdia que passa per la lectura teatralitzada.
7: Com que nosaltres fem lectures dramatitzades, llavors el que fem són adaptacions per de vegades escurcem una mica l'obra per afavorir una mica que els actors puguin llegir l'obra mentre la interpreten. Normalment la lectura dramatitzada s'entén com algú assegut en un faristol llegint i nosaltres fem més aviat lectures teatralitzades, on hi ha una escenografia, hi ha moviment escènic, exactament com si fos una obra de teatre, no? Però amb el suport del paper.
4: La representació del Préstec, que durarà una hora, començarà a les 6 de la tarda de diumenge. El cost de l'entrada és de 12 euros a la taquilla, 10 si es compra de manera anticipada i 7 pels socis i sòcies. El concert de Mar i Música uneix Arenys i Menorca a través de l'Algecor Cambra i la coral Clau de Sol. A mig centenar de cantaires es farà diumenge a la tarda en un escenari imponent, l'Església de Santa Maria. La coral menorquina, nascuda el 1984 a Ferreries, unirà el seu talent al d'un dels integrants de la família musical de l'Aixa, l'Algecor Cambra, dirigida per Alfred Canyamero. Ell mateix i Montse Mercadal, directora de la coral Clau de Sol, estaran al cap davant d'un concert amb peces en idiomes com el llatí, el català, l'anglès o l'alemany. El concert constarà de 19 cançons. Una desena aniran a càrrec de l'Algecor Cambra, que tindrà 21 cantaires, i 7 de la coral Clau de Sol, amb una trentena de membres. El vespre musical finalitzarà amb dues peces interpretades conjuntament per catalans i menorquins. Audite Silete, de Michael Pretorius, i Ciutat de Parella, obra del músic menorquí Deseado Mercadal. El concert de Mar i Música començarà a les 6 de la tarda i es preveu que duri aproximadament una hora i mitja. La L'entrada és gratuïta fins que s'ompli l'aforament de l'església. I en justa reciprocitat s'espera que la GECOR Cambra visiti Ferreries al març del 2027 per un segon concert d'intercanvi. La 1:09, i ho recordem també, que avui comença a la plaça Mare Paula Montal i a les 4 de la tarda el curs d'iniciació a la fotografia per part de l'AFA. Anirà a càrrec de Juanchi Pegaro i durarà 5 dies amb un cost de 50 euros pels socis i 70 pels no socis. I més tard, a les 6, es projectarà les pel·lícules El Grúfal i La filla del Grúfal als Seràfics. Serà en el marc de la iniciativa Cine Xic, d'Òmnium Cultural, que pretén potenciar els cinema infantil en català. El cost de l'entrada és de 3 euros. I a aquesta mateixa hora, a les 6 de la tarda, i en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, l'historiador Francesc Forn protagonitzarà a l'Església de Santa Maria la conferència Vestir i destruir retaules, que abordarà la situació del retaule d'Arenys durant la Guerra de Successió i també la Guerra Civil. I les activitats de dissabte finalitzen a l'Ateneu, on hi haurà concert i ballada de swing a partir de les 9 del vespre. El cost és de 8 euros pels socis i sòcies i 10 pel públic general. I de cara a diumenge, torna a Arenys la Fira de Brocanters i Col·leccionisme, al davant del Calissai. A càrrec de Crisàlida es podrà visitar entre les 10 del matí i les 2 del migdia. I també vinculades a les Jornades Europees del Patrimoni, diumenge al matí hi ha dues propostes: la visita als búnquers d'Arenys de Mar a partir de les 9 del matí i el Laboratori de Minerals per part del Museu de Minerals, que comença a les 11 del migdia. D'aquesta darrera novetat ens en parla la seva directora, Neus Ribas.
8: Novetats és una mica parlar de ciència, que també és un patrimoni, i que seria la incorporació d'un taller dins el Museu Moixolleda, un taller de minerals per a les famílies. Aquest seria la proposta vinculada al patrimoni. Una mica és una idea que ja apareix ja aquestes Jornades Europees de Patrimoni, que no només estem parlant de patrimoni immoble, que és el que principalment estudiem i fem difusió, però també el patrimoni natural és important.
4: Cal dir que si no hi ha baixes d'última hora, les places per a aquestes dues activitats ja estan plenes.
3: Ràdio Arenys, notícies.
9: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
9: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
14: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
16: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialça Clavella 16.
15: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Ràdio Arenys. Serveis informatius.
4: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè la policia local ja té en marxa una patrulla per combatre l'incivisme i millorar la percepció de seguretat. Des de l'1 d'octubre, dos agents del cos fan una vigilància a peu a la part baixa d'Arenys. El servei se centra especialment en els comportaments incívics i les situacions relacionades amb la presència de persones sense llar. De moment, ja s'han interposat 10 denúncies. Gemma Roig.
17: El cap de la policia local, Juan José Martínez Ortigosa, explica que la mesura s'ha pres davant la sensació d'inseguretat que té la ciutadania. Considera que, tot i que les dades de criminalitat a Arenys de Mar s'han reduït considerablement, aquesta percepció està relacionada amb comportaments incívics i situacions d'ocupació de l'espai públic per part de persones sense llar. Davant d'això, s'ha implementat aquesta mesura preventiva que reforça la presència policial al carrer i que es mantindrá com a mínim fins a final d'any.
18: Pues lo que vol es evitar o minimizar pues las acciones incívicas, ¿no? Y que el veïns pues se sentin més segurs. Les patrulles van començar el dia 1 d'octubre, ja s'han denunciat a 10 persones. Les denúncies especialment han estat per consum d'alcohol i per fer la necessitat a la via pública, que molt d'aquestes persones pues pateixen problemes de salut mental o addicció, ¿no? I que la majoria són insolvents i que, per tant, a la normativa actual, si únicament utilitzem mesures policials, pues serà difícil, ¿no?, reconduir aquest tipus de conducta incívica. La part policial, almenys de donar aquesta sensació de tranquil·litat, d'atendre en el moment i que la gent vegi la patrulla, la vigilància contínua, per nosaltres no quedarà.
17: És un servei diari que es concentra en les zones de més afluència de gent, com és la plaça de l'Església, juntament Platja Cassà, Passeig Xifré, plaça del Casino i també l'estació de Renfe. La patrulla s'ha posat en marxa gràcies a una partida econòmica de 33.000 euros procedent del romanent. Aquests diners permeten destinar dos agents exclusivament a aquesta tasca mitjançant hores extraordinàries que no afecten el servei ordinari del cos de seguretat.
4: Durant aquesta setmana, Arenys i el Maresme han intentat retornar a la normalitat després de la tempesta que va deixar 166 litres per metre quadrat el cap de setmana passat. Les principals incidències han estat en la mobilitat. Oriol Leo.
5: El mateix dia de les pluges es va retirar al voral un tronc i diverses pedres grans a la Nacional 2. El dia més complicat, però, va ser dimecres, quan Rodalies va tornar a viure un matí de caos a tot Catalunya. Primer, el servei no estava garantit. Hi havia retards, busos alternatius. S'hi va ajuntar una vaga de maquinistes i, finalment, un restabliment parcial de la línia. Tot plegat va afectar la R1 i a l'estació d'Arenys de Mar es van veure cues des de primera hora del matí. Cap al migdia es va reprendre el servei progressivament i l'estació de Renfe a Arenys de Mar va començar a recuperar certa normalitat amb circulació de trens. Però els usuaris no hi confiaven, tal com deia una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
19: És un embolic tot això, amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
5: La vaga de maquinistes estaria relacionada amb la seguretat de la línia, tot i que Renfe va emetre un informe assegurant la garantia de la xarxa i atribuint-ho a un conflicte laboral. El govern català va acusar els maquinistes com els principals responsables del desgavell de dimecres.
4: Junts Autisme espera la llicència de primera ocupació d'Estela Maris des de fa ja 3 anys. La Fundació diu que no disposar d'aquest tràmit administratiu no es permet posar en marxa el projecte Vivim Junts i tampoc optar a subvencions supramunicipals.
17: La Fundació Junts Autisme està a l'espera d'aquesta llicència des del 2023, moment en què van finalitzar les obres de rehabilitació de l'edifici, una obra finançada pels fons Next Generations que permetia tirar endavant el projecte Vivim Junts per aconseguir la vida autònoma per a infants i joves amb autisme. Tot i això, la directora gerent, Neus Pallarol, lamenta que des d'aleshores no poden posar en marxa el projecte amb garanties ni tampoc optar a subvencions. Tot plegat, diu, els suposa un perjudici econòmic molt important.
20: Farà 3 anys que tenim el Palauet. No podem començar l'activitat ni demanar subvenció pel Palauet perquè no tenim la primera ocupació, i quan truquem a l'Ajuntament, doncs la veritat és que no sé ben bé qui ho ha de portar, si l'enginyer o l'arquitecte o el que vulguis. Nosaltres ja tenim el que és l'aigua, la llum, etc., tot donat d'alta, però ens estan dient que hi ha unes dificultats que jo desconec. Però jo sí que sé que fa 3 anys que estem pagant doncs quasi 10.000 euros cada mes. Si calculeu 10.000 euros al mes, entendreu quin dèficit pot tenir la nostra organització. No podem obrir ni podem demanar subvenció.
17: Neus Pallarol explica que han traslladat la situació a l'Ajuntament en diverses ocasions, però de moment no han aconseguit resoldre-ho. Segons li comuniquen, un dels obstacles per obtenir aquesta llicència és que la zona no està recepcionada. Per això, mentre no s'acabin els treballs pendents, la Fundació demana que se'n pugui fer una recepció parcial. Per la seva banda, des de l'àrea d'urbanisme asseguren que es tracta d'una qüestió urbanística privada. Diuen que el motiu del retard és que s'està pendent que acabin les obres de la nova promoció d'habitatges que està construint l'empresa Lux Habitat. Diuen que no es podrà recepcionar la zona fins que finalitzin definitivament aquests treballs. Una situació que afecta tota la parcel·la i que també està condicionant l'obertura de la plaça dels Països Catalans.
4: I l'atur ha augmentat a Arenys de Mar al mes de setembre en 17 persones més sense feina. En canvi, la taxa d'atur registrat aquest mes ha disminuït un 8,45%, unes xifres que estarien condicionades pel procés de regularització extraordinària. Núria Torrents.
2: A Arenys de Mar, el nombre de persones sense feina ha augmentat en 17 treballadors respecte al mes passat. És a dir, si l'agost es va tancar amb 669 arenyencs registrats al Servei d'Ocupació de Catalunya, aquest mes s'han enregistrat 686. Tot i això, la taxa ha baixat dues dècimes, del 8,65% al 8,45% per l'evolució de la població activa registrada en termes generals del mercat del treball, una anomalia que també s'ha vist reflectida en les xifres de Catalunya. El secretari de Treball, Paco Ramos, ho atribueix al procés de regularització extraordinària d'estrangers.
21: Això el que reflecteix és tot el procés de regularització, tant pel que fa a l'afiliació com pel que fa al creixement de l'atur. Nosaltres valorem que estem tenint un impacte positiu en el mercat de treball català, ja que s'està aflorant ocupació, que abans estava submergida. Això el que genera és que hi hagi creixements en afiliació. Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions.
2: Per tant, Catalunya ha vist un augment de les afiliacions, però també ha augmentat la contractació un 41% més respecte a l'agost, destacant l'impuls dels contractes indefinits, unes dades positives que, igual que Arenys de Mar, contrasten amb l'increment de l'atur. Aquest setembre, al país s'han registrat 604 persones més sense feina.
4: En un altre àmbit, Ramon Puigverd és ara el president en funcions de l'Aula d'Extensió Universitària. Agafa el relleu a Mercè Cussó, que deixa el càrrec després de 7 anys al capdavant de l'entitat.
2: Una notícia que es va saber aquest dimarts en la inauguració del nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària al Teatre Principal. En el seu discurs, visiblement emocionada, Mercè Cussó va anunciar que el relleu a la presidència respon al que estableixen els estatuts de l'entitat i que, per tant, Ramon Puigverd assumirà el càrrec de manera provisional.
22: Ja fa 7 anys que tinc l'honor de presidir aquesta entitat i que per complir amb els estatuts ja no puc seguir més. A la Junta de l'Aula treballem en equip. Per tant, una altra persona de l'equip serà la que prendrà el relleu. En aquest cas, serà en Ramon Puigverd Fuentes, que assumirà les funcions de president a l'espera de ratificació de l'Assemblea del desembre. Per part meva, seguiré com a vocal.
2: Per altra banda, Puigverd fa 3 anys que forma part de la Junta Directiva de l'Aula i assumeix la presidència, diu, amb il·lusió i moltes ganes, segons va explicar el programa La Ràdio.
23: I jo vaig manifestar que, a veure, que si no sortia ningú més, doncs jo em postulava com per continuar sent el president. Així estem. Però, per tant, feina per fer, segur, seguríssim, i molta també, amb moltes ganes de fer-la, i a veure com anirà.
2: Un dels principals reptes que té sobre la taula és donar resposta a l'alta demanda de l'entitat. Actualment l'aula compta amb 425 socis i sòcies i les inscripcions s'han tancat amb una llista d'espera oberta.
24: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
25: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
26: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
25: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
26: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
25: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
26: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
25: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: 1:23, i en esports, després d'un cap de setmana passat en pràcticament cap partit per culpa de les pluges, aquesta setmana la competició sembla que es podrà desenvolupar amb normalitat. El club de futbol Arenys, a tercera catalana, es desplaça, de fet, al camp del Pla d'en Buet de Mataró. Juga avui a les 5 de la tarda i els verd i blancs busquen la primera victòria de la temporada. Pel que fa al Cinera United, ja ha guanyat aquesta temporada, però hi vol tornar i juga demà diumenge a 1:15 al camp del Cabrils, a quarta catalana. Pel que fa al bàsquet, el sènior masculí es desplaça a la pista del Vic, el líder de la categoria, un conjunt dur i consolidat. El partit es juga aquesta tarda a 6:15 a la capital d'Osona. Per la seva banda, el sènior femení intentarà sumar la primera victòria a casa i contra el Masnou. Juguen demà diumenge a 1:15 del migdia i en cas de derrota es pot comprometre molt la seva posició a la classificació. Canviant d'esport, el futsal Arenys juga diumenge a casa a 12:45 del migdia contra el Ràpid Santa Coloma, un equip que va tercer de la taula i s'enfronta a un Arenys que és ara cué. I passem al vòlei perquè el sènior femení no té partit aquesta setmana i segueix pendent de quan es podrà reprendre el partit contra l'escola Urlandai, que va quedar a mitges la setmana passada a causa del mal temps. El masculí sí que té partit a Superliga 2 a casa contra l'Almoradí, avui a 7:45 del vespre. I passem a l'hoquei patins, on el sènior masculí juga demà a 6:45 del vespre a casa contra el club hoquei Mataró, un equip encara sense cap punt. I pel que fa al femení, també competeix a casa, a les 5 de la tarda de demà diumenge, contra el Blanes, un equip que ara mateix es troba a mitja taula. Les aranyenques, però, encara no han puntuat.
24: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
4: -22 °C i sol ara mateix a Arenys de Mar, i amb la calor en retrocés, aquesta nit s'espera una temperatura mínima de 15 graus. En tot cas, connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país.
0: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols, i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
4: Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 10 d'octubre del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Gemma Roig, Oriol Leo, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Pel que fa als informatius, tornem el dilluns a 1:00 PM amb més informació. A més, el diumenge a 12:15 trobareu tota la informació local al Dominical. Recordeu que a qualsevol hora us podeu informar entrant al web radioarenys.cat o consultant les xarxes socials d'aquesta emissora, que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altra cop orgànica i també envasos. Pel que fa al trànsit, demà, entre les 10 del matí i les 4 de la tarda, estarà tallat al carrer de les Margarides, a l'altura del número 9. Finalment, demà diumenge, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil a la Riera Bisbe Pol, número 122.
1: Ràdio Arenys. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem, com sempre, des del control tècnic, l'Eric Morales, i jo mateixa, la Imma Renera, des d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. De seguida veureu que avui tenim el nostre convidat connectat via l'streaming, ara ens apareix. Molt bon dia, ell és en Josep Anglada, a qui saludem i donem les gràcies per ser avui amb nosaltres. Ens escoltes, Josep?
3: Bon dia, Imma, sí, sí, bé.
2: Perfecte. Doncs,
3: i gràcies a vosaltres de donar-nos a veu aquí.
2: Sí, això els que ens segueixen habitualment saben que deriva d'una entrevista de fa un parell de setmanes en Josep Maria Vila de Badal, que va mencionar l'escola i el teu nom i vaig
3: sí,
2: dir, eps,
3: tallat,
2: eps, no, no, nosaltres et continuem sentint, no pateixis. En algun moment pot ser que tu et vegis la imatge congelada, però bueno, si hi ha algun problema tècnic, l'Eric ens ho soluciona. Et veiem i t'escoltem molt bé. Mireu, deixeu-me que us el presenti en Josep Anglada. Ell té l'ofici, diria, forestal a la sang, perquè ve d'una família de forestals i de ramaders, i en els seus viatges, tant a França com a altres països europeus, va veure que en aquests llocs es treballava el bosc d'una altra manera. Aquella intuïció el va portar als anys 90 a proposar a la Diputació de Barcelona la creació d'una escola forestal. I l'any 2006, si no m'equivoco, va començar aquesta escola a fer els primers cursos de motosserra. A més, en Josep és president de l'ADF de Bisaura, president de la Federació d'ADF d'Osona i secretari de les ADF rurals de Catalunya. I porta una vida dedicada al poble de Vidrà, del que n'és alcalde des de l'any 99, si no vaig errada, després de 8 anys de ser regidor i on ha impulsat projectes com l'electrificació rural o l'arranjament de camins a les masies. Avui, aquest centre de formació forestal especialitzada que s'ubica a Montesquieu ha format ja més de 4.500 persones, sobretot autònoms, però també persones provenents de programes del Servei d'Ocupació de Catalunya o de Bombers de Madrid i de Navarra. Aquest centre ha ampliat l'oferta a treballs en alçada, treballs en maquinària i camions, i impulsa els certificats europeus de xerracs, que es coneixen com els ECC, els European Chain Show Certificates, que és el carnet europeu de motosserrista que reconeix la competència professional dels treballadors forestals a escala europea. Josep, com hem dit, tu vens d'una família de forestals i ramaders, de manera que coneixes molt bé aquesta, la gestió forestal. Però què vas veure a França o altres països europeus que et va fer pensar que a Catalunya calia una escola forestal per formar professionals d'aquesta gestió?
3: Bueno, el primer que em vaig donar compte és que allà la gent treballava amb uns protocols, amb uns equipaments, amb uns EPIs, i aquí anàvem a treballar amb un esclop i un espardenya. Anàvem a treballar amb unes xiruques i un mono d'aquells blaus de l'època. Llavors, una de les altres coses que jo sempre patia era per dignificar aquesta feina que està molt mal vista a la societat. Cada vegada, ara, per sort, sembla que cada vegada anem millorant, però bueno, que costava molt. Llavors jo em vaig plantejar que havíem de fer alguna cosa. Jo tenia el cap de fer una escola, però tampoc sabia massa ben bé el què. I d'aquí que li... que per la proximitat de la Diputació de Barcelona, encara que Vidrà és de Girona, però bueno, és igual. Els hi plantejo i els hi agrada la idea de tal manera que ens cedeixen a l'edifici físic on tenim el centre, que és la Solana, i tot el parc de Montesquieu, perquè aquesta formació no és una formació teòrica, és una formació pràctica. Uh-huh. O sigui, la gent, són cursos molt curts, estan enfocats inicialment a la gent que està, ja està treballant en el sector, estan un dia al centre fent el manteniment i el trossejat i una mica el manteniment de les màquines, i a partir del primer dia ja van al bosc a tallar arbres i amb el formador, que en principi els cursos són de 6 persones, 7. Els 4 primers dies hi ha un formador, a partir d'aquell dia ja n'hi ha 2, perquè per mesures de seguretat i això cal això. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, bueno, comencem a caminar una mica amb els ulls tapats, perquè no sabíem això on te la donaria. I bueno, comença això a funcionar molt bé. I una de les coses que ens ha portat a funcionar molt bé és que el que vàrem aprendre dels anglesos, que de fet als anys 90 van ser ells els que ens van demanar si volíem ser centre satèl·lit de la seva formació, que Europa és reconeguda encara ara, tot i que no està homologada. Uh-huh. I una de les principals condicions per ser formador d'això és que el 50% de la teva vida laboral ha de ser que treballis en el sector per ser formador. Uh-huh. I llavors cada 2 anys hi ha una verificació. O sigui, ve un verificador extern. Uh-huh. I et verifica si tu estàs fent la feina bé o no l'estàs fent bé. I bueno, això comença a tirar, comencem a fer cursos de xerracs i bueno, anem implementant amb cursos de trepa dalt l'arbre, de rescat, de treballs a dalt l'arbre en motosserra, cursos de cistelles elevadores, gestió integral de les plagues, bueno, ara fem una mica de tot. Mm. I bueno, aquí arriba el 2010, mm-hmm, que és quan amb un projecte Leonardo d'aquests europeus es proposa fer el carnet aquest que ara es coneix com ECC.
2: Uh-huh. Si I pots...
3: Sota el paraigua anglès, uh-huh, però comencem aquí.
2: Si pots, disculp, si pots, si és possible, baixa't una mica perquè et veiem molt als ulls, però et veiem poc quan parles.
3: I,
2: així és millor. No tant. Així és perfecte.
3: Ara
2: sí, ara et veiem, vale. Ara et veiem sencer, que està, jo crec que ho agrairem tots. Escolta'm, llavors...
3: Les noves tecnologies no és...
2: No pateixis. Escolta'm, dius que ara comença a estar millor vist, però que durant un temps ha estat mal vist per la societat. Per què li donem tan poca importància a cuidar els boscos, no? Perquè gestionar-los és bàsic i la gent que n'és experta i que està formada, però dius que això comença a canviar?
3: Perquè jo penso que la gent realment no és conscient que un bosc es té de cuidar i que un bosc es té de gestionar, i que hem passat molts anys sense fer res al bosc i el bosc s'ha desmuntat. Tu agafes qualsevol foto de Catalunya, uh-huh, dels anys 50-60 i la major part no hi havia arbres. Ara està tot fugat d'arbres i mal cuidats i mal arreglats. I d'aquí llavors que... Ara se'ns hi ha afegit el canvi climàtic i aquests excessos de temperatures i els focs que ara veiem. I ara la gent s'espanta una mica com veu això, però esclar, això és producte d'uns anys que no hem fet res. Mm. Llavors penso que aquesta és una altra peça que tenim per arreglar.
2: És com els trens, no? Els trens van com van i el servei ferroviari va com va, perquè portem anys que no s'ha cuidat, no s'ha invertit i no s'ha gestionat de manera correcta, i ara en veiem les conseqüències. El bosc és una mica comparable, no?
3: Hem estat... Bueno, per sort ara sembla que l'administració comença a agafar poder per la pressió que han fet els bombers i gent com nosaltres, i en Vilabadal i tot el centre de la propietat forestal i tota aquesta gent mica a mica han anat apredant, i ara sembla que estem com a mínim disposats a explicar que això s'ha... Perquè, mira, per exemple, a la Federació d'ADFs d'Osona, una de les coses que fem ja fa 8 anys, anem als instituts a explicar a la canalla de 13 o 14 anys o 15 què és la gestió forestal, o què es fa en els boscos, i què fan la prevenció que fan les ADFs, totes aquestes coses, i queda esperat de lo poc que realment sap la gent del bosc. La gent del bosc només es pensa en una cosa, que el bosc és de tothom, i això és la primera cantada d'aquest món. I l'altra, aquesta cosa que existeix, que tallar un arbre és un delicte, això tot això ho hem de tornar al seu lloc. I un bosc, perquè el puguin visitar i en puguin gaudir, l'hem de gestionar. Si no, gestionar

0: general, l'actuació sempre és treure els arbres dolents, els mal formats, arbres que no serviran mai per res, i anar reconduint aquest bosc que hi hagi un producte que en puguem treure un valor. Perquè l'altre problema que tenim és que bosc en tenim molt, però de bo en tenim molt poc. Llavors, això econòmicament és molt difícil que la gent faci gestió amb aquestes condicions. I una de les possibles sortides és, ja tenim el pla de gestió, doncs fem-ho ben fet, i amb un pla de 25-30 anys vista, perquè és que aquí les coses no és com una aspirina quan tens mal de cap, que al cap d'un quart et trots bé. Vull dir, això serà llarg, abans no retornarà una mica al seu lloc. Però penso que ara estem bastant en el bon camí, però és una cosa que hem de fer tots conjuntament.
1: Hem d'entendre tots conjuntament, una, que aquest bosc té propietaris, en parlem molt en aquest programa, que la majoria són propietaris privats, perquè l'administració té una part molt petita de propietat d'aquests boscos. En qualsevol cas, amb aquest tema del valor, no? És a dir, hi ha un valor que els boscos ens ofereixen a tots, que és el CO2, l'oxigen que fan d'embornall del CO2, això ens ofereix el bosc, sigui de qui sigui, i això ho gaudim tots. De manera que tots hem de tenir un gran respecte per conservar aquests serveis ecosistèmics que el bosc ja ens ofereix, sigui propietat de qui sigui. Però, i hem parlat també en ocasions en aquest programa, jo crec que aquest mes l'estem dedicant molt a parlar de gestió forestal amb tots els convidats que anem tenint, però és obvi que no té sentit que acabem important palets amb fusta que prové del nord d'Europa, quan aquí, amb una bona gestió forestal, que no té res a veure amb malmetre el bosc o fer-lo malbé o desgastar-lo, es pot treure un profit, que és el que els propietaris necessiten per millorar aquesta gestió, que al final va en benefici de tothom.
0: Esclar, per exemple, ara també el Col·legi d'Arquitectes i això comencen a entrar de mica en mica amb el tema de les construccions en fusta, que això és una altra cosa. Que si veiem quatre cases fetes aquí a Catalunya, quatre o les que hi hagi, encara resulta que la fusta l'hem portat de Suècia o de Noruega, això no té massa sentit. I llavors, tot el que no és productiu, tot el que són arbustos i això petit, d'això n'hem de poder... L'única manera de revaloritzar-ho és amb energia. Ja sigui en pèl·let, ja sigui en biomassa, ja sigui en el que sigui. Però és clar, això són inversions molt costoses i a llarg termini. I ja es va fent. Hi ha moltes escoles, molts pavellons, molts llocs públics, ja comencen a anar molt en pèl·let i en estella. Però, esclar, això no es canvia, aquestes costums no es canvien d'un dia per l'altre. Això és costós i costarà, però mica en mica ens en sortirem, perquè és que si no ens quedarem sense res.
1: Sí, i hem d'entendre el que deies tu abans, també, que un bosc, que és un tema, un arbre no creix en dos dies. Un arbre triga el seu a créixer, és una inversió, com tu dius, a llarg termini, es necessita tenir aquesta paciència. Escolta'm, he comentat abans, hem dit que heu format ja fins a 4.500 persones. Estan trobant feina a Catalunya les persones que surten formades del vostre centre?
0: Bueno, és que tret dels programes que hem fet amb el SOC i això, majoritàriament la gent que ve aquí són autònoms. Són gent que ja tenen feina. Okay. I la gent que... O sigui, els cursos que hem fet de dual i aquestes coses, amb un tant per cent bastant elevat han trobat tots feina, perquè feina reienya, el que falta són ganes de fer-ho.
1: És difícil trobar llavors a Catalunya per fer aquesta gestió que és tan necessària, està costant trobar professionals en aquests moments.
0: Sí, perquè no és un sector que sigui atractiu per la gent. Perquè per ser un buscarol, el primer que t'ha d'agradar és el bosc. En acabat, quin és el següent problema? Nosaltres tenim els horaris que tenim. Ha canviat molt dels nostres pares, encara que marxaven abans de fer-se clar i tornaven quan ja era fosc. Ja tenim uns horaris, però ens costa arribar a aquests horaris que pot oferir altra gent. A més, el nostre camp de treball està sempre lluny del poble. I tot això ho fa complicat, però mica en mica se'n va incorporant de gent al sector i jo penso que si anem treballant així aconseguirem oferir al jovent una sortida laboral perquè puguin treballar amb això.
1: Clar, si aquesta gestió pot donar com a resultat valoritzar els materials, diguem-ne, que surten d'aquesta gestió, també es podran oferir millors salaris.

0: a les persones que es vulguin dedicar. Jo crec que hi ha, segur que hi ha molta gent jove i no tan jove que es voldria dedicar a això. Aquí hi ha una part, que és la que tu comentaves, no?, d'aquesta mena de mala imatge o de... A vegades hem parlat amb convidats també del sentit pejoratiu que aplicàvem a la paraula durant molt de temps ser de pagès, quan ara ens adonem que la pagesia és un sector fonamental i que té molt més valor afegit que altres sectors de serveis que aporten poc valor i salaris baixos, no?
1: Jo per això et dic això de la dignificació, que és una de les parts importants, perquè, esclar, quan jo tenia 17 o 18 anys, quedar-se a pagès semblava que eres el tonto de torn. I realment, vale, que és sacrificat, és tot el que vulguis, però és el que t'he dit abans. Tant ser pagès com buscarol com tot jo, el primer que necessites és que t'agradi molt i capacitat de sacrifici. Perquè això no hi ha cap dubte que té més que altres. Però, bueno, també hem millorat molt la maquinària, tot plegat, i ja no és allò que era abans que anàvem a treballar amb un escòpia i una espardenya. Vull dir, ara tenim maquinària bastant sofisticada, tot i que és caríssima, però, bueno, mica en mica ens anem sortint. I, a part, a Catalunya tenim un altre problema, ja parlant de la mecanització, i és que, clar, la mecanització arriba on t'arriba. Mm-hmm. Catalunya, de promig, és un país molt muntanyós. I aquí la gent amb xerrats, amb motoserres, ens continuarà fent falta durant molt temps. Mm. Però jo penso que ara estem en el bon camí per anar fent tot això. I anant aquestes petites cosetes, mira, avui, per exemple, en tenim un exemple. No sé si esteu al cas que a nivell de Catalunya hi ha una associació de dones de bosc.
0: Sí, les hem tingut ja al programa.
1: Val, doncs avui estan a la Solana fent curs, ara durant no sé quants caps de setmana, venen a fer cursos de motoserra allà. Uh-huh. Això anys enrere era impensable. Uh-huh. Doncs ara també hi ha moltes feines al bosc i això que tant les pot fer un home com una dona, i sobretot en temes de mecanització. Tant pot dur una processadora un home com una dona, perquè al final és una feina de cap, no física.
0: Què és el que fa, a part de néixer, diguem-ne, amb una família, diguem-ne, agrícola o que es dedicava a temes forestals i ramaders, què és el que enganxa de treballar amb la terra, de treballar amb el bosc, de treballar amb el ramat?
1: Mira, és que et diria que jo al dematí quan em llevo, si no sóc aquí, ja no em trobo bé. Això, per exemple, li hauries de dir al meu fill que segueix. Ara jo ja estic a punt de plegar, perquè faré 67 anys i ja n'hi ha prou. Però ell continua amb l'empresa, amb la petita empresa, i continua treballant. I bueno, penso que també ho fa per lo mateix, perquè ens estimem la terra i ens estimem... Mira, jo ara mateix quan vaig amb un bosc que... Sé que fa 50 anys que el vam gestionar i ara ja hi tornem per segona vegada, això per mi, i veure la feina que hem fet i que la vam fer ben feta, això és una satisfacció. Mm. I això no es paga amb diners. No sé, suposo que potser un paleta com fa un bloc de pisos es tropi igual, no ho sé.
0: Segur, perquè aquest paleta igual passa per davant d'aquell edifici al cap de 20 anys i veu que segueix en peu, que aguanta, que l'estructura era bona i que està ben fet, tot i que tot canvia, tot es modernitza i les noves tecnologies o les noves maquinàries es fan servir per fer les coses més fàcils i més eficaces i més eficients, no? Que és una mica el que tu comentes d'aquesta nova maquinària que permet que qualsevol que vulgui s'hi pugui dedicar a aquestes feines de gestió forestal. Quin és, des del teu punt de vista, quin és el futur que li espera aquest sector en quant a noves professions? O sigui, veieu que hi ha algunes derivades d'aquesta formació en gestió forestal que tenen més futur que d'altres? Perquè treballeu en xerracs, però també en maquinària, també els cursos de camions. Quins oficis creus que tenen més futur?
1: Sí, jo penso que el futur tothom que tingui ganes de treballar en tindrà. El problema de la maquinària només és un, que és el cost que té la maquinària, que és molt exagerat. Perquè, per posar-te un exemple, un equip d'un autocarregador i una processadora pel cap baixen aneu anar als 800.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, això, o ets d'una família que mica en mica has anat fent el que has pogut tota la vida i t'hi vas integrar, però començar de zero amb això és complicat.
0: I és possible, veus factible, que aquestes maquinàries que són tan cares puguin ser, en certa manera, compartides per diversos propietaris? O ja està passant això?
1: Això no és massa probable que passi.
0: Perquè és difícil portar, potser, aquesta maquinària d'un costat a l'altre.
1: A part de difícil és que això, i el preu de compra és elevat, després el manteniment ha de ser al punt, les avaries són caríssimes, llavors compartir màquines així és complicat.
0: No seria l'opció?
1: No, jo penso que no.
0: Caldran potser ajudes o programes europeus, llavors, per empènyer...
1: Clar. El que passa que les ajudes, quan arriben, almenys en aquest país, arriben tard i petites. Amb els preus que t'he dit ara fa un moment, una persona que tingui, no sé, 25 anys, no cal que sigui de menys, 25 o 30, i es plantegi comprar un equip de maquinària així, com pots entendre...
0: No, perquè després li vas explicar al banc que, a més, la gestió forestal és de llarg termini. I el banc et dirà, ui, no m'encaixa amb el meu model de negoci.
1: Aquí hauria de jugar l'administració, ajudar la gent que es vol allò, perquè és que si no costarà molt això. Llavors, què passa? Tot això acaba anant a mans de grans empreses i evidentment, la virtut de Catalunya poder sempre hem set les petites empreses, no pas les grans, que hi ha d'haver de tot en aquest món. Però les grans empreses gestionar llocs complicats i muntanyosos, com per exemple aquí Vidrà, això a una gran empresa no li interessa per res.
0: No li surt rentable.
1: Ho han de gestionar petites empreses que siguin d'aquí, que siguin locals, perquè això té moltes coses amagades a darrere. El dia que plou no pots treballar, si a més per anar al teu lloc de treballar t'has de desplaçar 80 o 90 quilòmetres, quan arribes a puesto i llavors no pots treballar...
0: Malament.
1: Ja malament.
0: Menciones Vidrà, no?, i les característiques. Què significa per un municipi com Vidrà tenir, que és un municipi de muntanya, tenir el bosc ben gestionat i professionals qualificats al territori? Quins avantatges com a municipi?
1: Bueno, molt significa. El drama és que fa 20 anys a Vidrà hi havia 5 serradores i en queda una. I ara el gran problema que tenim a les zones com Vidrà, que només tenim fagedes, bàsicament, és que no sabem de què fer del faig. Perquè aquí, a tota la zona d'aquí, només queden dues serradores, la de Vidrà i una Santa Maria Besora. Vol dir que l'altre problema, si algú no se'n preocupa una mica, el pròxim problema serà aquest, a la que tenguin una altra serradora, i a darrere les serradores hi van les torneries... I nosaltres, vaja.
0: Planteges un bon problema i caldria que els que s'hi han de posar a plantejar les polítiques a curt i a llarg termini s'ho plantegin molt seriosament, no?
1: Jo penso que és que en aquest país hem perdut una cosa, a part que hem perdut l'ofici, hem perdut una cosa molt important que és la figura de l'aprenent. Ens hem carregat la formació professional en tots els sectors, I això... ha fet un mal bèstia.
0: La reivindiqueu vosaltres des de la vostra escola de formació, aquesta figura de l'aprenent, oi?
1: La figura, perquè a tu et diuen, no sé, per exemple, a casa nostra ens diuen d'una escola agrària o això, voleu un nano de pràctiques? I tant, en tenim sempre. Però, clar, resulta que no els hi pots fer res, perquè no poden agafar un xerrac, no poden agafar un pes, no poden agafar... I en acabat et diuen, bueno, aquest nen arribarà, o aquest nano arribarà a les 9 del matí, i dius, no. Ja, primera cantada. Si volem aprendre un ofici, hem d'entendre que nosaltres marxem d'aquí a Vidrà a les 7 del matí i tornem a les 5 de la tarda. I això, la falta d'aprenents, això també és una altra
0: problemàtica, no?
1: Un altre problema afegit, perquè el jovent que amb 14, amb 15 o 16 anys li fa gràcia aquest món, que és prop, que arriba aquí i s'ha d'estar sentat tot el dia aquí amb un marge mirant què veure què fem.
0: I està mirant.
1: Perquè ell no vol fer res. I això també són coses d'aquelles que poder no són vitals, però sí que algú altre s'hauria preocupat de mirar si arreglem alguna cosa de tot això. Perquè si no, estem fotuts.
0: De vegades volem, dona la sensació de que des de l'administració i des de les normatives es vol filar tan prim que acabes generant més inconvenients que no pas avantatges, no?
1: Sí.
0: Que no dic que no s'hagi de filar prim, i més en temes de gestió forestal i temes mediambientals, i més amb tot el follon que tenim ara amb el canvi climàtic, no? Però, clar, hem de posar-hi sentit comú, no?
1: Jo sempre ho dic, que nosaltres som els primers que ens agrada i ens interessa fer les coses ben fetes. Però, clar, les hem de poder fer. I pot ser que estiguis aquí tot el dia collat per... I ara hi ha un excés de burocràcia, un excés de funcionaris. Quan parles en segons quin sector del tema de l'aprenent, et diuen, bueno, ja formarem uns professors. Dic, és que no hem entès res. Mm. A la gent que ha de formar un sector l'han de formar professionals formats o del sector.
0: Clar.
1: Perquè, si no, és igual si estem parlant de llauners que si estem... Han de treballar... El que havia estat la formació professional abans en aquest país. Uh-huh. De bosc no n'hi havia hagut mai de formació, però bueno, d'altres sí.
0: Molt bé. Doncs, Josep, ens agrada molt estar parlant amb tu i parlar de la tasca, d'aquesta tasca tan important que feu des d'aquesta escola a Montesquieu. A Montesquieu? Ho dic bé, Montesquieu, eh?
1: Sí, Montesquieu, sí.
0: Exacte. Sí. I ja saps que, bueno, nosaltres sempre anem acabant el programa demanant al convidat, doncs, que ens dongui quin és el seu consell, la seva recomanació, el seu suggeriment en respecte d'un hàbit que pensa que podem canviar en el nostre dia a dia i que pugui tenir un efecte en positiu amb tota aquesta qüestió que estem parlant. Quin seria la teva recomanació, el suggeriment?
1: Home, jo, a més és que és el que... No és que prediqui, perquè no predico res, però jo dic que una part de la solució d'aquest món ha de començar per als nanos petits, per el que t'he explicat abans que feia.
0: Les escoles.
1: Hem d'aconseguir que el jovent entenguin que poden disfrutar dels boscos, però que aquests boscos són d'algú, que s'han de respectar, perquè el que més atabala la gent que vivim al d'allò és l'incivisme. Perquè pots imaginar la brossa, totes aquestes coses, tot sí. Això, allò. I després ensenyar-los que amb aquesta gestió el bosc millorarà i funcionarà. Perquè un bosc, si no el gestiones, al final van quedant els arbres grans i és igual com, no sé, que només ens deixessin persones de 80 anys en amunt arribaria un moment que s'acabaria tot. I necessitem que un bosc es regeneri, i això hauria d'entendre el jovent. I ens hem d'esforçar més del que fem a explicar-ho.
0: El jovent, que és bàsic, perquè tot comença per l'educació, però també els que són més grans, no? Vull dir, perquè a tots ens agrada anar a bosc. És a dir, està molt bé aprendre ja des de petits aquesta importància, però també hem de generar aquesta consciència en les persones de més edat, perquè al final moltes vegades els nens el que fan és, malauradament, repetir el que veuen que els seus pares fan. I aquest incivisme del que tu parles, a vegades, no són els nens petits, precisament, els que ho ensenyen al món, diguem-ne.
1: Mira, et posaré un exemple, per exemple, amb la tria de la brossa, amb el reciclatge, ha de començar pels nanos petits i per l'escola, perquè la gent gran costa molt d'entrar-hi amb això, que no vull partir que no s'hi hagi d'entrar, però la peça clau per mi és entrar a les escoles, als llibres de text, que aquesta és una altra guerra,
0: un altre front obert, perfecte. Doncs, Josep, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens has dedicat i haver pogut escoltar i entendre millor quina és la tasca que esteu fent des de fa ja molts anys. Tant de bo segueixi, tant de bo s'entengui millor, les administracions facin les coses millor i tots entenem millor que aquesta gestió i aquests boscos són vitals. Agrair-te de nou que hagis estat amb nosaltres i nosaltres ens acomiadem, com sempre. Ja sabeu que la Terra és casa nostra, que no tenim planeta B i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i pels qui ens venen a darrere. Gràcies, Josep.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon cap de setmana. Bon dia.
1: Igualment. Bon dia.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsa iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos. No? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda. I saber que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui, durant tota la setmana ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Quer Altàries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat, en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Hermanes a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el partit nacionalista basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnocell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors que també van ser evacuats encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui. Han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fos i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
2: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifé ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
2: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
17: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
18: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
17: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
2: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
20: El Quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona es una ciudad súper flamenca y que además nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque Las Migues somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
20: Amb Las Migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begur Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
22: El Begur Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begur a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
23: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
22: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begur Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el dimarts davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga i després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
2: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
2: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. A la prèvia del partit, des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube, pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica, que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algeciras i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir han dormit ja i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 4:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
2: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Juventud Torremolinos, el cuer de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
4: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te dic, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot i estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades que ens van portar un punt des de Cartagena. Però està bé els 3.
3: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a Terres Andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
2: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida a la pista de l'Obradoiro i el Manresa a la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit, però un últim quart nefàs on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16 els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El Tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
6: La xarxa de comunicació local. Aquest any a la...
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
25: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
26: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
25: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
26: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
25: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
27: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
28: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat?
5: No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
8: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
5: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
8: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
5: Més que Salut.
8: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. A aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
12: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
13: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
12: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
13: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
12: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
14: Que és important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda. I saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental, doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
12: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
2: En alguns llocs com Amposta i Bala que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara a l'Àries.
15: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
16: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
15: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
17: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
15: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
18: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque unas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
3: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección, y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: A la portada dels comuns.

0: Republicana, perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada, a més, per Gabriel Rufián.
1: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
0: I per la seva banda, la CUP decideix avui en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquests comicis.
1: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
1: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
1: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
2: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
3: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc. Pues, pràcticament han desaparegut.
2: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals, com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
3: I amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no?, per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
2: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
0: Parlem ara de mobilitat. Tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
1: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: Seguim amb mobilitat, en aquest cas a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet-Sanfós i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
1: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sanfrost i Montmeló amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
1: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès,

0: Lles, Valls o Girona.
1: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
0: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu dels agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
0: En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
2: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
3: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure una anàlisi de les possibles futures intervencions.
2: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
1: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
0: Un aparador del bon lloc del sector que estarà obert al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
4: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així és com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
5: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
4: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
1: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
0: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
6: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
7: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
8: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta tot el tema, amb el tema coral, que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement, i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
7: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
6: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
1: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
0: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Caratayud.
9: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
10: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
9: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
1: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
0: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
11: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
12: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
11: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
0: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray per anar al partit de Champions.
1: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
14: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4 i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16. Per tant, les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
1: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
15: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en 2 partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des de que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrenant a la convocatòria, ja que arrossega molèsties al turmell des de la setmana passada.
0: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
1: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 11:45 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La mantis marina és un petit crustaci que sembla normal a primera vista, però té un dels sistemes visuals més sorprenents del regne animal. Els humans tenim tres tipus principals de receptors de color als ulls, que ens permeten distingir gran part de l'espectre visible. La mantis marina, en canvi, pot tenir fins a 12 tipus diferents de receptors. Això no significa simplement que vegi 4 vegades més colors que nosaltres. El seu sistema visual és molt més especialitzat i li permet detectar diferents longituds d'ona, inclosa la llum ultraviolada. Però encara hi ha una capacitat més curiosa. Algunes espècies poden detectar la polarització de la llum. La llum polaritzada es comporta d'una manera determinada quan es reflecteix sobre superfícies com l'aigua, i aquests animals poden utilitzar aquesta informació per localitzar preses, comunicar-se o orientar-se. Els investigadors també estudien la seva visió perquè podria inspirar noves tecnologies per detectar càncer o analitzar imatges mèdiques. El motiu és que els seus ulls processen la informació visual d'una manera extraordinàriament sofisticada. I aquí hi ha la paradoxa. Tenir molts receptors no vol dir necessàriament que la mantis marina sigui capaç de distingir tots els colors que imaginem. El seu cervell utilitza aquesta informació d'una manera diferent a la nostra.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Hola, sigueu benvinguts al Rodamont de nou. I començarem aquesta setmana doncs, dient que a la vila de Cabrera de Mar hi ha unes jornades que és reviure el Turo. El Turo és la ciutat iberoromana doncs, que va donar vida, va donar llum després a Cabrera. I podeu veure doncs, primer una sèrie de conferències sobre la història de la població i també unes visites guiades al jaciment molt ben conservat, per cert, molt ben conservat, de l'antiga El Turo. Després d'això, tenim també a Argentona, al Museu del Canti, unes jornades del patrimoni històric europeu. I a Arenys de Mar, també el cap de setmana, aquest dissabte, i fins a la finals de la setmana, de la primera setmana de novembre, teniu la 31a edició de les jornades gastronòmiques del Calamarenys. El calamar serà el protagonista a la cuina d'aquesta població d'Arenys de Mar. A fondes, a bars, a restaurants, podeu tastar calamar en diferents opcions. Doncs ja sabeu, a viure i a degustar calamars. Arenys de Mar. I a Sant Pol, doncs també festes i doncs una mica de música per tothom. A Canet és la primera població que s'ha adherit del Maresme a les jornades de pobles de cine. Pobles de cine. A Canet hi ha tingut lloc diferents filmacions de pel·lícules i també d'espots publicitaris. I ara ja ens toca, doncs, com no, parlar de que la setmana passada vam parlar de que us mostraríem dos trens que com a mínim un cop a la vida hauríeu de fer el viatge. Vam parlar del tren dels Llacs que va de Lleida fins a la Pobla de Segur i aquesta setmana parlarem d'un altre tren, un trenet més petit que va des de Guardiola de Berguedà fins a Castellar de Nut i que en poc trajecte d'uns una mica més de 10 quilòmetres a la pujada teniu la parada a l'antiga fàbrica del ciment de l'Aslan. Podeu admirar com es feia el ciment, però té un apartat molt interessant sobre el transport. En aquest apartat podeu veure una antiga composició del cremallera de Montserrat, un vagó també del funicular de Gelida i com no, doncs tramvies i autobusos de Barcelona. I ja després d'explicar tot això, doncs us volíem presentar doncs la portada musical. Portada musical que aquesta setmana ve a càrrec d'un famós cantant i compositor italià que es va fer famós amb aquesta cançó, Senza fine, Chino Paoli, Senza fine.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de l'Arboç. Com passen els dies? Sí, ja veieu, amics, com passen els dies. Tem els mesos, veiem com els anys ja volen. Tan aviat és l'estiu com ja ens arriba l'hivern. De la primavera i la tardor ni els veuen. Quan ets jove, tot ho veus molt lluny. De petit vols ser gran. No et passen els anys. I de gran voldries ser més jove i no pots. Més tard ja voldries aturar el temps passat. Ai, amics, com ens passen tots els dies. Ara sembla que ja no tenen pas aturador. Però hem de ser forts i valents i acceptar-ho. Que si estem aquí és per alguna cosa o quelcom. Segur en aquesta vida hem après moltes coses, a part de la paciència, de saber esperar i comprendre. Hem après obrir els ulls per veure-hi a dins nostre, que de vegades anem encegats per la vida i no ens hi veiem. Bé, doncs, per al poble de l'Arboç.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

amics i amics de Rodamont, què tal, com esteu? Bueno, com esteu, humits, el temps plujós, estem, a veure si superem aquest llevant, que ens ha, bueno, ja veieu, no cal que ho diem més, perquè bueno, les televisions, desgraciadament, ens informen, ha sigut fora aquí el Maresme, la zona de Pineda, poder la més afectada, i després, bueno, aquí han caigut, ja ho sabeu, aquí Cabrera, Vilassar, Argentona, tot, han caigut a Mataró, quantitat de litres, i la... esperem. Ara jo vull dir, aquest temps encara és humit, fa xafogó. Ves que no baixi, marxi aquesta xafogó, baixarà la temperatura i llavors anem de cara al bon temps. Bueno, doncs ja no cal fer més cap comentari del temps, que ja heu vist tots, o per desgràcia alguns han tingut de... s'han vist afectats. Les festes, mira, doncs, primer dèiem el Néstor Bru, Bruno Sant Lluís Beltran, i després també hi ha, doncs, avui podem dir, que és la Mare de Déu del Roser, patrona de la Rambla, diguem-ho així, la festa de la Rambla, que l'any que ve, si tot va bé, doncs ja podrà ja estarà en dansa abans de les eleccions, evidentment. Doncs veiem, bueno, ja veurem per la televisió així com ha anat la festa, veiem la zona que l'han fet, em sembla, la part de baix, i ja veurem, doncs, felicitats a tota la Rosers, Rosarito, en fi. I després també hi ha, com que hi ha d'allò, també hi ha la festa del Pilar, també felicitar les Pilar, Pilarín, Piluca, també se celebra juntament amb la festa de l'Aragó, també la festa, bueno, per tots els gustos, sense comentaris. Depèn, alguns la celebrem molt bé, els altres és anti, en fi. Pues un altre ho comentem i ja està. No cal més, després comentarem la part històrica, doncs les dates, i com sempre, doncs, el que hi ha sempre per aquests països que estan passant tribulacions, també Cuba, també, aviam si anant de cara a l'hivern, de cara a Nadal es va solventant tota la situació, perquè té un boicot terrible. Després, mira, després vull fer un incís que algú també va dir, que diu, les revistes aquestes de premsa del cor i tot això és molt hortera, i això és provincià, i això ve de la meseta, diguem-ho així, ja que ja sabeu que sempre som aquí, som més avançats. No, doncs les revistes del cor van sortir de Catalunya. Hi ha la revista Lectures, va sortir el 1917, i després la Ola, també a la postguerra, el 1944. El que la Ola, per exemple, va agafar el glamour de tota l'aristocràcia, la burgesia d'allà, i es va fer, va trasladar la seu a Madrid. I després hi ha el Pronto, que també està molt bé. I ara m'ha fet gràcia perquè jo sempre compro una revista petita, i ara veig que el Pronto també s'ha apuntat. O sigui, hi ha una classe de revistes, llavors una altra més petita, que és la que jo compro, per folejar una mica, perquè que em treus que t'informin 10 o 12 pàgines de tot el que dic, una mica variat, diguéssim, doncs pues aquest és el petit comentari. Després també anirem, mira, m'ha fet gràcia, que també, mira, per poder, no sé si què té a veure amb això d'ara, de la data aquesta, que ja ho comentem després, s'ha mort l'Eve Marie Saint, 102 anys, que fa poc em sembla que vam dir que els havia fet. Doncs aquesta senyora va fer Èxodo amb en Paul Newman, que les recomano aquesta pel·lícula perquè és dels anys 50, la Fundació de l'Estat d'Israel, i també enfoquen molt bé la manera de ser de l'Estat d'Israel, com es va fundar, amb el que ara hi ha l'abús aquest que hi ha ara actualment. Està molt ben feta. I també va fer Muerte a los Talones, amb en Cary Grant, que també va saber una senyora rossa, era americana, i era distingida, i sempre feia, esclar, sempre feia uns papers totalis, a excepció d'aquest de Con la Muerte en los Talones, que era més aviat de patir, anar a perseguir d'espies i tot això. Doncs mira, 102 anys, eh? També, mira, els aniversaris, posem la Susana Sarandon, 80, que va fer Telma i Lluís, aquella pel·lícula d'aquelles dues senyores que al final es tiren pel barranc, Dakota Jones, ai, per cert, que també, no sé si vaig comentar, que també la van agafar a Nova York per una manifestació a favor dels drets dels palestins,
En fi, doncs, que és una dona activa. Thelma i Dakota Johnson, la filla de la Melania Griffith, 37. El Manel de Bèlgica, un dels fills dels reis de Bèlgica, que ell o el seu germà sempre li faig de, diguéssim, de pretendent de la princesa Leonor, l'edat que tenen i tot, i són de la mateixa religió i tot. En fi, bueno, aviam si tinc raó, si faig de Celestino o Celestino. L'Àngela Molina, 71, la filla de l'Antonio Molina. Després la fotògrafa Annie Leobovis, 77, que fa un any ens va fer el retrat aquests per posar al Banc d'Espanya, els retratos dels Reis. La Romina Power, 75, que és la senyora de l'Albano, que es van separar, i els pares eren el Tyrone Power i la Linda Christian, i el Daniel Power va començar a fer la Salomón i la Reina de Saba aquí a Madrid, i li va donar un ictus i va morir, i al final va reemplaçar en Joe Briner. Després mira, el duque de Alba, que és 78, que és de la meva edat també, abans era duque de Huesca i ara el seu hereu és el duque de Alba, el Carles, pues 78. El Rubén Cortada, 42. Després sí, Rubén Cortada, que per exemple recordem que també és cubano, juntament amb l'Anna Armes, pues mira, que mirin de fer tot el que es van venir cap aquí, que puguin ajudar els seus familiars i tot, i veure si tot es pot superar, però ja que triomfen, pues que beneficia a tots els seus familiars, i es veu que ha tornat de tant en tant, torna a Cuba. L'Oriol Vila, actor, 48. Després el Marc Coma, expilot, 50. I també hi ha, mira, el Julio Alberto, no sé si en recordeu, aquell jugador del Barça, que després, per problemes de droga i tot, pues va caure amb això. Al final es va rehabilitar, i ell ho tenia tot, perquè es va casar amb una neboda del banc, ja està afinat, el Banco Hispanoamericà, tot va molt bé, i mira, va caure amb això, per desgràcia, però s'ha rehabilitat, i cal també que hi ha vida després d'això, de caure amb l'addicció aquesta. I ara també, mira, els casaments em fan gràcia. Aquests també, dos o tres, que són... Un és el Marc Gené, Marc Gené, expilot, amb Cristina Mur, del món del textil, diguéssim, de la moda. Àlex Roca, l'atleta, que té paràlisi cerebral, 75% del cos, es van casar fa 3 anys i ara esperen un naixement amb la Carmen Maza. Diguéssim, doncs, felicitat, i el mèrit que té, bueno, especialment ella, amb aquesta persona, conviure i tot, doncs ens hem d'alegrar també després de tot el que passa. I després també un altre que m'ha fet gràcia és el director. Jo sempre, ja sabeu que m'agrada a mi que els artistes i tot, i amb la classe política i tot, ja es facin intercanvis. Doncs mireu, el director de l'FBI, el cas Pratel, amb una cantant country, Alexis Wilkins. Em fa gràcia Wilkins perquè em recordo les fulles de peitar. Però vull dir, ja m'agrada així, aquestes parelles així, que sembla que diguin, no, mira, són de la faràndula, tot aquest, que és la classe... No, entre això, ja ho heu vist el més, el Justin Trudeau, també és el més exemple. El jugador, el Lionel Messi, ja al final s'ha despedit ja de l'afició argentina, tot emocionat, i tot el poble argentí, doncs, esclar, ja l'edat que es va fent gran, també. En canvi, en Cristiano Ronaldo, que juga a la selecció portuguesa, doncs enfadat perquè no l'havien seleccionat. Vull dir, tot, clar, a medida que han passat els anys ja no deixes de ser ja figures, és millor retirat abans. El glamour de les cases reals, doncs tenim la Carolina, la filla de la Carolina, la Carlota, que també ha tornat a trencar la relació, ja no sé quants en té, això no ho sé, potser és que té vocació de monja,
diguéssim, perquè no sempre trenquen. Aviam, esperem que pròxim, aquí serà el pròxim candidat. I després també surt la seva germana, la filla de l'Ernesto de Hannover amb la Carolina, amb la seva mare, la Carolina, que també ja aviat diu que es casarà. Després veurem el protocolo com anirà, perquè, esclar, la Carolina no està separada de l'Ernesto de Hannover, vull dir que encara oficialment són parella, matrimoni, i veiem si el conviden i tot, perquè ell, com que té problemes d'addicció a la beguda, i també de vegades renyeixen i tot amb la filla de la Pitita Ridruejo, la Clàudia Estenialopoulos, doncs a veure com anirà el protocol. Bueno, ja els informarem. Després també hi ha els reis de Noruega, que ja van actuant, que diu que poder els han augmentat el sou, diu que hi ha un 40% que estan d'acord i els altres que no. Bueno, doncs mireu, a Noruega no té problemes d'economia, perquè amb el petroli que tenen sembla que els hi paguen a cada ciutadà noruega una quantitat. I també hi ha hi ha el fill també, que ja diu que està buscant feina i tot, perquè també és un problema. Llavors també els reis, que també han anat amb el que està aquí caient ara en tot això, que si es convoca les eleccions, una cosa, l'arribada d'en Puigdemont, benvingut sigui l'arribada també, i que això s'ha anat a Finlàndia, i ara mirava també pel Google que ha fet un el discurs, l'han anomenat l'Àngel Ganivet, que era un escriptor i polític, que va ser cònsol a Helsinki, i ara me'n recordava, doncs, ha fet memòria, que va néixer a Granada, i ha fet una mica d'història de la ciutat de Granada i de l'Àngel Ganivet. Doncs està bé, per això estan. Tot això no s'hi poden dedicar a la classe política per arreglar especialment els problemes de la vivienda, doncs els reis, doncs a fer el protocol i recordar les coses del país i fomentar les relacions, diguéssim, socials, i, bueno, internacionals. I després, dintre poc, també el veurem en el Dia del Pilar, amb el desfile de la Festa Nacional o Innacional. Ja veurem. Jo crec que no plourà. L'any passat em sembla que va ploure, però com que ha plogut, ja que és a Madrid, també ha caigut ha plogut bastant, jo crec que el dilluns tindran bon temps. Bueno, esperem que si es podran baixar els paracaigudes, podran baixar amb triclament. Ja hem dit tot més aviat. M'he deixat, mira, aquí també hi ha un llibre que es posa, que és el Quintí Muñoz, que és el marit de la Calima, que és aquesta que té un fill, que es diu Simeón, igual que el seu avi, el rei Simeón de Bulgària, que viuen a Madrid, i ha escrit un llibre sobre les verdes boines verdes espanyoles o espanyoles, vull dir, no sé com deu voler dir, i van assistir-hi, i perquè la reina, el Simeón de Bulgària, té 89 anys, una més que el rei emèrit, i la reina està bastant... està una mica també atrotinada, diguem-ho així. O sigui, esclar, es fan grans, diguem-ho així. També ja hem dit tot aquí. Ah, mira, una cosa que també et cal dir-ho, que com que és magazín i tot, que jo ho trec dels diaris, això. Un poble de la comarca l'Anoia, Castell Lluí, que amb un matrimoni, ella, la Sandra Sagún, el marit era ferreter, tenia una ferreteria a Barcelona, i, pel cas que ve, i faltava un, i han obert la botiga en aquest poble. Això a la Catalunya, a l'Espanya va vaciada, diguem-ho així, i estan a la mar de contents, tot el poble, perquè la botiga està tornarà oberta, i ja diu, no haurem d'anar a Igualada a comprar, a agafar el cotxe, tot el que sigui, i poder passejar cada dia, anar a comprar el que falti i fer una passejada. Doncs molt bé, el que necessita és com els metges, que molts metges o així no volen anar en aquests pobles perquè no estan acostumats a la ciutat. També tots hem de fer un esforç perquè tornar en aquests pobles i donar-los vida. No tothom vivim a la zona aquesta privilegiada, diguem-ho així, de tots els que m'escolten, ràdio oients, juntament amb els del Picat, també. Després, què més? Ja hem dit tot. Mira, les portades, doncs surt
l'Alejandro Sanz amb la seva nòvia, el Rafael amb els seus tres fills, i després el Miquel Bernardó presenta els seus pares amb la seva nòvia, la Sana. I després després surt la Lídia Bosch, que també em diu que la seva filla, que serà àvia, de l'Andrea Molina. I han dit tots ara passo una mica per sobre la revista, una mica, ràpidament. Però mira... Aquí parla Sara Carbonero, parla dels seus fills. Viu... Volen caminar com Shakira, fer molta aura. Aquí Rafa Nadal torna a les pistes en David Bisbal, commemora la celebració de l'aniversari de les acadèmies. Aquí surten els pares, el seu fill, la senyora, la Cesca, després hi havia també la parella aquesta, l'Àlex Correja, que és tenista, amb la Martina Clay, la Carolina Ferezuela, amb el Carlos Moyà, que és parella del Carlos Moyà, i després el Raúl González i el Raúl, sempre és el Raúl, el famós jugador, sempre és aquesta parella, la mà ben sants. Aquesta és una parella que sempre m'han agradat, molt discrets i tot, i, bueno, molt bé, bona convivència. Tamara Falcó parla sobre Francisco Rivera, diu l'esglomerador de televisió no vol polèmica amb els germans de Rivera Ordóñez, es nega a etiquetar a Cayetano com a nòvio. Vull dir que tenen amics, tenen una relació, no pensava, no el trenquem perquè al millor cap d'un any ja trencarem. En aquí, la família real, diu, es vesteix de blanc i negre a l'apertura del Parlament. Bueno, tots es van fent grans. Alberto de Mónaco i la Charlene, anfitrions de lujo, que van rebre la visita oficial del president de la República Italiana, Sergio Mattarella, i la seva filla Laura. Pues també el glamour. Ja han fet comentari que les revistes també parlen de la visita de Macron al país, i es veu tot el protocol, tot, bueno, els vestits, la xerrada, tot això que es fa en la revista. Rafael presenta aquel arropat per tota la seva família, la Natàlia Figuerola, que també és una mica més gran, també, i els dos fills i la filla. Pues també, bueno, és incombustible, per molts anys. Alba Carrillo no ha rebut cap demanda de Feliciano López. Bueno, millor. Aquí ho hem dit, que la visita dels Reis aquí, el desfile d'estrelles per la passarel·la Torrefiel. I es diu que hi va assistir la gran sorpresa, va ser la nostra Anna Millán. Pues benvingut sigui. Aquí parla de Marragueres. Vaig tenir una època dura, mai sabré què prejudicis va haver-hi contra mi. Bueno, pues tot. Ja. Bueno, pues anirem acabant perquè ja surt tot. La revista es dedica molt de... Aquí diu Pepi, el torero Pepi Lídia i Dragama reapareixen en Sevilla tras rumores d'embarazo. Aquí són els Javis, també es troben a París amb Caroline de Levin. I llavors aquí Gadre Solària contra el càncer infantil i Solares Teixidor. Recordeu que sortia per televisió, també? Ja està. I aquí l'Esther Pósito i Maipé passeuen su amor per París. El Rudy Allen, que ha tornat a Madrid, que va haver fer una pel·lícula, està aquí amb l'alcalde i la presidenta. I aquí el Maxi Iglesias i Susana Abaitua protagonitzen amb el que es parla cada dia, la crisi de la vivenda. I aquí Borja i Blanca Thyssen presenten exposició al Museu Thyssen. I aquí hi ha un noi que diu Ali Díaz Fares, sensibilitat que és d'origen brasileño-libanès i té 19 anys, i és actor i té una relació, ja ho explica, amb la filla de la... ara no sé qui viu. Bueno, doncs és que... Ja està.
En fi, pues aquí són la... he fet una mica per sobre les revistes de... aquesta revista del cor. I ara ja anem a la part, diguéssim, històrica, que abans de tot, mireu, sempre faig la setmana dels fets que van passar. Aquí a Catalunya sempre a l'octubre no ens va gaire bé. Mira, el 1910 es proclamava la República Portuguesa i s'instaura, anul·la la monarquia després de 700 anys del rei Manuel. El 1962 els Beatles estrenen la cançó Love Me Do. I el moviment pop de la música. Jo ara no sé si és el 1962 o el 1963, no, 62. Després té el 1571, la batalla de Lepanto. I el 1973 esclata la guerra del Yom Kippur, també a l'octubre. I també ara s'ha commemorat el 7 d'octubre, que va ser aquella matança que van originar els palestins, que van morir 1.200 jueus, que van atacar i van trencar les conduccions elèctriques i tot, i van matar aquestes persones. I després va originar la guerra aquesta, que després van morir 75.000 palestins. Gassetíes, diguem-ho així, val més dir gassetíes, ja veieu que encara està així. Pues cal dir per cada cantó el que ha passat. I llavors aquí, a veure, ja vam dir que l'1 d'octubre es va celebrar en aquí a Catalunya el referèndum, també, i després el 6 d'octubre de 1934 el president Lluís Companys va proclamar l'estat català i el cas és que la república va durar proclamar l'estat català va durar 10 hores, diguéssim. El va proclamar a les 8 del vespre i fins a les 6 del, fins a, va durar fins a les 6 de, amb la condició que el van empresonar, el general Batet va bombardejar la Generalitat i tot el que fos, i no va sortir la Generalitat, va estar anul·lada, fins al 1936, que va durar poc perquè va sortir, em sembla, de les eleccions que es van fer al febrer, i de les eleccions del febrer pues ja va venir la Guerra Civil i va, desgraciadament, ja fins que va acabar la guerra. O sigui que va durar poc la Generalitat. I això és la que sempre recomanen els historiadors i tot. Cuidado, 6 d'octubre, no fem això i l'altre i tornem a caure. Això ja és una altra cosa. Això cadascú ho prengui a la seva manera. I llavors també ja el 1927 es va estrenar la pel·lícula Sonora, ja. La pel·lícula de cançons de jazz. I després també el 1962 es comença que va ser un avanç per l'Església, modernització de l'Església, el Vaticà II. Una de les coses va ser que es poguessin dir les misses i molta cosa, doncs, amb les llengües vernàcules. Pues ja i el 1911 es proclama la República també, després de 10.000 anys de mil·lenni de la també monarquia de Xina, pues es proclama la República Xinesa. Bueno, i ara ja anem a parlar d'un personatge que sempre dic que de vegades quedo impressionat de les persones catalans, i aquest és digne d'admirar, perquè el que va fer a França, diguéssim, es diu Josep Oller Roca, va nascut a Terrassa, compteu, el 1839, i va morir a París el 1922. Artístic, artífic del mític Moulin Rouge de París, la sala del Moulin Rouge de París. Diu, el seu pare va néixer a Barcelona i va morir a París. El seu pare era empresari i de benestant i va anar a viure a París va la família amb 3 anys, o sigui que ja va estar francès, diguéssim. I llavors
també el va enviar a Bilbao o mirar per estudis universitaris i que també aprengués el castellà. Vull dir, ja va enviar a Bilbao també una cosa així. Bueno, podia haver enviat a les Castelles, així. Bueno, i llavors, perquè sempre deia que a casa seva, esclar, al matrimoni es parlaven, i els fills, que eren tres, doncs parlaven en català. I ella, allà a Bilbao, diu que es va aficionar a la braia de galls. Això és una cosa que no ho he entès mai, però veu com ara a Amèrica hi ha molta afició d'això dels galls i apostes. I després torna a París i treballa a l'empresa familiar. Va ser l'home avançat, el 1867, per conservar el modernisme amb això de les apostes. Però llavors també va tenir una denúncia i va haver d'estar 15 dies a la presó, que després amb el temps el seu sistema ho van legalitzar. Apostava apostes de cavalls. Després va anar, el 1870, se'n va anar a viure a Londres per evitar la guerra franco-prussiana de la guerra entre França del Napoleó III i Alemanya. I va entrar en el món de l'espectacle. I allà va veure molt temps que va estar-hi, va veure com funcionava Londres i tot. Bueno, i ho va portar. El 1866 es converteix en el rei de l'espectacle de París. I llavors tenia, per exemple, obra típiques muntanyes russes i jardins de París. I inaugurant diverses sales, mira les sales, que penseu això, que estem al segle XIX, vull dir, no és com ara, que al principi no, més aviat als 30 o així, que abans ja hi havia més activitat i tot el cine, els cinemes, tot era més abans. Diu, ho va inaugurar el Moulin Rouge, a la plaça Blanche, al barri de Montmartre, que llavors era un barri una mica així de gent intel·lectual, llos, i gent de nit, diguem-ho així. I llavors, diu, va inaugurar també, a part d'aquest, l'Olímpia de París, i en actuava la vella Otero. Vull dir, també es va associar amb un altre soci, i van formar amb això del Moulin Rouge. Després les Fantasies Oller, que en deien. Després va venir la Bombenière i teatres de novetats. I després va tenir un hipòdromo a Saint-Germain. I després també imagina... I llavors, entre això que feia, entre aquests parcs i tot, això que feia, que quan acabaven no sé quina hora devien acabar, el Moulin Rouge. Llavors, perquè el que heu vist la pel·lícula Can-Can, amb la Sirlet Malay, el Louis Jordan i el Maurice Chevalier, eren la famosa Can-Can, que abans el moviment aquell que feien tot, i esclar, abans, bueno, la burgesia i les classes benestants pues, visitaven allà. I abans d'acabat això, obria amb un òmnibus, anaven a buscar, i els portaven allà a l'altre cantó, a les muntanyes russes. A mi ho tenia ben muntat. I després, llavors, diu que obria, i llavors feia com... A més, va crear un circ, també. I llavors va fer una piscina, la piscina Roche-sur-Mar, coberta de 6 metres quadrats. I durant l'any passaven 25.000 persones. I ja hi havia sauna, a gimnàs i tot. Vull dir que va ser un avançat de tot això. Imagineu ara, no? Que ara tot hi ha els gimnasis i tot, piscines, salta, tot. Ara sí que ho trobem normal. El que passa que, esclar, allò qui ho anava tot això, les classes benestants. Això ha arribat al cap de més de 150 anys, que ja s'ha adaptat per tot. Bueno, problema de l'economia. I llavors cobert, bueno, això... Però abans, esclar, tot això se'n va una mica a Norris quan va el 1914, diguéssim, esclar, la Gran Guerra ja canvia tot. I llavors, quan torna a venir, doncs, tot això ha canviat, va quedar una mica arruïnat, i llavors ja comença la famosa època, els anys de la Belle Époque, diguéssim. Llavors també el 1909 mor la seva dona, la Carmen Coelho, que era peruana, i ells no van tenir fills, i va morir el 922. Està enterrat al cementiri de Pierre Lachaise, aquest famós cementiri, i llavors hi ha un epitafi que diu la seva intel·ligència iguala
el seu cor. Vull dir, és molt maco. Vull dir, és un personatge, ja veieu, aviéssim,

amb Anglaterra, anava a negociar els preus i tot. Llavors aquests senyors van passar per París i van anar al Moulin Rouge. I llavors, quan va arribar aquí, li va explicar a la senyora que veieu una novetat. Oh, què heu fet allà quan estava? Imagineu-vos, si allò devia ser els anys 30, tot el que sigui, anar a tota una colla del Maresme, anava al Moulin Rouge. Bueno, si hagués viscut allà, li hauria sabut que era català, els hauria fet una atenció, els hauria convidat. I després m'he deixat que també ell tenia, era molt amic de l'Oscar Wilde i el de Lluís Toulouse-Lautrec, aquest famós pintor que va morir molt, molt jove, que era una mica de discapacitat, i era assidu perquè va morir molt jove degut a l'absenta, i ell, el tenir-la allà, li tenia reservada una taula cada dia assistir allà. Llavors ella, els famosos dibuixos, imitava les prostitutes, l'ambient de nit, tot el que sigui, i el dibuix que va fer per la inauguració Moulin Rouge és de Toulouse-Lautrec. Diguéssim que ell era fill d'un conde i tot el que sigui, el que ja dic, va morir molt jove. Però és que es va rodejallar i el tenir-li un personatge important de l'aristocràcia i tot, també li va donar un caire. Pues com a bon català, vigilant sempre les relacions, que són molt importants. Pues bé, amics de Rodamona, espero de cor que aquest petit espai de los corazones i revistes de societat us hagi agradat.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista hi ha arribat, ja està aquí, i avui amb un disc de la Raquel Mellert sota el braç, que es pot dir que potser era l'última gravació de la Raquel Mellert. La Raquel Mellert va tenir molta fama en el seu temps del cupler, quan era una cupletista famosa que havia tingut doncs una gran fortuna. I l'Hisenda francesa li reclamava uns impostos atreçats de les seves riques propietats que tenia, i ho va anar perdent tot, aquelles propietats que tenia en els anys 20 i els anys 30 a França. I estava a Barcelona en una situació econòmica, podríem dir, una mica precària, i la companyia vienesa, els vienesos de l'Artur Caps i en Frank Jochem, la varen contractar perquè sortís en els seus espectacles. I va composar un pas doble, l'Artur Caps, que és estrany perquè el pas doble era més aviat a temes espanyols i l'Artur Caps era austríac. I el pas doble que va tenir molta fama, aquest pas doble, que era Tengo Miedo Torero, i la primera que ho va gravar i ho va cantar en l'escenari va ser la Raquel Mellert en una d'aquestes funcions dels vienesos. Doncs ara sentirem el disc original, tal com ho va gravar la Raquel Mellert, que després ja crec que ja no va gravar res més, perquè ja es va retirar.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui parlem de Phil Fearon and Galaxy. Phil Fearon és un productor discogràfic amb doble nacionalitat, jamaicana i britànica. Fou el vocalista principal, compositor i multiinstrumentista de la banda Galaxy en la dècada dels 80. Fearon va concebre inicialment a Galaxy com una banda de 4 o 5 nois blancs a qui ell mateix formaria, escriuria i produiria mentre ell permaneixia entre bastidors. En canvi, una companyia discogràfica el va animar a liderar el grup després de quedar impressionats per la seva demostració i la seva interpretació en els seus demos. La primera gravació de Fearon com a Galaxy li va portar l'èxit amb el top 5 Dancing Tide del 1983 i durant els següents 15 mesos van acumular altres 4 senzills top 40 del Regne Unit, incloent el top 10 What Do I Do i Everybody's Lonely. El seu àlbum debut, Phil Fearon and Galaxy, també va arribar al top 10 en el 1984. Després d'un període tranquil, Fearon va retornar al top 10 per última vegada a una reposició de Can't Profit de Tony Ettore en el 1986, també un èxit menor de Rhythm and Blues als Estats Units. Originalment autoproduïda, la cançó va rebre la producció i barreja addicionals per part dels famosos productors Stock, Aiken i Waterman, a suggerència de la companyia discogràfica de Fearon, amb el cantant regravant totalment la seva veu original. Escoltem a Phil Fearon and Galaxy.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: El planeta més ventós del sistema solar no és Júpiter, sinó Neptú. Podria semblar lògic pensar que el planeta més proper al Sol o el més gran és el que té vents més intensos. Però és just al contrari. A Neptú s'han mesurat vents que poden superar els 2.000 km hora, més ràpids que la velocitat del so a la Terra. Això és especialment sorprenent perquè Neptú és el planeta més allunyat del Sol. Només rep aproximadament una 900ª part de la llum solar que arriba a la Terra. Tot i aquesta manca d'energia solar, la seva atmosfera és extraordinàriament dinàmica. Els científics creuen que la causa és que Neptú encara conserva molta calor al seu interior. Probablement, restant de la seva formació, fa més de 4.500 milions d'anys. Aquesta energia interna alimenta enormes corrents atmosfèrics que, combinats amb la ràpida rotació del planeta, generen vents d'una intensitat espectacular. Aquestes corrents mouen núvols de metà congelat i creen tempestes gegants que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Tret de sortida la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra a Agramunt. Fins al pròxim dilluns, aquest municipi de l'Urgell s'omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. La consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha inaugurat i ha posat en valor el paper del torró en el sector gastronòmic de Catalunya.
2: I totes les famílies que durant tot l'any s'esforcen perquè aquest sigui un espai de referència a l'àmbit internacional i nacional i, a més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents.
1: Enguany a la fira es presenten novetats com les dels torrons Vicenç amb peces que aboquen a postres del celler Can Roca o creacions inspirades en snacks japonesos. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria tancat amb clau en un pati un alumne diagnosticat amb TEI-TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons s'ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo pels braços i, posteriorment, el menor hauria sigut tancat amb clau al pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista a situacions de crisi i que li va ser denegada. I el llegat del músic i compositor Josep Bastons ja forma part del fons de la Fundació Ernest Morató per a Forgell. Aquest migdia s'ha fet efectiva la donació en un acte celebrat a la biblioteca del Centre Fraternat d'aquest municipi. La major part de les seves obres són navaneres i s'hi troben peces com Mariner de Terra Endins, Tamarigola o La Tavernenca. Ràdio per a Forgell, Ferran Castelló.
3: La seva filla, Elena Bastons, ha estat l'encarregada de fer l'entrega d'un fons que inclou 137 partitures i 21 trofeus, i també reconeixements que Josep Bastons va rebre al llarg de la seva trajectòria.
4: Ell feia música perquè es cantés, i que millor que estés a la base de tothom. En els últims temps, durant molt de temps, a mi li preocupava molt que això, que el món de l'habanera, que el cant de taverna, que això tingués una vida curta.
3: Amb aquesta incorporació, la Fundació Ernest Morató amplia el seu patrimoni documental dedicat a la música popular i a la cultura musical de les comarques gironines. Enric Frigola n'és el president.
5: Doncs que havia fet 137 composicions, de tota mena, no hi ha tan sols habaneres, sinó que hi ha música de tota mena. Hi ha cançons marineres, hi ha boleros, hi ha una mica de tot.
3: La donació arriba en plena preparació de l'any Bastons 2027, que commemorarà el centenari del naixement del músic.
1: I en esports, la selecció espanyola femenina juga avui a 9:15 un amistós contra els Estats Units a Washington i el partit s'emmarca dins de la preparació del Mundial. I fins aquí la notícia en xarxa.
6: Ràdio Arenys, la primera en música. Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Ray Brown, Miles Davis i John Coltrane segueixen molt presents a les cartelleres de clubs i festivals aquest any, coincidint amb el centenari d'aquests tres astres de l'univers jazzístic. Pau Bombardó i Xavi Castillo en presenten homenatges musicals a la flamant estrenada temporada estable de la nova Jazzcava. Hem aprofitat la seva participació a l'acte inaugural del curs jazzístic terrassenc per conversar amb ells. També ho hem fet amb Enric Alegre, director de la Freddy's Jazz Band. Celebren desè aniversari, mantenen la seva residència artística al Club Terrassenc i acaben de llançar un EP amb Oleándole.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: passat 23 de setembre es commemorava el centenari del naixement d'un dels grans de la història del jazz, referent absolut d'aquest gènere musical, que perviu 100 anys després a la memòria de molts, no només quan se l'escolta, sinó quan també s'interpreta aquesta música. I bona mostra d'això és la quantitat de músics que tenen previst al llarg d'aquests propers mesos doncs retre homenatge a John Coltrane. Per tant, nosaltres a la nova Jazzcava presentàvem ara fa uns dies en roda de premsa aquesta nova temporada 2026-2027 i tenim la sort de que en Pau Bombardó, líder del projecte que enceta aquest cicle d'homenatges a Coltrane i a Miles Davis aquí a Terrassa, sigui amb nosaltres al Jazz Club. Què tal? Com estàs, Pau? Doncs, escolta, jo he fet aquesta parrafada dient que en John Coltrane avui és encara un referent indiscutible de la música improvisada i del jazz. Suposo que ho tens clar a l'hora de muntar un projecte com aquest.
1: Sí, és clar. Tot el jazz que s'ha fet a partir de Coltrane, ja als anys 70, 80, 90, tot té la seva empremta musical. Tots els músics que improvisen l'estudien abastament, amb gran profunditat, i quasi tot ve d'ell.
0: Però i per què la figura de Coltrane? Quin és el sentit del trencament tan important estilísticament?
1: Coltrane té un moment, un àlgid, el 1959, quan grava el Jan Steps, que seria la culminació de la complexitat en la música tonal. Diem, és un dels moments més importants de la música del segle XX, la improvisació que ell fa sobre Jan Steps, la seqüència d'harmonies que ell crea per poder fer aquestes grans improvisacions. I, però, esclar, això ell ho aconsegueix fer, ell en aquell moment ja té 33 anys, vull dir, ja és un músic certament madur, i s'ha basat en tot el que hi havia abans, amb el Charlie Parker i el que hi havia abans de Charlie Parker. Ell és una gran, fa una gran destil·lació tot això i fa un gran pas endavant, uns grans passos endavant, com diu el tema aquest, Giant Steps. A partir d'aquell moment entra en una altra fase, que és la fase que podríem dir més espiritual, on ell fa una música aparentment més simple. Quan ha assolit aquesta màxima complexitat, ha pujat dalt del cim, llavors comença a baixar per un altre lloc i és molt més espiritual. I això és el que ha quedat també per sempre, aquest, el que això es diu llavors la música modal, que també la fa el Miles Davis, amb qui va ser, clar, va treballar molt als anys 50, però el Miles Davis va per una altra banda, Coltrane se'n va molt, se'n va cap al cel.
0: I porta els que l'escolten cap al cel, perquè la influència en els músics avui dia, tu coneixes a molts músics joves també, tot i que ja tens una trajectòria, però tu estàs vinculat també a músics joves, i Coltrane segueix sent un far, no? Il·lumina tant a grans com a petits.
1: Sí, és el far més important del jazz. És a dir, el jazz, diguem, d'alguna manera, per dir-ho una mica radical, que vaig a dir, però va morir amb ell el 1967, perquè el jazz venia llavors ja tot el pop, diguem, tota la joventut que comprava els discos i tal, ja anava per una altra banda, i el jazz va acabar amb ell, diguem. Llavors, quan es va recuperar el jazz, diguem, als anys 80, doncs Coltrane estava allà, els seus discos i tot es havia estudiat d'allà.
0: I quan tu penses en crear un projecte, que ara parlarem d'aquest projecte, però quan penses en recuperar o retre un tribut o mostrar aquesta història, aquesta música, aquest personatge amb un concert, no? amb uns músics, com imagines que pots reimaginar aquesta música, no? Anem a fer-la com la va escriure? Anem a donar-li una volta perquè igual no ho podrem tocar mai? Com has plantejat aquesta recuperació de Coltrane?
1: Coltrane sempre hi ha estat. És a dir, que nosaltres, diguem, no hem recuperat. Sempre s'està tocant aquesta música. Nosaltres toquem el Moments Notice, Grand Central Park West. Això sempre s'ha estat tocant. El que hem volgut és recollir en un concert, doncs, fer tota la seva música amb una certa organització i que hi hagi una mica de relat. És cert que hi ha algunes peces que de vegades no s'interpreten gaire, com és el My Favorite Things, i sobretot, la part potser més crítica del concert, la que ens ha costat més i ens fa molt més respecte, i esperem que això el públic ho apreciarà molt, és quan toquem el segon moviment de Love Supreme, que és la, diguem, l'obra màxima de Coltrane, que va ser gravada el desembre del 64.
0: I els músics que composen la formació, perquè, clar, el saxo aquí havia de tenir protagonisme, tu en tries dos i una base rítmica, lògicament, i des de la bateria vas impulsant el projecte i el discurs, la narrativa de la proposta. Com tries? Perquè és difícil aquí també triar quins seran els saxos, sobretot, entenc.
1: El saxo alt és, diguem, el Carles Pineda, perquè som companys de fa molt temps i tots els projectes els fem junts perquè ens tenim molta confiança. I perquè amb ell ja havíem tocat tot el repertori aquí, precisament a Terrassa, l'any 20, em sembla que era l'any 20, que vam tocar tot el disc de Cannonball Adderley, saxo alt, amb John Coltrane, saxo tenor. I aleshores, doncs, el lloc d'honor era qui serà el saxo tenor. Que era molt important, aleshores. Vaig tenir pocs dubtes, vaig pensar també agafar algú jove, però al final vaig dir, no, he d'agafar un veterà, he d'agafar una persona que va començar amb el jazz a finals dels 70, quan encara era una altra època, i que té una gran experiència, i llavors de seguida vaig anar a parar amb en Ramon Cardó, que és un músic valencià que va venir a Barcelona l'any 83... I que ha treballat molt per aquí, i llavors ell té potser és dels millors que podem trobar a Europa que tingui més el missatge de Coltrane més incorporat i assumit.
0: I a la rítmica t'acompanyen?
1: La rítmica, el nouvingut, que ha estat més de 10 anys als Estats Units, però que ara ha tornat, va marxar molt jove i ens va privar del seu talent aquí, però ara ha tornat, és el Joel González, que quan va començar el coneixíem perquè estava, li agradava molt i el tenia molt estudiat, el McCoy Tyner, el pianista de John Coltrane.
0: Sí, perquè té un toc percutiu que recorda a McCoy Tyner.
1: Sí, sí, ell de natural ja tocava així de jove i ara ho té tot molt destilat, l'estil del McCoy Tyner.
0: I el baix a qui presentes?
1: El baix presentem el Pau Lligades, que és company d'en Carles Pineda i meu en alguns projectes. És un baixista que ell va col·laborar fa uns anys amb els germans Casares, que van fer tot el Love Supreme, amb els quatre moviments van fer ells. Van fer aquest projecte fa uns anys. I això li dona... Ell coneix molt bé el Jimmy Garrison, el contrabaixista d'en John Coltrane.
0: Per tant, estem parlant de cinc elements aquí, hi ha coneixedors i que el projecte que veu estrenar, de fet, ara fa poquet a la plaça de la Vila de Gràcia, a l'Hora del Jazz, amb bona acollida. Era la primera posta en escena, sempre costa, suposo, el primer moment. Quina impressió en vas treure?
1: Sí, va ser impressionant, perquè nosaltres, doncs, aquesta música la tocàvem amb molt respecte al local d'assaig, la vam estar provant molt, però no sabíem com seria el posar-la en un escenari, més un escenari tan, diguem, aire lliure i tan, un escenari tan important amb un públic tan bo com hi ha allà a la plaça de la Vila Gràcia. I des del primer moment va sonar molt, molt fort, tal com volíem, amb la força, la intensitat que de la música de John Coltrane.
0: La segona posta així davant del públic serà aquí a la Nova Jazzcava el proper dia 17 d'octubre, aquest inici del cicle centenari John Coltrane, que ja està té previst fins a finals d'any, i un escenari que coneixeu tots molt bé. Suposo que aquesta proximitat, la idea de club, canvia una mica la manera de mostrar-vos-a, o per vosaltres és una mica indiferent allà on toquis?
1: No, la Nova Jazzcava sempre és un lloc que, bueno, abans se'n deia que era la catedral del jazz de Catalunya, no ho sabem, però segurament. Però tocar aquí el Coltrane...
0: Ja hagués estat bé que hagués tocat aquí el Coltrane, oi? Com a catedral per part espiritual.
1: Hauria hagut de venir, segurament.
0: Sí, perquè no va venir mai.
1: No va venir mai a Catalunya, John Coltrane, no. va estar, el més a prop que va estar va ser París, em sembla, bueno, i a la Costa Blava també, els festivals que feia l'estiu dels anys 60.
0: Però vaja, el dia 17 hi serà, perquè avui ha vingut en John, un títol que has posat però que no és baladí.
1: Sí, això, avui ha vingut en John, és una frase que va dir Sonny Rollins, també és, que va morir ara precisament aquesta primavera, era de la mateixa generació que en Coltrane, es van conèixer molt, es respectaven mútuament, es tenien com... Pues Rollins va haver un moment quan Coltrane va gravar Giant Steps, que es va retirar a estudiar, va deixar de tocar en públic, etcètera. Hi ha una connexió molt especial entre aquests dos homes, aquests dos músics, que només van gravar una vegada junts, d'una manera gairebé circumstancial, però quan Coltrane va morir, en Rollins va dir... En John no ha canviat d'allà, de lloc, perquè allà on ha anat ara, ell ja hi era. Volem dir que els últims anys de Coltrane, la música que feia era tan espiritual que era com que anava pujant al cel, com hem dit abans. El cas és que en Rollins, llavors, l'ha sobreviscut. En Rollins va morir amb 96 anys. Doncs tots aquests anys que va sobreviure amb en Coltrane, que va morir als 41, tots aquests anys, els anys 70, els anys 80, 90, 2000, en Rollins de vegades somiava, tenia somnis recurrents, que era que venia en John Coltrane i estàvem parlant una estona. I deia això: avui ha vingut en John, hem estat parlant una estona.
0: Doncs el dia 17 d'octubre també tornarà en John, ho farà al Club del Passatge TT Montoliu, impulsat per aquest nou projecte de la mà de Pau Bombardó, amb el que avui hem volgut explicar aquí al Jazz Club mentre escoltàvem My Favorite Things de fons. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem el dia 17.

0: Avui ha vingut en John, inaugura aquest cicle de centenari a John Coltrane, que seguirà amb altres cites al novembre, concretament el dia 14, amb el trio del pianista californià Bruce Barth, amb Mark Johnson al contrabaix i Stephen Kiok a la bateria, amb convidat europeu el saxofonista Piero Odorizzi, i el dia 27 amb David Pastor i Adrian Cunningham. Estaran acompanyats per Ignasi Terraza, Digi Foster i Joan Casares. Ells faran un homenatge a John Coltrane, a Miles Davis, en el seu centenari. I per rematar aquest cicle, el desembre ja, el dia 17 concretament, Anton Hall, el baterista nòrdic amb formació de quartet i un quartet de luxe, amb Llibert Fortuny, amb Albert Bové, també amb Tom Garberton al contrabaix, tocaran Place Coltrane 100 anys.
1: Jazz Club.
0: 1965 va estar un any crucial a la carrera de l'incomparable saxofonista de Carolina del Nord, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com espiritual. Coincidint amb el centenari del seu naixement i amb múltiples projectes a l'entorn de la seva música que hi ha previstos, hem volgut recuperar el jazzback que li dedicà Carles Torra.

1965 va ser un any brutalment creatiu per John Coltrane. Dintre de la meteòrica carrera d'aquest saxofonista com a líder, iniciada a finals de la dècada de 1950, coincidint amb el seu pas pel sextet de Miles Davis. 6 mesos després d'haver publicat aquest A Love Supreme, que sona de fons, un dels discos més importants de la història del jazz, Coltrane sorprèn tothom amb Ascension, una obra que esdevindrà del tot referencial en l'àmbit del free jazz, un nou estil també conegut aleshores com la New Thing.

Considerat com un dels treballs capitals de l'avantguarda jazzística de tots els temps, a Ascension, Coltrane amplia el seu clàssic quartet, en el que hi figuren el pianista McCoy Tyner, el contrabaixista Jimmy Garrison i el bateria Elvin Jones, amb un estol d'instrumentistes insignes, com ara els trompetistes Freddie Hubbard i Dewey Johnson, o els saxofonistes Pharoah Sanders i Marion Brown.

A l'estiu de 1965, Coltrane torna a entrar als estudis de gravació per enregistrar Colusse Mama, un àlbum articulat a l'entorn d'un poema del percussionista i cantant de Nova Orleans, Juno Lewis, on reclama un Afro-American Art Center que sigui una llar pels sense casa i futurs fills dels tambors.

A Meditations, publicat a finals de 1965, el genial saxofonista de Carolina del Nord reprèn la seva personal visió espiritualista dels mites de la tradició judeocristiana mitjançant una suite de 5 temes que inclou aquest love que estem sentint ara mateix. Es tracta de l'última gravació que Coltrane farà amb els seus inseparables McCoy Tyner i Elvin Jones i a la qual incorpora el saxofonista Pharoah Sanders i el bateria Rashid Ali. Tot i que el febrer de 1967, 5 mesos abans de la seva mort, Coltrane gravarà una altra obra mestra a duo amb Rashid Ali, intitulada Interstellar Space, el de 1965 va ser un any crucial en la carrera d'aquest saxofonista incomparable, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com en la vessant espiritual.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: A la nova Jazz Cava ens trobàvem a la presentació de la temporada estable 2026-2027, ara fa uns dies, i hi havia ocasió de presentar els concerts que tindran lloc aquest primer mes d'octubre, el primer mes de la programació del Club del Passatge Tete Montoliu. Planava sobre la sala, doncs, uns aniversaris importants. Hem parlat amb Pau Bombardó sobre el seu projecte Vingut en John, d'homenatge a John Coltrane, i ara volem també conversar avui al Jazz Club amb Xavi Castillo. Ell és agarenc, contrabaixista, compositor també, líder de banda i embolicat no només amb el jazz sinó també amb la clàssica, amb 40.000 coses, però amb molt de respecte pels mestres, sobretot del seu instrument. I un d'ells, per descomptat, i també estimat a Terrassa, és Ray Brown. Ray Brown, del qual també es commemora centenari. Així que volem saber, Xavi, què tal, com estàs?
2: Molt bones.
1: Volem saber a quin on has pensat per recordar, suposo que un músic que t'ha influenciat també dins del que tu has anat explicant amb el contrabaix.
2: Totalment. Clar, tothom té clar que és el centenari de John Coltrane, però no gaire gent té clara que és el centenari de Ray Brown, també. Clar, i jo vaig dir, opa, això és com a baixista, però ja no només com a baixista. Ah, ha vingut aquí, ha anat a tot arreu, i molt difícil seria trobar un gran músic que no hagi tocat amb ell, o que ell no hagi gravat amb ell. Gravar ja no tant, però és que tocar ha tocat amb tothom. I a part, ja la seva última època, o bueno, ja quan va deixar d'estar a L.A., ell va formar el seu trio. I aquesta manera de trio ha sigut referent de molts trios d'avui dia. Va ben d'Oscar Peterson, però un estil més swing, més hard bop, i clar, jo crec que és una figura molt important i a la que s'havia de fer un remembering, i per això vull fer aquest projecte de Remember Ray Brown. I per això ho faig amb un músic internacional, que és Christos Gerolatsitis, que el torno a portar a la Cava, i després amb el Joan Casares a la bateria. Ara explicaré, semblarà que és una broma, però no. Tu quan vas aquí al lavabo de la Jazz Cava, hi han dos pixaners, doncs hi ha un amb la foto de Ron Carter i un altre amb la de Ray Brown. Jo sempre vaig a la de Ray Brown.
1: Aquesta és molt bona.
2: I és perquè jo em sento més identificat i m'ha influenciat molt més Ray Brown que no per Ron Carter. Tot i que també me l'estimo molt, no? Llavors...
1: I a tots dos els has escoltat aquí a la Jazz Cava, probablement? No.
2: Però...
1: Perquè han estat músics que han participat de una mica de la història de Jazz Terrassa.
2: Exacte, que han vingut. Clar, Ray Brown deuria ser fa uns quants anys que va venir. O sigui, jo no sé ni si tocava quan venia.
1: I què en destaques, tu, de la manera? Perquè suposo que... no és només la importància històrica, també la manera de tocar l'instrument, la tècnica, el que s'explica. Què destacaries tu de Ray Brown?
2: No sé trobar la paraula, però no hi ha cap mena de dubte en quina nota està tocant o on està posada. Tot està molt clar i molt, amb molta energia. Llavors, és una manera de fer que a mi, potser també amb el meu TDAH, m'ha influenciat més i m'ha agradat més la manera aquesta d'afrontar l'instrument, que després ell està ben relaxat, però musicalment pot estar tocant una balada i és igual, sonarà fort i apuesto i enèrgicament.
1: Però llavors també una manera molt distintiva. Tu consideres que té una personalitat diferent?
2: Sí, ell va crear una mica d'escola, no només ell, no m'agrada tampoc dir com que una persona canvia tota la història ni la manera de fer, però sí que molts altres músics buscaven imitar-lo. Fa poc estava veient un documental de Bill Crow, també importantíssim contrabaixista, que té 98 anys i encara segueix actiu, i parlava d'aquell quan començava tots volien imitar el so de Ray Brown, a les seves notes llargues i percussió percutives a l'inici.
1: El so Poder no, però sí que el tipus de formació, una de les múltiples que va utilitzar en Ray Brown, la formació de trio, és la que en Xavi Castillo ha triat pel seu concert a la Nova Jazzcava el 24 d'octubre. Un repertori d'estàndards, que és el que acostumava a interpretar Ray Brown, però arranjats precisament pel contrabaixista nord-americà, uns arranjaments molt personals i singulars, que també ha recollit a Xavi Castillo i en algun tema original que interpretarà també amb aquest estil d'arranjament tan particular que feia Ray Brown. Escoltem a Ray Brown amb aquell àlbum Jazz Cello i el tema Tangerine.

0: Escava, i aprofitem per felicitar-lo per 10 anys d'història. No és poquet, eh?
1: No, moltes gràcies. No és poquet. O sigui, amb 10 anys sembla que hagin sigut un. O poden ser molts, però la veritat és un, perquè ha sigut intens, 10 anys intensos, i de fet que no pari això, que no pari, que sigui així, tu.
0: Bé, en el Club del Passatge TT Montoliu teniu un espai on assajar, on treballar, i es referma aquesta col·laboració. Suposo que per una orquestra i per la dinàmica de funcionament dels assajos, de les seccions, de tota la banda, de convidats, tenir un espai més o menys propi facilita aquestes produccions. Com us sentiu en aquest marc de col·laboració?
1: Home, és perfecte. Poder tenir un espai per assajar ja és difícil, i poder tenir un espai que ens cedeix la Jazzcava, doncs és un honor, perquè és poder vindre a assajar aquí, on te fan els concerts. O sigui, més no podem demanar. És així. Nosaltres estem contents, tots, i jo personalment molt.
0: Aquesta formació combina músics joves, talent de la zona, de Matadepera, del Vallès, també músics professionals que estan en alguns dels projectes. Ara esteu en projectes nous que vareu presentar al darrer festival de Matadepera, del també ets impulsor, i és una formació encara molt més gran que el que suposa una Big Band, i m'agradaria que parléssim d'aquest projecte Moleándole.
1: Res, és això, és que amb el Ramon Olivares, que és el promotor d'aquest grup, que és el que ha fet el grup que es diu Moleándole, som molt amics des de fa quantitat d'anys, i res, ja feia temps que allò que parlava, hòstia, una Big Band posar aquí a tal i qual, i al final, doncs, res, resulta, inclús, ell, quan va fer Oleándole, jo vaig fer la Freddy's, o sigui que, en el fons, han sigut creats quasi paral·lelament, potser jo diria que fa 10 anys, menys que, o potser fa 11 o 12, però també, o sigui, és una cosa que ho va crear juntament que jo vaig crear la Freddy's, és com un paral·lelisme. I al final vam decidir per què no fem això, per què no ho provem, i ells van gravar el disc aquest amb temes del Shorter, i l'any passat, al Festival de Matadepera, vam fer un tastet, i vam tocar tres temes, que és el projecte nou que tenim ganes de presentar el 2027 amb el Leandro i la Freddy Jazz Band. També haig de dir una mica, en referent a la Freddy, que la Freddy és una Big Band, jo diria ara ja és una Big Band jove, no és una Big Band de nens, ja s'han fet grans, són joves, però és una Big Band jove, i jo m'agradaria destacar ja que és una Big Band professional, perquè al voltant d'ella hi ha tota una sèrie de professionals, hi ha una roda de molts músics que han vingut, jo diria que hi ha entre 40 o 45 músics que toquen amb la Freddy Jazz Band, i això és bonic també, perquè hi ha molta gent que la coneix i que tenen ganes de tocar, i és una cosa que va pujant progressivament. I també hi ha molta gent ja de Terrassa que també estan tocant, i també gent del taller o l'ESMUC, i o sigui que s'ha fet gran, i s'ha fet, no professional, però semiprofessional, vull dir que hi ha... Ja,
0: home, la professionalitat està amb el fer bé la feina, tenir bolos, surt amb bolos, això és important. I de fet, ara estem escoltant aquest EP, aquest primer llançament d'un tema de Shorter, precisament.
1: Exacte.
0: I que és una mica... Bueno, és el naixement d'un projecte discogràfic, d'aquest projecte que parleu, no?, d'aquesta fusió entre el que seria el format de Big Band jazzística i el format d'un quadro flamenc, en definitiva, perquè aquí és un quadro flamenc, amb baile, amb percussió, amb cante, amb guitarres... És un nou treball discogràfic, com dic, ara estem escoltant aquest llançament, per tant, primícia aquí al Jazz Club, i la voluntat és que aquest disc aniran sortint treball amb diferents temes. Anireu, quan teniu previst que això es pugui ja considerar una presentació discogràfica?
1: Ara surt avui, el dia 2, sortirà el primer single, que és Miyako. El 23 d'octubre sortirà el Goodbye Port by Heart del Mingus, i segurament que ja al gener, l'any que ve, sortirà Speak No Evil del Shorter, també. Tot això que estic parlant és el que surt amb la Freddy's, o Leandro, la Freddy's es van. I de cara al mes de març, no diria que al mes de març, sortiran dos temes més. O sigui, hi haurà cinc temes de repertori de Big Band amb la Freddy Gisbert.

0: i oleándole. La idea és acabar fent un LP, un disc, però al començament segurament que el projecte el farà, o sigui, quan es porti els concerts, sortirà Oleándole fent 5 temes, 5 o 6 temes, i la Freddy sortirà fent 5 o 6 temes més amb Oleándole. Això és el primer pas que fem, perquè és un projecte molt gran i segurament que començarem així, perquè s'han d'escriure temes, vull dir, això és difícil.
1: Aquesta mateixa setmana ha sortit a la llum, a totes les plataformes, una peça, un EP d'aquesta nova aliança entre la Freddy Jazzband i Oleándole. És Miyako, el tema, un original de Gwon Shorter, arranjat per aquesta formació, per aquests dos llenguatges, i anirem, doncs, tenint altres peces d'aquest nou treball, un treball, un work in progress, que veurà la llum, finalment, el 2027, però que des del Jazz Club anirem anunciant.

0: de formats, de llenguatges, com és el jazz i el flamenc, i tot plegat recollit en un projecte discogràfic i en directes, esperem. Doncs aquí anirem punxant aquests EPs a mesura que ens vagin arribant. Enric Alegre, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Susana.
0: I aprofitem també per dir una nova que s'ha presentat a Terrassa en roda de premsa, i és la col·laboració, el reformar aquesta col·laboració entre el club i la Fredis, i a més que els associats de la Fredis es van, que també s'inicia per aquí una nova aventura, tinguin accés als concerts en directe, també amb els descomptes que més o menys va establint el Club de Jazz amb els seus socis i amb els de l'entitat. Així que tot són bones notícies.
1: I tant.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Beauty in You. Beauty in You és l'últim EP dels tres llançats a les plataformes de la saxofonista, cantant i compositora, també terrassenca. Ella és l'encarregada aquesta mateixa setmana de donar el tret de sortida a les jam sessions del Club del Passatge Tete Montoliu, una jam amb ADN agarenc, Roc Calvet a la guitarra, Pep Coca al contrabaix i Sergi Torrejón a la bateria. Altres jams, sabeu que la jam és l'espai tradicional dels dijous a Terrassa, un espai de contribució a formacions noves, a nous projectes i, sobretot, al talent jove i emergent. I al llarg del mes d'octubre, doncs, hi ha previst també un altre terrassenc, el trombonista Pol Xavier Ballarín, que s'estrena al Club d'Agarenc. També hi haurà la col·laboració habitual des de ja fa unes quantes edicions amb el taller de músics ESEM, amb Joana Puig, la cantant amb quartet, i també hi haurà la formació Paral·lel 40. Així que aquestes són les jams previstes a Terrassa aquest mes d'octubre.

0: Jazz Club.
1: I a més de les Jam Sessions, el Club Jazz Terrassa manté també una de les senyes d'identitat de la seva programació estable, els dimecres de ball social amb la comunitat de l'Indy Hop, i amb aquesta arrencada de directes també es preveu per aquesta mateixa setmana, el dia 9, amb la formació capitanejada pel saxofonista Nil Mujal, que porta per nom Swing Shot Band. Ells faran ballar segur a tot el públic que s'acosti i als aficionats al swing que s'acostin fins a la nova Jazz Cava.

Fins aquí el Jazz Club d'avui, un programa especial que hem fet des de la nova Jazz Cava, aprofitant la presentació en roda de premsa de la nova temporada estable, i hem d'agrair a Oriol Becartit la seva col·laboració com a enginyer de so, i des dels estudis de la Ràdio Municipal de Terrassa, com sempre, amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent amb un nou Jazz Club.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
2: Farts de iodes venedors de fum...
1: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
2: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
1: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
2: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
1: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Aquest va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estavill. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria retingut i tancat amb clau al pati un alumne diagnosticat amb TEA i TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo dels braços i, posteriorment, el menor hauria sigut tancat amb clau en un pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I avui ha començat la setmana bio a Rubí, en el Vallès Occidental. Diferents establiments i entitats s'hi sumen per provar l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. I ha anat a comprar-ho des de Ràdio Rubí, en David Burillo.
2: Avui comença a Rubí la Setmana Bio, que arriba a la tercera edició amb una desena d'establiments i entitats participants. Pagesos, arboristeries, cafeteries, bodegues, restaurants i cooperatives de consum s'han sumat a aquesta iniciativa per promoure l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. Fins al 18 d'octubre s'han organitzat diferents activitats, com ara tastos de productes ecològics, mostres i paradetes amb productes de proximitat. També hi haurà xerrades i activitats informatives sobre cooperativisme i consum sostenible, així com visites a horts i projectes ecològics com l'Ecobòdum. Hem sortit a parlar amb els comerços i això ens deia la Sílvia Pérez, copropietària de la Iaia Terol, una cafeteria que cuida molt bé el seu producte.
3: Totes les nostres farines, els nostres sucres, tots ho fem ecològic, bio, orgànic. Entenem que el producte ha de ser de qualitat perquè avui en dia ens hem de cuidar.
2: La Setmana Bio està impulsada per la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu donar a conèixer la producció i l'alimentació ecològica.
1: I tret de sortida la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns aquest dilluns, el municipi de l'Urgell omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. A més, a la fira s'hi presenten novetats com els de Torrons Vicenç, amb peces que aboquen a posta del celler Can Roca, que són inspirades en snacks japonesos com el wasabi o altres que reinterpreten els trodos tradicionals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé, molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs? Benvingut al programa de nou. Escolta'm, a nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, moltíssims. Ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Ara moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Som els barallem.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
0: Eh?
1: No sé si té ganxo, bueno, però és que diu unes coses.
0: No sé, la gent, després, quan surt d'aquí, queda... que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo de l'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Apa, aquí! Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem. Quan...
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... Ei, punt, el tenim master. A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius? Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una
1: teníem
2: cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagava ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna
1: pues,
0: vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar,
0: no
1: et
0: va pagar tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia. Bueno, era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, os pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Ja ho veus, has vist? Els dos,
0: Has vist? El mundillo.
1: És que
0: el mundillo aquest
1: és... És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat, és molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Encara.
2: Bueno, que a tots els que ens hem dedicat a això, sabeu, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, potser. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crà.
1: La Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec amb
1: bueno,
2: ella.
1: Bueno, era. Ei, no digamos. Uh-huh. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home,
1: ja
2: la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, hi ha dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no?
2: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: feia classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home,
1: maca.
0: Per favor, Assumpta. Jo el conec de fa molt de temps.
1: Molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Eva, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, falta alguna cosa.
1: En canvi, amb tu dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt, molt.
0: Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, assumpte.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: I tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la boda aquest any.
0: Vas anar a la boda, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no,
2: hòstia,
0: vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi digues.
2: Sí, no vaig estar fi,
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90, o 89. Avui pujaré al 80. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí.
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu.

0: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: que
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar aquesta cançó,
1: És que la fan
0: eh?
1: La gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
1: Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Si poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és
0: peloteo
1: coses. Ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: És que ens agrada.
1: Sí.
0: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo, si no m'agradés...
1: no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Quan m'ho ha dit...
1: Que diu ell que no pot fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a Gemma Ndundi no faig entrevistes mai, perdona.
0: El Sam Darris aquí, per favor, al programa.
1: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no faig entrevistes amb Ndundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I a mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot
1: Darris.
0: Arreu, que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente, o sigui que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials, i el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com ha pogut, he pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, l'assumpte?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? A mi m'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió.
2: No sentia amor, ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió
1: fantàstica. El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles. I no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no, sinó, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta, mi tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis, és per mi un dels meus ídols, bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment?
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí. Aprenem per imitació, i llavors quan tu... el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre de petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no ho ets.
2: És una substància com una floca florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè... Perquè no, perquè no, perquè dius... A mi em surt i ningú diu.
1: Agafes coses de tots,
2: clar,
1: i acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís. L'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu, sí, no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més, pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva
0: ànima.
2: La seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant, al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh?
2: Clar.
1: Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és

0: tele.
1: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
2: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
1: I tant, que moltíssimes vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
1: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
2: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la vida, dels artistes, del que passa en el plató. Mira, aquí m'has imprimit o no, això?
2: No.
1: I per què?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Aquí el becari, el Mateo, que està preparant la informació del Cristian Conde.
2: Exactament.
1: Totes les preguntes.
2: Totes, totes. No falta ni una.
1: Va, pues va, segueix. Ja m'ho tens que imprimir, eh? Qui no se'n recorda d'una cançó que va ser molt famosa, que es deia La Dolce Vita? Doncs mira quina coincidència, que aquí que tenim el Sergi Soler, el noi que fa les xarxes socials, resulta que el teu pare és el productor d'aquesta cançó, no?
3: Sí, que fort, eh? Que fort. I jo encara...
1: Et veig sense ànimos avui,
3: escolta, no, perquè estic escoltant el bé que parles, Toni. Em quedo en una edat. Escolta, no, que aquesta cançó, a més, la van fer que jo tenia 4 anys. Imagina't.
1: 4 anyets.
3: 4 anyets, i ara tinc 12.
1: Però si jo el Cristian Conde el veig molt jove.
3: Jo crec que cada vegada va més jove. Sí, a més està superàgil i tot. A veure si es puja en el trapeci avui, sí o no?
1: Bueno, no sé, és que aquest senyor també li van dir una vegada al Conde Draco, eh? Cuidado,
3: bueno, avui
1: eh?
3: Va amb unes fandilles, eh? Vull dir que a veure si es pot pujar o no, perquè a veure si tindrem un meme que podrem pujar a les xarxes.
1: Escolta'm una cosa, però és que aquesta cançó era molt guai, no?
3: Aquesta cançó va estar durant molts anys en primers números 1 de los 40 principales i va superar a la Dolce Vita, la versió italiana, que ara no me'n recordo qui era, però aquesta va superar, però molt, i va estar molts anys. Després va fer alguna cançó més, va parar, i ara torna per totes, i que se'n va a Colòmbia i tot, m'ha dit.
1: Electropop, no? Electropop.
3: Electropop.
1: Música electrònica.
3: Exacte.
1: Mira el senyor Barragán, és la música que li agrada, i que pot ballar vostè, senyor Barragán.
4: Hombre, buenas noches, ¿cómo está? ¿No me hablas o qué? Yo estoy muy cansado, porque como hemos hecho la película...
1: ¿Y por qué estás tan cansado? Ah, por la película.
4: Pues la película, el Torrente Presidente, ¿qué le parece, Yo no sé si le voy a poner la imitación como la voz, ¿que me entiende? Claro, hombre, aquí estamos así, un poco parados, hay que alegría, hay que meter cachorro.
1: Cualquier día Barragán serás presidente, vete pensando un chiste, que luego vengo. Prepárate un chiste. Por aquí está el Cristian Conde, por favor. Cristian Conde, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, familia, ¿cómo estamos?
1: Intocable es tu último tema.
5: Intocable y el Dolce Vita, ¿eh? ¿Os acordáis del Dolce Vita?
1: ¿Quién no se va a acordar del Dolce Vita?
5: Bueno, eso fue un bombazo y aquí estamos de nuevo en el 2026 a bailar.
1: A bailar. ¿Cómo hacía Dolce Vita?
5: Hey, hey, Dolce Vita, hey, hey, arrivederci.
1: Cristian Conde, antes no te vayas a Colombia, dice, voy a Toni Rovira y tú, porque se va de gira para América, porque ahora vuelves a estar de moda. Claro, vuelve el ayer, ¿no?
5: Exactamente, vuelven los 80, nos vamos a Colombia, Miami, Los Ángeles, ahí vamos.
1: Oye, pero esa imagen, ese look, es muy...
5: Con faldas y a lo loco. Hoy toca con faldas y a lo loco.
1: ¡Y collar! No, pero ¿cómo lo haces para mantenerte tan joven? Porque dice que él era un niño cuando esa canción sonó.
5: Bailar. Hay que bailar para mantenerse joven.
1: No sé, pero ahora algo más, ¿no?

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: preparados. El primero. Durante.
1: Radio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que els gats tenen un GPS natural que els ajuda a tornar a casa? Aquest fenomen, conegut com a homing, permet que molts gats trobin el seu camí de tornada a casa fins i tot després d'haver estat portats a quilòmetres de distància. Tot i que no es comprèn completament com funciona, els experts creuen que aquesta habilitat està relacionada amb diversos factors, com ara la memòria espacial i un sentit agut de l'olfacte, a més d'una sensibilitat especial al camp magnètic de la Terra. S'han documentat casos de gats que recorren grans distàncies durant dies o setmanes per tornar a la seva casa original. Alguns científics pensen que poden captar lleugeres variacions als camps magnètics de manera similar a com s'orienten les aus migratòries. A més, la seva aguda percepció sensorial permet registrar detalls específics del terreny i el seu entorn. Aquest instint és una habilitat sorprenent que demostra una impressionant capacitat d'adaptació i supervivència dels felins. Encara que no tots els gats tenen la mateixa destresa per tornar, aquest fenomen continua sent un motiu de fascinació per als científics i amants dels animals i destaca com de complexes poden ser les habilitats naturals en els animals domèstics.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Ho ha explicat l'UGT i ho han confirmat el Departament a l'ACN després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també van assistir sindicats com Comissions Obreres i CATAC aquest divendres. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris de Catalunya. També es creu crear una borsa de formadors per la formació continuada, pràctica i teòrica als nous treballadors penitenciaris i els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en obres i una eventual prevaricació administrativa. I busquem ara la presa del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: Al migdia d'aquest dissabte ha tornat a ser molt suau a tota la costa catalana, amb unes temperatures que han sobrepassat aquests 25-26 graus, com ha estat el cas de Cabrils, a la comarca del Maresme, o també de Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat. Amb una tarda on hem tingut un cel molt net a núvols a bona part del territori català, sí que és cert que hem tingut el creixement de nuvolades pel Pirineu, però sense més conseqüències. Demà diumenge, ja a primeres hores del matí, a totes les viles costaneres del Baix Empordà, de la Selva, també del nord del Maresme, tindrem la presència de núvols baixos que ens acompanyaran ben bé durant tot el matí. A més, ens arribaran bandes de núvols alts i prims que afectaran el conjunt del país. A la tarda guanyarà terreny la nuvolositat, però sense precipitacions i tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants.
1: I l'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Puig en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys, ja penalista i professor de la Facultat del Dret. De la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms més destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. No obstant això, la seva carrera professional es va acabar marcada per un escàndol judicial dels anys 90 en què va ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris. I a Cultura, Kevin Bacon i Kira Sedgwick han recollit aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Durant la calorosa època de les vacances, els mesos de juliol i agost, els pagesos tenen molta feina al camp, maduren els cereals i pot recollir la collita, l'ordi, el sègol, el blat i la civada. Abans es segava amb la falç. Ara molts pagesos tenen moltes màquines de segar i fins i tot de batre. Seguen els cereals, treuen el gra de l'espiga i l'ensaquen. Tot alhora, les tiges que s'obren es lliguen amb feixos i es premsen.

Els arbres, per les civilitzacions més antigues, l'arbre té una significació sagrada. Se'l venera com a símbol d'enllaç entre el cel i la terra. Els boscos és l'equilibri de la natura. Favoreixen les tempestes i paren el vent. Los años más verdes serás quien ya no está. Les arrels s'endinsen a les profunditats de la terra, mentre que les branques arriben al cel. A les mitologies, els boscos no sols estaven poblats per genis i divinitats. Les llegendes expliquen molta freqüència la transformació de persones en arbres.

Les arrels, les fulles i les flors de moltes plantes, des de fa segles, s'utilitzen per fer medicines. Es diu que són plantes medicinals. Molt sovint són plantes rares, que els metges i farmacèutics tenien moltes dificultats en trobar. Avui encara es fan servir. Algunes de les seves substàncies poden elaborar-se artificialment.

En alguns països, gran part de les plantes rares no es poden collir. Són plantes protegides. Les protegeixen els organismes que s'ocupen de la conservació de la natura. Són plantes com la genciana, l'edelweiss i el tintorell.

De la mateixa manera que hi ha bolets metginosos, també hi ha plantes que ho són. La belladona és especialment perillosa. Té el fruit gran i de color negre lluent i s'assembla a una cirera. És molt verinosa. No s'ha d'agafar per cap raó ni menjar-se-la mai.

Des de sempre, la gent ha utilitzat les plantes com a medicina. També avui hi ha molta gent que n'utilitza, fins i tot la gent que no hi creu. Em fa servir sense saber-ho, perquè la majoria dels medicaments s'obtenen de les plantes.

Moltes vegades es deixa en ridícul els bruixots o els curanderos de tribus antigues. És cert que, de vegades, les seves pràctiques es basen en meres supersticions, però força sovint moltes d'aquestes persones tenien una gran saviesa.

Una de les virtuts més remarcables era que coneixien les plantes medicinals, sabien com utilitzar-les. Una de les seves facultats principals era conèixer i saber emprar les plantes medicinals. Totes les plantes contenen substàncies químiques diferents i entre aquestes algunes produeixen efectes curatius. Les plantes que contenen aquestes substàncies curatives les anomenem medicinals i et poden salvar la vida.

0: Diu Martí Domínguez en el llibre Bestiari, Olor de muntanya. Al Portell de Morella, un pastor va explicar les virtuts inigualables de la camamirla. Jo no vaig mai a la botiga. Aquesta planta em dona tot el que jo necessito. I tot seguit em va mirar a mi, amb un punt d'impertinència, per veure si jo agafava la transcendència del seu discurs. Però a la vista, pels cucs del vespre, pel pit, és una herba remeiera. Fins per les tronades és bona. Molt millor que Santa Bàrbara. Aquí, quan cau l'hivern, m'hauries de veure. La neu cobreix el mas, però jo, amb la boja conillera camamirla, en guardo dels llamps. No menjo res més que camamilla i pa.
1: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
0: La frigola, el tem, el timó, el timonet, el tomell, el tomello. Dins la Trinitat d'Alt, la farigola, romaní, espígol, nosaltres no sabríem triar l'herba preferida. Les estimem totes tres, la farigola, el romaní i l'espígol. Cadascuna té les seves virtuts. Cadascuna ens porta, amb la flaire pròpia, un record íntim i una sensació plaent. No hi ha cap essència de perfumeria que, per un olfacte verament delicat, pugui comparar-se amb l'olor d'aquestes tres herbes. Això ho diu l'Antoni Rovira i Virgili en el llibre Botànica i Zoologia, Teatre de la Natura, que es diu L'Espígol.
1: Pluja d'estels.

El ginkgo és un arbre mil·lenari, magnífic, que va sobreviure a Hiroshima. Allà el tenen com a monument. És un arbre mil·lenari. Quan Déu va crear els arbres i el món, diu la llegenda que va crear el ginkgo. És mil·lenari? No ha sofert cap transformació. Busqueu-lo. Se'n va cap al cel i sembla un temple xinès. Les seves fulles tenen lòbuls i són precioses. Serveix molt com a medicina. Busqueu els ginkgos. Són preciosos.

No ens moguem d'aquest lloc, que el temps ara transcorre dolçament, rere el marge dels teus anys i dels meus, i ja tot ens pertany molt més que abans.

Fita, si et plau, la llum que ens plou, finestra enllà d'aquest capvespre plàcid, per llegir-me en veu alta, que jo no puc, els versos que tu i jo més estimem.

0: Pluja d'estels.
1: De l'irradiador del port i les gavines, de Joan Salvà Papaseit, de Poema sense acabar, un fragment que diu: i els romanís, només desperts, escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta. La farigola se sol collir per Setmana Santa, el Dijous Sant. Farigolaire, farigoler. Era persona que cull farigola per vendre la farigola en un poble ple de farigola. Només entres al poble i ja fa olor de...

0: Pluja d'estels.
1: Una llegenda, la llegenda d'Apolo, de la mitologia. Jo crec que és tan veritat. Un cop a l'any es despertava la Terra. Aleshores, sortia vida de la Terra, en colors i perfums. Era la primavera. Apolo nava amb el seu carro pel cel i veu a Dafne. Era una noia solitària i havia jurat ella que no pertanyeria mai a cap baró.
0: Pluja d'estels.
1: Ella el veu i es posa a córrer. Diàfana corre transportada pels vents. Apolo, déu de la llum, ràpid arriba a agafar-la i somriu triomfant.

La toca amb la punta dels dits, sent el perfum dels seus cabells. Daphne no té on anar. Indefensa, demana ajuda a la terra. I la terra l'escolta. La seva pell comença a convertir-se en llaurer. Les ungles s'allarguen en fulles, els cabells en branques, i queda fixa en el lloc amb arrels a la terra, immòbil i silenciosa.

Apolo abraça molt trist l'arbre, que abans era una ninfa, i plorant declara que Dafne, que és llaurer, serà consagrada al cul de la triomfador de la voluntat, amb el deport i les guerres.

És preciós que el llaurer en si no té massa valor, simbolitza la glòria dels millors. Dafne s'ha petrificat, però segur que en l'escultura de Bernini, de Galeries Borghese, segueix corrent la sàvia pels troncs, perquè el llaurer, Dafne, sembla que tingui ànima.

Dafne s'ha petrificat, però si aneu a Roma, a Villa Borghese, veureu a Dafne i Apolo amb una escultura, per mi, és preciosíssima, de Bernini.

0: Pluja d'estels.
1: Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat. Un verd com d'aigua endins al món. És el verd de la fageda, profund i clar, la fageda d'en Jordà.

0: pelotón.
1: La concentració de valors monumentals més importants es troba aquí, a la ciutat d'Olot, i pot destacar-se l'església de Sant Esteve, amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de Paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'afigien molts de literats catalans. Marxar,

La Fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. S'assenta damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències molt característiques que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom local de Tòsols.

Saps on és la fageda d'en Jordà? Pues creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud, una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Tot gaudint d'un encís que el poeta Joan Maragall canta en un poema memorable que avui figura esculpit en un monòlit a l'entrada de la fageda. Saps on és la fageda d'en Jordà?

0: toca tirar i crec que ja ho ha d'ensenyar la turpa per estar molt millor. Ensenya la turpa. I això no funciona.
1: Hola, ha, ha, ha, ha. Listo, bailas, papi.

0: Pluja d'estels.
1: Estem parlant d'arbres, però no podem deixar de parlar dels bolets. Aquests estranys fruits dels nostres boscos ens han fascinat a l'home, però de totes les èpoques. Sempre s'han envoltat d'un misteri encís, poder màgic i guaridor i fatals, i els bruixots se l'han fet servir per conjurs i apòssemes. Els bolets han constituït una rica font de contes i llegendes, relats històrics d'enverinaments, supersticions, prejudicis i falses creences. Fins al segle XIX no es van començar a descobrir el secret dels fongs, i un naturalista suec els va agrupar amb classes, famílies i gèneres. Hem comprovat que la part visible del fong és un cos fructífer que surt de l'interior del sòl d'un garbuix de finíssims filaments anomenat el miceli. Són rics en proteïna, sals minerals, perquè les calories estimulen la digestió. Són molt indicats per una dieta d'aprimament, també. Els bolets. La maison sous les arbres.

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigües cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirenenc. El Montnegre, el Maresme, a Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a Iscle de Vallalta. Allà es diu que les dones d'aigua estenen cada nit la bugada i si algú s'hi acosta, s'ha pres per elles i se les enduen a dins de la cova on resideixen, a dins del gorg, al Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta.

Faig camins sense ruta, així de ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira al tenit. Atrapo estels que proven de dur-me pels camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? M'és tan i tan tremolen que no els goso dir. Canvio les certeses de temps acumulades sense profit per la fosca grandesa que em sospesa i amida i que ve de la nit.

I ara parlem també una mica de fades, ja que som al bosc. El llatí fada, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues, unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la natura que cuida de l'equilibri natural. Les fades apareixen en molts contes àrabs.

Les fades al front duen una estela de llum. Algunes estan dotades d'unes precioses ales de diversos colors que les fan ser encara més seductores.

Les dones d'aigua, també anomenades nimfes, simbolitzen la vida talment com l'aigua fa créixer les plantes i permet viure els homes. A Caldes va passar que va aparèixer una dona d'aigua i tothom tenia por d'ella. I ella es va enfadar i va començar a fer que les coses anessin malament. El poble, després de pensar molt i molt i molt, van pensar que calia fer i varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell a la dona d'aigua, no pas oposar-s'hi, i que visqués al poble. I tal dit i tal fet. Van anar

Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Ser genis de les obres de Shakespeare són fades. Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos.

Les fades habiten els prats, altres els jardins coberts de fulles, i són molt amants del silenci i el moviment. Parlem dels anells de fada. Segons el folclore britànic, les fades fan uns anells amb zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta.

0: Segons el folclore britànic, aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.
1: Pluja d'estels.
0: Però si un humà entra quan les fades són dins, quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar. L'única manera de sortir-se és que una altra persona, des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle, i si cau dins del cercle, haurà quedat cautivat per les fades i la seva música, i no podrà sortir-ne mai més.
1: Pluja d'estels.

meva molt estimada per les hades és el pixallits, però es diu Taraxacum officinal. És una planta d'unes fulles de 50-40 centímetres de llargada reunides en una roseta arran de terra, molt dividides en segments triangulars o partits per gairebé arribant al nervi central. Té propietats diurètiques de les quals li ve el nom. Virtuts remeieres, les fades les recomanen molt.

Des del romanticisme se les representa com una noia jove amb ales. Apareixen sovint als contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor. A l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector o sovint maliciós i per protegir-se d'elles la gent portava un amulet de ferro negre. Això és el folklore britànic, eh?

Les fades acostumen a ser molt delicades, sensibles i polides, i també són molt geloses. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petites que no es caben dos sentiments a la vegada.

imagineu moltes fades juntes aplaudint i ballant aquesta música a la llum de la lluna? I les seves danses encisadores són d'una bellesa i acostumen a ser molt delicades ballant.

I de Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó que parla de fades. Que bonica n'és la mar. Que bonica nit serena. De tant mirar l'ocel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna, les estrelles i en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abresen. Tot l'escoltant infinit sa dolça música apresa i el mirall del cel, el cel de la terra. Ahir vespre la vaig veure com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena.

Els coralers de Begur, coralant dins llur barqueta. Coralers, si en voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sóc, sóc una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me'n diuen sirena. Quan ells s'atiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells treuen rams de coral. Jo, diu la fada, aquest ram de perles. Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó.

0: d'estels.
1: I una cosa molt important. Quan els arbres tenen de 25 a 70 anys, poden donar fusta bona. Per exemple, la utilització de vaixells es necessitaven grans quantitats de les millors fustes. Això va fer que, als segles XV i XVI, grans extensions, que abans foren boscos, quedessin despoblades. Per fer una nau de fusta es necessiten almenys 2.000 roures grans. La selva. Definició de la selva. Bosc extens incult i desordenat, molt poblat d'arbres.
2: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: I com, si no, sabent-les i sentint-les, podria dir les coses que ara dic. No parlo pas de saviesa. Parlo de vida i de misteris. I els camins en són plens. Tot gira volta i ens arrossega. Ple de mi i de tot. Alço la copa i bec. I per la finestra penetra a dolls l'aigua brugent dels somis. Martí i Pol.

Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. I amb el nostre amic Joan Bosch, que ha posat unes músiques tan boniques. Gràcies, Joan. Un petó. I amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Llegendes, fantasies, somiem. Somiem, que cal somiar una mica. Va bé, va bé. Segur que sí. Adéu, amics. Gràcies per la vostra atenció.

0: Sabies que...
1: Saps que els colibrins poden volar en totes direccions, inclòs cap enrere? Aquesta és una capacitat única entre els ocells. Aquesta habilitat es deu a l'estructura especial de les seves ales, que poden batre fins a 80 vegades per segon, formant un patró en forma de buit. Això els permet planar, ascendir, descendir o retrocedir amb precisió, com un helicòpter viu. Aquest vol tan exigent requereix una energia enorme. El seu metabolisme és tan ràpid que consumeixen l'equivalent al seu pes en nèctar cada dia, visitant centenars de flors. Curiosament, els colibrins entren en un estat de torpor durant la nit, una mena d'hibernació diària per estalviar energia. El seu ritme cardíac, que pot superar les 1.200 pulsacions per minut quan volen, baixa dràsticament i la seva temperatura corporal disminueix gairebé a la de l'ambient. Aquest mecanisme els ajuda a sobreviure en condicions adverses. A més, els seus colors, que solen canviar amb la llum, són produïts per microestructures a les plomes que reflecteixen la llum com un prisma, fent-los autèntiques joies voladores de la natura.
2: Ràdio Arenys.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Això ho ha decidit la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. La trobada, que ha comptat amb la participació d'una quarantena de representants territorials, ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans de l'avançament electoral. Aquesta decisió, però, encara s'ha de ser ratificada pel conjunt de la militància en una habitació en línia i el resultat es donarà a conèixer dilluns 12 d'octubre. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per incidents del risc a la presó de Vients 2, a Sant Esteve Sesrovires. Així ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el Departament després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també hi van assistir els sindicats Comissions Obreres i CATAC. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris. També es preveu crear una borsa de formadors per fer formació continuada de pràctica i teòrica, els nostres treballadors penitenciaris i també els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I una vuitantena de veïns i veïnes d'Olèrdola a l'Alt Penedès fan de models avui per donar la vida a una desfilada solidària a benefici de la Marató de 3CAT que enguany es farà el diumenge 13 de desembre. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
5: Dins del paraigües de les activitats solidàries que s'organitzen a Olèrdola a benefici de la Marató de 3CAT, avui arriba la desena edició de la desfilada solidària. Serà a 9:15 de la nit al local 9 de Moja, amb un preu d'entrada de 5 euros. Un dels atractius serà poder veure desfilar una vuitantena de models, la majoria veïns i veïnes d'Olèrdola. Yolanda Lirón és una de les organitzadores.
6: És una activitat solidària, però que també en si la farem que sigui més especial que la resta. Però clar, estem parlant de... És un nombre prou important on participa un 80% de persones que són del municipi. Una vuitantena.
5: Les persones que assisteixin a la desfilada tindran copa de cava de benvinguda i també hi haurà pica-pica i actuació teatral amb l'obra Te Improviso a càrrec de Príncep Show.
4: I a la C-65 es troba a l'alçada tallada per un accident que provoca 600 metres de retenció en ambdós sentits. I també hi ha congestió a la B-23 a Esplugues de Llobregat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esborrant de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
7: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
8: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allòs que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat. Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara estem construint. Parlarem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sexualitat, sense filtres i sense drama. Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa, i molt. I com que importa i molt, sabeu que estem en directe i volem escoltar-la. Teniu alguna cosa a dir, una experiència, un dubte, un jo crec que, doncs que no es quedin al tintero, com deien aquells, i truqueu-nos, que també hi ha WhatsApp en aquest número que diria ara, al 93-759-7912. 93-759-7912. El micro és vostre. Un programa creat per Rín García, dirigit i conduït per David Terrero i
0: Jordi Anglada.
8: I avui al so tenim a la Susana. Bon dia, Susana.
9: Bon dia, nois.
8: Bon dia a tothom. Continuem amb la quarta temporada d'Homes, en directe avui des de l'estudi de Ràdio Arenys, com cada dilluns. I avui, dilluns, dia 21 de setembre, recordem que és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
0: I avui hi ha una cosa molt diferent. No hi ha convidat.
8: No.
0: Som només el David i jo, i vosaltres.
8: No, sí, clar.
0: 795-7912.
8: És important la vostra participació. És molt important.
0: El tema d'avui és d'aquells que gairebé tothom té a casa, el que portem avui, i que gairebé ningú explica.
8: Exacte. Mira, és una mica un recull de... d'un programa que ve el que encetàvem aquesta nova temporada,
0: sí,
8: que vam parlar amb l'Artura d'això fa un parell de setmanes, que era un home que havia passat tota la seva vida cuidant els altres i que de cop havia d'aprendre a deixar-se cuidar. Avui girem la moneda i mirem a l'altre costat. Què passa quan l'home és el que cuida? No és cuidat, no és el cuidador, és el que... Vull dir, normalment a l'home sempre hem estat cuidats, hem anat tirant cap endavant, però de vegades hem de canviar aquesta faceta. És a dir, no estem parlant d'un professional, sinó de com el fill, el que un dia era el fill, ara se n'adona que els papers han començat a invertir-se.
0: Evidentment, evidentment, perquè sempre ens han dit, durant molts anys, que cuidar era cosa d'homes, ens han explicat.
8: Cosa de dones.
0: Homes,
8: sí.
0: Estem aquí. Però
8: sí,
0: era cosa de...
8: Esto es cosa de mujeres.
0: Cosa de mujeres, deien, no? I mentrestant, silenciosament, cada cop hi ha més homes que porten el pare al metge, o equits, no?, i que gestionen la mediació de la mare, també, cada cop més homes, que fan torns de nit i que agafen el telèfon a les 3 de la matinada i quasi mai en parlem, d'això.
8: Exacte. Mira, jo, una de les coses que sí que vull comentar-ho avui és que aquest tema gairebé no me l'he tingut de preparar, perquè, malauradament, me'l sé de memòria. Molts de vosaltres ja sabeu que jo vaig perdre la mare als 17 anys. Apenes tenia 17 anys, la van operar quan tenia 16, que va, sí, vull dir, 17 que vaig a complir, i mesos més tard, al febrer, moria. Febrer del 87. Clar, ma germana tenia diversos germans, dos germans més grans, bueno, eren quatre germans, dos homes i dues dones. La seva germana, la Paquita, la que per mi va ser la tia Paqui, va agafar el seu testimoni. Sempre he dit que he tingut la gran sort de que jo he tingut dues mares. Una, la biològica, la que em va donar la vida, la que em va donar una sèrie de valors que encara ara recordo i que en aquell moment m'emprenyava molt, però que ara ho agraeixo, i que amb el seu exemple em va servir molt, fins que, malauradament, als 17 anys em va deixar. I aleshores va agafar el relleu la meva tieta, la tieta Paqui. Uh-huh. Aquí va marcar un camí on també va donar valor amb el seu exemple. Era un exemple que no era de grans paraules. Era una persona que a mi, per exemple, em va aixoplugar en el moment en què jo em vaig trobar arruïnat i em va posar llit i plat i no em va faltar mai de res. Va estar amb mi quan en món se'm queia. Recordo una vegada que vaig trencar. Va decidir, la meva parella que estava a Andorra, va decidir trencar amb mi via d'una manera molt personal, per e-mail.
0: Parella?
8: La que era amb aquella parella, la que jo me'n vaig anar a viure a Andorra.
0: Sí, no, dona no.
8: Dona no, era no, parella. També. No, només em vaig casar un cop i bueno, de moment no ho sé.
0: I anaves a dir, no tornaré a fer mai més, ja veurem.
8: No ho sé, ja veurem, no? Però ja et dic, en aquell moment era la meva parella i va decidir de manera molt personal fer-ho per e-mail. Uh-huh. I clar, doncs evidentment a mi em va deixar. Jo recordo que aquella nit, que va ser una nit que no vaig poder dormir amb tota la nit, me la vaig passar tota la nit en el sofà, que no sabia com posar-me, plorant, i la meva tia al costat meu tota la nit amb ella dient què puc fer, la vaig tenir allà al costat. Vull dir, era, com dic, aquest tipus de persona que estava allà, que que tenia, que sempre estava al costat. Sí. Ella deia que mai va tenir fills biològics, mm-hmm. però que la vida li va donar dos, mon germà i a mi, i un munt dels meus nebots, sí. que també els va estar criant i tirant cap endavant.
9: Déu-n'hi-do, la Paquita, eh?
8: Sí, ja et dic. Què va passar? Doncs jo recordo totes aquestes etapes, recordo moltes vivències, però va haver un moment en el qual ella va començar a patir d'una petita demència. Mm. Era una demència suau al principi, que fins i tot ella se n'adonava i que tots ens en riem d'ella. I bueno, ella també se'n ria del si mateixa, eh? Vull dir, tenia molt oblits, hi havia coses que tu deia i al cap d'una estona tornava a dir ui, això t'ho he dit, i se'n fotia.
9: Se n'adonava ella,
8: se n'adonava amb el nom de les persones que li anava canviant el nom a tothom, amb l'ombreta ni t'explico, però mirabolosament, no sé com, al final se va acabar prenent el nom d'ombreta, que mira que a més a tota la gent li canviava el nom, però amb ella se li va quedar el nom molt... Vull dir, era una persona superactiva, va estar treballant. Bueno, fins, es llevava cada dia a les 3 de la matinada, quan treballava a 3, 4 de la matinada per anar a netejar despatxos, se li va quedar aquest tarannà. Clar, cada dia es llevava a les 6, es llevava, anava a recollir els diaris, la portava,
9: no necessitava rellotge, ella,
8: no, se n'anava a la plaça, feia no sé què, tornava, preparava el dinar, preparava a vegades macarrons, a vegades els hi preparava llenties, anava a la peixatera i li portava, perquè clar, tenia el nen, la peixatera, que no podia, i aleshores ella, com que es llevava, doncs li portava, i és que d'aquesta manera el nen pot menjar calent. Vull dir, era així, era aquesta persona. De fet, tothom es discutia aquesta, sempre deia, esta és nostra Paqui, no? Vull dir, era una persona que era...
9: Es feia estimar en el poble, en el barri, diguéssim.
8: Amb tot. Clar, què va passar? Doncs va passar una pandèmia. Una pandèmia, i aquella pandèmia... va fer, doncs, al principi també encoratjat per nosaltres, no surtis, perquè ella patia d'una malaltia que era una veracitèmia vera, una policitèmia vera.
9: Què és això?
8: És com una espècie de leucèmia, però amb els globus vermells. Ah. El cos comença a produir globus vermells com si no hi hagués un demà, petits i poc funcionals, i esgota totes les reserves de ferro. ¿Vale? Se la vam detectar així. Vale. Sí, sí, aleshores, el que fa és es posa un tipus de tractament, en el seu cas plantejaria un tractament d'un fàrmac que es diu Hidrea, que és com una quimioteràpia molt, molt suau, que el que fa és convertir aquella potencialment perillosa malaltia en una cosa crònica. I portava molts anys, i ja sabíem que això potser a la llarga acabaria provocant coses. Clar, com que era una persona que era un factor de risc, perquè és el que vam rebre nosaltres a tota la comunicació, doncs...
9: De tota la informació que ens van donar, o sigui, no surti, tancat, històries...
8: Tant un germà com jo li deia, no surtis, si és necessari en nosaltres, a comprar, li anava a nosaltres si era necessari, el que fos.
9: Inclús imagino que vosaltres, inclús a casa, patíeu per si vosaltres sortíeu i portàveu alguna cosa, com tothom abans, evidentment.
8: Evidentment. Què va passar? Doncs que, sense adonar-nos, allò que li donava vida el vam anar mica en mica desconnectant. I això ho vaig aprendre amb el temps. D'una persona superactiva a una persona que s'aixecava, anava al sofà, veia la tele i del sofà anava al llit i poca cosa més.
9: Això sempre ho diuen, que quan et fas gran o et jubiles o perds, diguéssim, aquesta rutina de la feina... Ostres, busca't algú, no paris, perquè això de no sortir i quedar-te en el sofà és el que al final acaba fent-te gran, no l'edat, diguéssim, no?
8: Exacte. Doncs què va passar? Doncs es va trobar amb això, i allà va començar a perdre molt de pes, i la demència va començar a entrar amb més força. I, bueno, ja et dic, cada vegada era més els despistes que tenia. Al principi eren coses que anava a preparar, per exemple, el dinar, i a lo millor es preparava dos cops el dinar, perquè s'havia oblidat. I a vegades que es preparava alguna cosa i es deixava el foc encès, i arribava potser amb un germà a la tarda. Mon germà viu a Barcelona. I clar, doncs cada dia, com que de pas podia passar per allà un momentet amb un cop de moto, li donava un cop d'ull. I alguna vegada s'havia trobat això que s'havia deixat un foc encès, i clar, vam començar a amoïnar-nos i vam dir, hem d'estar una miqueta...
9: Més per més temps amb ella, vaja.
8: Exacte,
9: aleshores. O tenir-la més supervisada, diguéssim, no?
8: Bàsicament, mon germà, el que s'encarregava sobretot era de fer la compra, que és un tipus de cuidado, que més cap endavant ja en parlarem d'això, no? Però es cuidava de fer la compra, de portar-li, era el que li portava el que era tota la... quan tenia el metge, quin metge, ho portava tot. Tot això de portar l'agenda del metge, de les medicacions, a preparar-li la... Tot això ho feia amb un germà.
9: El germà és més gran que tu.
8: Més gran. És 9 anys i mig més gran. Sí, 9 anys i mig més gran, sí. Sí, sí, de fet fa poc s'ha jubilat ara amb un germà. Es va jubilar l'any passat.
9: Doncs que no es quedi els sofats.
8: No. Afortunadament ell és molt actiu. I ja et dic, ell s'encarregava més d'això, també estava, l'anava, la netejava, la s'encarregava moltes vegades a quan s'havia de dutxar, doncs anar-la a dutxar, quan al principi encara es podia dutxar bé, però quan ja necessitava una mica més d'assistència, era amb un germà que anava i que la dutxava i de més, perquè no tenia tanta estabilitat la meva tia. I jo, doncs, quan que vivia a Mataró, doncs ja m'ho vaig organitzar per la feina que jo tenia, podia baixar a Barcelona, i jo m'ho vaig organitzar, em vaig aprofitar del bono aquest del tren, que em va anar molt bé.
9: El tren gratis.
8: Exacte. I jo, doncs, vaig poder... Doncs, al principi anava una miqueta per dir, bueno, haig de fer una mica, no?, doncs, diguem, no és una obligació, però és com un... Haig de tornar-ho.
9: Una crida de dir, hòstia, sí. No?, que evidentment que si no estigués passant això, doncs potser
8: igual
9: no la tindries, no?
8: Exacte, però sí que és cert que mica en mica em vaig anar adonant que dius s'està acabant el seu trajecte, com a mi en aquesta vida, s'està apagant la seva flama. Què et sembla si li dones la volta amb la manera de baixar i més que veure com vinc aquí per ajudar-li, de més, vinc a gaudir d'ella. Vull dir, per mi això va ser un punt d'inflexió que va ser doncs, potser els últims 2 anys. És que ja baixava i baixava i per poder gaudir, perquè jo volia gaudir-la d'ella, d'estar allà.
9: Temps, no?
8: Jo treballava allà, però recordo alguna vegada que algun dia que se m'havia posat al costat mateix, em portava una cadira i se'm sentava al meu costat mentre jo estava programant.
9: I ella volia estar allà.
8: I ella estava allà perquè diu, no, jo no molesto, simplement
9: també,
8: estar. I m'anava preguntant.
9: Caloret humà. No?
8: Sí, jo crec que si hagués durat una mica més, l'hagués ensenyat a programar en PHP.
9: A programar.
8: La tenia allà al costat i l'anava ensenyant, i anava explicant coses i de més, però... Tinc records així molt, molt únics, no?
9: Jo et anava a fer una pregunta, David.
8: Digues.
9: Gràcies per compartir aquest moment de la teva vida. És un moment íntim, és un moment bonic i dur alhora, no? I llavors gràcies per compartir-ho, això. I avui, doncs, bueno, doncs ens farem preguntes nosaltres, no? Vull dir
8: Perfecte.
9: Que tu, jo i vosaltres, els oients, si ens voleu també comentar algun moment que hagueu passat semblant, volem escoltar si què sentiu i com estava, i com estava també la família, si tu t'has encarregat d'algú més que teu germà, o si tot estava bé, o si tot estava remogut, no? Volem escoltar-vos una miqueta si teniu alguna cosa a dir de lo que contem o a dir de vosaltres mateixes. Llavors, jo tenia una pregunta que em anava sorgint quan t'escoltava, sobretot quan has dit que quan se li va començar la demència suau a sortir en els 80 i pico d'anys.
8: Sí, eren 84
9: anys.
8: Entre els 83 i 84.
9: Jo diria la identitat, no? La identitat mantinguda, David. La pregunta era quan la Paqui va començar a perdre facultats, com fèieu perquè continués siguent ella i no només una persona a qui cuidar? O sigui, quines coses... intentàveu que continués decidint per ella mateixa. Jo crec que tenia aquesta pregunta, però m'has contestat una mica abans, igualment ara doncs et demano a veure què d'allò, no? Perquè no, ella m'has dit, no?, que era molt activa, ella mateixa anava aquesta rutina que l'agafava i tal, i això ella la mantenia, no? Però en el cas de vosaltres, que, no?, que quines coses fèieu perquè continués sent ella mateixa, què intentàveu que continués decidint per ella mateixa, si, fins quan, no?, diguéssim?
8: Mira, jo, per exemple, moltes vegades el que feia era... Ella havia sigut costurera durant molts anys de la seva vida. Abans de dedicar-se a l'última etapa laboral seva, es va dedicar a netejar. Però molt abans va estar... Ella tenia una màquina de cosir industrial a casa, perquè durant molt de temps ho estava fent. Cosia moltíssim a casa. Jo recordo de petit que li donaven la...
9: Una overlock d'aquelles que es deien?
8: No,
9: una taula, no?
8: Una overlock, però era una màquina d'aquestes enormes, però industrial, eh? Ah, jo recordo de petit que em donaven un mocador a fer farcells, anava a casa d'una clienta en la tieta, recollia un munt de lo que era roba, que estava sense fer, i aleshores la portava, i la meva tia estirava tot diversos dies i nits i de més allà cosint, i quan ho tenia totes les prendes preparades, les tornava a agafar en el mocador a fer farcells, Cubells, agafa l'autobús de la línia número 56, baixa al costat de lo que és la Monumental, porta aquella cosa i t'agafaves una cosa nova i la tornaves. I aleshores era el missatger que portava, era com un globo, però versió més juvenil, més abans amb els autobusos. I ella, clar, treballava molt amb el tema aquest del cosí, per tant, a ella sempre li va agradar molt cosí. Jo recordo que no havia tingut mai de portar a arreglar cap prenda. Se'm trencava un pantaló. Exacte, li un pantaló, ella ho arreglava. M'havia de comprar pantaló nous. Ella em pujava, em prenia els baixos i els arreglava. Aleshores, aquest tipus de coses, encara ara, en aquell moment encara li demanaven. De fet, jo recordo alguna vegada que l'hombreta li va dir d'anar perquè li ensenyés a cosir amb la màquina. No recordo si va arribar perquè ja començava a tenir dificultats. Hi va haver un moment que també se li va espatllar la màquina.
0: L'hombreta, la teva companya ara de vida, que per lo que sé, a vegades es lia la tovallola al cap i fa coses de cosir.
8: Bueno,
0: ella, i es lia, però que li agrada, també.
8: I tant, tot el vestuari que han portat de l'últim
0: de l'espectacle de cabaret que dèiem,
8: Sí, que per cert,
0: forma part de les
8: tornen a actuar
0: i les mandarines.
8: Aquest diumenge tornen a actuar, això és un petit anunci, tornen a actuar una secció del cabaret de les mandarines.
0: A la Fira Modernista.
8: A Canet
0: de Mar.
8: Si no recordo malament, és a les 7:30 a Canet de Mar, aquest diumenge.
0: Al pati de?
8: És el pati de la rectoria, me'n sembla.
0: Ah, vale, sí. A la plaça aquesta del pati de la rectoria.
8: Sí, al mateix a l'església.
0: Dins del que és el programa
8: d'activitats
0: de Canet, de la Fira Modernista de Canet de Mar, estan allà les mandarines. Val la pena, és divertit, és gratuït, és l'aire lliure, i a més a més passejar-te per allà Canet és espectacular. Però, David, a part d'això també, aquest parèntesis que hem fet, has parlat de que anaves a casa d'una persona que esdevenia la tieta a buscar aquestes coses, a fer aquests cosins i tal, i ara també em surt la pregunta que després de perdre la teva mare als 17 anys, David, què va ser la Paquita per tu? Què era per tu aquella dona?
8: La meva altra mare.
0: Però des dels inicis ja, o no? Perquè, clar, quin va ser el moment en què vas entendre que s'havien girat les coses, o quan va ser la primera vegada que vas veure alguna cosa que aquella dona, la Paquita, esdevindria la funció mare per tu?
8: No va haver un punt d'inflexió sota el que jo recordo, sinó que va ser una continuïtat. Tenien una manera de funcionar tan semblants, ma mare i la meva tia, cuidaven d'aquesta manera, eren de les que cuidava. La meva tia, per exemple, era una cuidadora més de xuplugar, d'ajudar-te, i ma mare era la cuidadora en cuirassa. És a dir, que com ella cuidava, però com intentessin tocar amb algú, ai, pobre de tu, no hi havia lloc en el món per amagar-te. Vull dir, perquè era molt defensora. I la meva tia potser no era tan beligerant o era tan agarrida com ella, però sí que ho feia sempre des d'aquesta tendresa. I no va haver una continuïtat de cop i volta. Me n'adono que he perdut una persona que per mi era tremendament important, però no hi havia un buit complet. És com si hi hagués alguna cosa. Part de aquella essència, potser que és el que havíem viscut les dues germanes juntes, no? Part d'aquella essència seguia viva amb la meva tia.
0: A la teva mare.
8: Sí.
0: Clar. Sí.
8: És part d'aquella essència de la mare, part d'aquella manera de fer i de... seguia viva amb la meva tia.
0: Bueno, vols dir que en un cert sentit també hi havia part d'amor i de dol alhora, no?, que feia una mica de reviure i mantenir aquell amor de mare, clar, evidentment. No?
8: I, de fet, la meva tia mai va voler agafar i ocupar el lloc de ma mare. Ho tenia això claríssim, ella. I, de més, per ella era, deia de que havia perdut, bueno, tota la seva aliada, perquè ma mare, per la meva tia, va ser una persona vital. I la trobava a faltar fins l'últim dia, sempre la tenia present. De fet, jo vaig sospitar de que li quedava molt poc, estant en l'hospital, perquè em va dir, mira, està aquí la mama. I jo vaig dir, t'han vingut a buscar.
0: Aquells moments de certesa que a vegades ens fan tant de terror viure i que quan passen tan naturalment, xerrades o despedides, em sorteixi ara, acomiadaments de familiars i en aquells moments que us mireu, tots dos ho sabeu, i passa tan naturalment i a vegades es fa tanta por. Doncs la Paqui,
8: sí.
0: El vincle amb la Paqui, molt, molt fort. La Paqui havia estat una figura pues, molt important per tu.
8: Sí, per mi és barri.
0: Des dels 17 anys, i pel teu germà, sí, sí. Però bueno, parlem de tu avui, des dels 17 anys, no? Durant durant el temps que la vas cuidar, vas descobrir alguna cosa d'ella que fins aleshores desconeixies? O sigui, a l'última etapa?
10: Vaig intentar recuperar memòria de la meva família, perquè em vaig adonar que hi havia molta cosa que em faltava.
0: A partir d'ella?
10: A partir d'ella, de les seves vivències. I volia recuperar una miqueta la meva àvia com era, el meu avi com era, la relació que van tenir, la vivència que van passar.
0: Oi, a mi això m'encanta, això de les relacions que van tenir amb els avis. Hi ha una cosa que em fascina d'anar descobrint, perquè mira que avui en dia estem tan desconnectats, no? Que costa molt a vegades tenir curiositat, no? De com van conèixer els nostres avis. I perdona que t'he tallat.
10: Però
0: és que em fascina això.
10: De fet, jo quan em vaig anar a viure, va haver una temporada que vaig estar vivint al barri de Sant Andreu, que jo vaig deixar a casa de la meva tia, que vaig estar vivint amb la meva tia durant 2 anys amb ella a casa seva, perquè no em podia mantenir ni econòmica ni... I quan ja vaig poder-ho fer, doncs jo em vaig voler independitzar i me'n vaig anar a viure al barri de Sant Andreu, al carrer Baliarda. I jo recordo 2 coses. Una, quan me n'anava, el dia que me n'anava, que em va dir, sobretot, no t'oblidis de la tieta. I jo vaig dir, no, com vols que m'oblidi de la tieta? Vull dir, jo cada setmana intentava anar a dinar, passava a recollir la meva neboda, intentava anar a dinar amb la meva tia d'aquesta manera la veia. Era una manera que tenia de cuidar-se. I la segona és que alguna vegada, quan li deia que estava vivint allà al carrer Baliarda, ella deia, ostres, allà al costat està el carrer Pons i Gallarza. I se'n recordava de que a Pons i Gallarza estava el menjador social de quan la guerra, on ostres, anaven ells a demanar per menjar.
0: Ui, imagina't. Sí.
10: Vull dir, hi havia un vincle també allà que em va explicar algunes coses, i són puntets així que me recordo.
0: Sí, sí. Bueno, i parlàvem, com parlàvem anar al programa, de que els homes... com ens costa cuidar si no és des d'algú de fer,
10: sí,
0: no? Des de l'acció, d'algú funcional. Sí. T'acompanyo un cotxe, perfecte, t'acompanyo aquí, sí, t'acompanyo allà, et faig, et arreglo, et penyo un quadre, no sé quantos, però el que és cuidar de la manera que estem parlant, sí, que tu has estat també doncs, cuidant a la Paqui i que molts homes avui en dia també estem cuidant a mares i cuidant a persones que ho necessiten, cada vegada més, per sort, i no ens tanquem tant només amb l'ajuda funcional. Pues, se m'acudeix una altra pregunta a fer-te. Hi ha una imatge que em costa d'encaixar una miqueta, no? O sigui, la persona que sempre... Com va ser per tu que la persona que sempre va ser forta, et va cuidar, ara depèn de tu, no? O sigui, la Paqui era una dona molt activa, com has dit, i que estava prenent el no? Com... prenent el món, no?, amb aquesta activitat que tenia i amb aquesta acció que tenia, que estava penetrant el món a la vida, diria, perquè jo que m'agrada molt aquesta frase. Què et remou veure així algú que per tu va ser un suport en aquell moment, no? O sigui, com es canvia dels moments, no?
10: Com que no va ser una cosa sobtada, que va ser progressiva, no va ser per mi molt xocant, per dir-ho així. Vaig veure com si fos una evolució natural. Ara, quan feia una comparació amb anys anteriors, dius, ostres, com ha canviat. I em sentia... em donava una miqueta de llàstima, perquè dius, ostres, l'independent que era ella, i el que tenia molt clar, que ella volia ser independent i no donar feina a ningú. Ella ho tenia claríssim. I moltes vegades part de les converses voltaven amb ella, ostres, és que us estic donant molta feina, i jo li deia, tieta, tu quantes vegades m'has ajudat a mi?
0: Sí,
10: quantes vegades? I per tu això que t'aportava? No, clar, és que és el que hi havia de fer, no, però tu què t'omplia? No, és que m'omplia molt. Dic, doncs ara m'omple a mi.
0: Clar.
10: Ara permetem que pugui fer-ho, no? Vull dir, era aquesta, és intentar fer-ho veure des de la seva visió que ella tenia, no? Vull dir, però sí que una persona que era tan... A mi el que més em va... Potser més tinc d'impressió és veure aquesta persona que a les 6 del matí... a les 8 del matí ja havia fet els 40... No els 1.000, 40.000 passos. Clar. Havia recollit els papers i els diaris, l'havia repartit per tota l'escala, havia anat a comprar, havia fet la neteja de la casa i tota la dutxa. I dius... I moltes vegades anaves caminant amb ella per la carrera i no la podies
0: agafar.
10: I ara
0: ens falta temps, ara, a vegades, eh? Amb la meitat de coses.
10: Exacte.
0: I ens falta temps. Què és el que ens distraurà tant i ens treu tant de temps en aquest món, en aquest sistema i en aquesta societat d'avui en dia?
10: El portem a la mà.
0: Que ja ho sabem.
10: El tenim a la nostra mà.
0: Sí,
10: allà
0: sí,
10: ho tenim.
0: I sembla mentida, però realment és així. I també, bueno, hi havia pregunta de que... o sigui, la frase, no?, de la Paquita, que ens passa molt amb moltes persones avui en dia, homes, dones, del cap dret, diguéssim, que no és que ho havia de fer, no és que necessito fer això, no? Com per, no?
10: Sí.
0: Aquesta obligació de...
10: Sí.
0: Aquestes, sí, sí que ho feia amb amor, evidentment, sí que ho gaudia, no? Però sí que hi ha algú darrere de... S'ha de fer això perquè això és el correcte. Aquí ho hem parlat moltes vegades, sí. No? Que són els introjectes, les creences limitants, i no?
10: Sí, sí,
0: dir-li
10: sí,
0: com
10: sí.
0: vulguis. Que tant ens han impulsat també a carregar-nos de coses, a no saber dir que no, a no saber posar límits i a fer més pels altres sempre que per nosaltres mateixes.
10: Uh-huh.
0: Però bueno, en aquest cas, no? Pues sí que hi havia una amorositat a l'hora de fer-ho per tu, igual que a tu et va sortir una amorositat de fer-ho per ella. No?
10: Sí, sí.
0: O sigui, aquí és així. Llavors, per última pregunta, abans d'acabar la secció, mira, estem parlant de canvis de rol a la vida, amb mm-hmm. la Paquita cuidant-te sí. i tu cuidant a la Paquita, i avui jo estic fent preguntes
10: sí.
0: i jo anunciaré la cançó del primer bloc.
10: Ah!
0: Vinga! Aleshores, però abans d'acabar, dius que tenia dues germana i dos germans.
10: Sí.
0: La teva mare, evidentment...
10: Sí, la meva mare, Conxita, els meus tios, el Pedro i el Nando, el Fernando, i ella, que es deia Paquita.
0: Perquè després aquests homes, el Pedro i el Fernando, van tenir fills, no
10: sí,
0: van tenir fills...
10: Sí, sí.
0: Perquè com s'arriba a la conclusió de que quin és el fill o quin és el nebot, el net que ha de cuidar... hi ha de passar temps, més temps amb aquesta persona, com s'arriben aquí, ho veu consensuar?
10: No ho vam consensuar amb un germà, ell la portava des de, com que estava allà a Barcelona, doncs la portava mentre tenia d'anar al metge, mentre era força autosuficient, però en el moment en què vam veure que la cosa començava a que ella cada vegada tenia més dificultats, doncs aleshores sí que ho vam parlar, vam dir, escolta, haurem d'estar més per la tieta, i jo vaig dir, va, jo puc baixar diverses vegades. I mirar una miqueta el que és la manera com funcionàvem, la part de la cura funcional, per dir-ho així,
0: sí.
10: la portava amb un germà,
0: i la
10: cura emocional, o l'atenció més...
0: Sí, d'estar allà, d'estar en presència,
10: la
0: evidentment pots dinar amb ella, acompanyar-la també, bueno,
10: dinar,
0: no? Segurament que també
10: ella, tot...
0: l'has portat al bany alguna vegada, no? Vull dir que... No? Però la
10: tot
0: més funcionalitat...
10: Allà, una vegada
0: sí.
10: que estava inquieta, doncs... m'assentava amb ell allà, que potser s'aixecava per al matí, va, anem a esmorzar, doncs va, vinc a esmorzar amb ella, i estava allà l'estona que fos que calgués. Vull dir, tot aquell acompanyament, que intentava fer aquell acompanyament, combinant-lo amb les hores de feina que tenia
0: sí,
10: de fer,
0: sí, sí.
10: però aquell acompanyament, aquesta la vaig fer jo, que més una vegada, quan parlava amb la meva tia, el que ella em deia és, home, sí, és que... Ella em deia, és que tu ets especial. Diu, el teu germà també me l'estiu molt, diu, però és diferent a tu. Perquè ara... el meu germà és molt més executiu.
0: Bueno,
10: aquest
0: per això va fer aquesta part de la feina, no?
10: Sí.
0: Que en els seus ulls, evidentment, que et digués aquesta frase,
10: clar,
0: és normal,
10: normal.
0: Però ara justament està esperant i anava dient, m'agrada sentir-te quan parles de el que feies tu, el que feia ell, perquè no hi ha una competència i no hi ha rancor. Evidentment que en l'època potser doncs, van passar coses, i aquí és on moltes famílies, moltes persones no es troben, tenen desencontres,
10: uh-huh.
0: Perquè es pensen que una cosa és més dedicar-hi temps o una altra cosa més funcional, però les dues coses són igual d'importants, no?
10: Sí.
0: Portar els metges, l'agenda, portar les medicines, no? Vull dir, és tan
10: tot
0: important com
10: important.
0: Estar en presència,
10: exacte.
0: També, com estar temps amb ella, com estar donant-li xerrera, com estar dinant amb ella, com estar allà durant la nit dormint per si passa alguna cosa, no? I aquí és on hi ha moltes encontres i a vegades es troben molt desiguals els que posen una cosa, els que posen una altra, i aquí és un temazo, això, les famílies,
10: sí.
0: eh?
10: Sí.
0: És un pedazo de tema que jo també l'he viscut, i jo crec que totes les famílies l'hem viscut. I aquí, abans de posar la cançó per trencar el primer bloc, farem una pregunta als oients. Si vols, te la deixo llegir-la.
10: No, va, llença-la tu. Va, avui faig de convidat.
0: Vale, va. Doncs pregunta pels oients. Ja sabeu que podeu fer whatsapps o trucar en aquest mateix telèfon que us diré, el 937957912, 937957912. I la pregunta és... Recordeu el moment en què vau entendre que cuidar els vostres pares ja no era una opció, sinó una responsabilitat? I què veu sentir? Gràcies, i us deixem amb la música Father and the Son, de Cat Stevens.

0: aquesta cançó.
1: És preciosa, és molt suau i és com acaricia atencionadamente mi sí, cara, sí. No?
2: Bueno, aquí ara m'acaba, perquè mentre estem escoltant la música moltes vegades nosaltres ens posem a parlar. Vale, vull dir, això si ens, després ens veieu en el vídeo, que hi ha vídeo, ho penjo a la meva pàgina web, després ho diré on, ens veureu que estem parlant encara que no s'encén. I jo normalment acostumo a preparar tot un guió, que després ho comparteixo amb el Jordi, i ens posem d'acord. Però aquesta vegada suposo que quan va veure el guió va dir, saps què? Me'l guardo i que es trobi les preguntes. I ara em diu aquí que té un munt de preguntes.
1: Sí, sí,
2: i hi ha algunes
1: sí.
2: que té a veure amb el que estem tocant.
1: Aviam, perquè, jo, per sorpresa. Exemple, David, ara pues llegint la història, escoltant-te, no? Parlem molt de l'aspecte del tema pues, de l'ajuda, de què és ajudar, no? Què és ser home i ser cuidador alhora, no? No només funcionalment. I com va sentir cuidat per la Paquita, i en el moment en què va començar la demència suau, i hem parlat molt de com va ser la cosa, no? Sobre la cosa, no? Però a mi m'agradaria preguntar-te una mica més enllà de sobre la cosa i el tema, no? M'agradaria anar una mica més endins i preguntar alguna cosa més íntim per tu, no?
2: Som-hi.
1: Íntim, no íntim, no? Vull dir que és com... Bueno,
2: ara que no s'escolta ningú.
1: Clar, primer m'agradaria preguntar-te...
2: Digues.
1: Quan la Paqui va morir, què va passar amb aquella part de la teva vida que estava organitzada al voltant de cuidar-la? Perquè realment, aquí estem parlant a la ràdio tal, i ho diem ràpid, però ja. Va ser un temps dedicat diàriament, quasi bé, no? Els dies de la setmana, hores, no?
2: Sí, sí.
1: Com vas viure el fet de deixar de ser cuidador?
2: Doncs diria que hi havia una barreja. Hi havia sentiments enfrontats. Per un cantó, un buit, una manera de funcionar que canviava, que de cop i volta, perquè fins i tot quan ens havíem d'anar de vacances ens havíem posat amb un germà i jo d'acord. Però mira, em vaig a vacances tal temps i tu,
1: Vull dir... Clar, clar.
2: Aleshores, aquell buit, no? I al mateix temps hi havia dos sentiments que semblen contraposats però que tenen tot el sentit quan ho mires amb una mica de distància, no? Que és la tristor, perquè, doncs, potser l'últim vincle amb tota la família de ma mare desapareixia i només em quedava el que quedava a la meva memòria. I per mi allò era una pèrdua important. I per l'altre cantó, era... L'altre cantó que teníem per allà era alleugeramenta. De cop i volta és un... És com si m'hagués tret un pes a sobre. I això em feia sentir culpable.
1: Home, és algo molt unes d'allò molt encontrades, no?, que es diu. Molt...
2: Sí, perquè per un cantó jo veia que la meva tia ja últimament ja, vull dir, va tenir la sort, jo dic que va tenir la sort, i això moltes vegades ho ha dit la meva parella Lombreta, que ella firma a qualsevol cantó que diu tenir que fins a l'últim moment va ser la meva tia. No va desaparèixer la meva tia. Repetia coses i a més, però la personalitat d'ella va ser ella fins a l'últim dia. Fins a l'últim moment que la vaig deixar a l'hospital, aquell divendres que jo marxava a Tarragona, i tenia la intuïció que no la tornava a veure. I evidentment va ser així, perquè el diumenge de matinada, del diumenge a dilluns que tenia de baixar a l'hospital jo a estar amb ella, un germà m'envia un missatge dient que a les 3 de la matinada la meva tia havia deixat el cos. I per un cantó va ser alleugeramenta, perquè ella deixava de patir, i perquè a mi... Cada vegada que jo baixava a Barcelona, jo m'implicava tot el que podia, però de vegades pujava esgotat.
1: Clar. Sí, sí.
2: De fet, moltes vegades feia coincidir el dia que venia de pujar de cuidar la meva tia amb una classe a Sumaresma. Perquè era una manera de trencar-ho. I jo ho estava fent de coincidir-ho, o bé de taxi o alguna cosa així, per tal com arribés, és trencar i donar una inèrcia diferent, perquè els dies que no passava això, era com, ostres, em deixava com dos o tres dies una mica desestabilitzat.
1: Sí, t'entenc perfectament, perquè jo que he tingut també pues, una vivència molt propera de tenir que cuidar i de tenir aquestes sensacions de, hòstia, una certa culpabilitat, exigència entre sentir que no estic prou, que podria estar més temps al costat d'aquesta persona, o la manera de, quan estic amb aquesta persona, a vegades estic més enfronyat i més tal, perquè realment a vegades costa, no?, trobar-te el temps per poder estar allà, simplement estar, i tenim la nostra vida, i tenim tantes coses, i venim amb lo de fora, i llavors marxem, i quan marxem i diem, ostres, doncs ara jo estic disfrutant i ella està allà, no? Uh-huh. Totes aquestes històries. T'entenc perfectament, perquè però un ha d'entendre que si tu vols estar al costat d'una persona bé, tu també has de tenir, sí, aquesta part de vida fora, pues, d'aquella habitació, d'aquell hospital o d'aquella, no? Perquè si no, quan estàs allà, no acabes d'estar del tot, no? A mi em passava, no? Sí. Jo, per exemple, estava anant a teràpia en aquella època d'aquesta, i en parlarem un altre dia, i deia, no, perquè clar, és que estic allà i em sembla que a vegades, pues, no estic, o estic enfadat, o quan no estic allà i estic disfrutant, que me'n vaig de festa, que jo era molt jove, llavors penso, ostres, hauria d'estar allà amb ell, parlo del meu pare, no? Uh-huh. Estava morint i tal. I a la teràpia va sortir una cosa que en aquell moment, pues, no em va relaxar gaire, però ara puc dir-ho, no? Dic, clar, diu, però és que aquesta persona li està passant el que està passant, i tu ets una altra persona que has de fer la teva vida, sí, no? Llavors, si tu no fas la teva vida, no podràs estar o cuidant bé o acompanyant o amb un cert que et surti també des de l'amor, perquè si no et sortiria des de l'obligació, des de l'exigència, ja no has d'estar igual. I ojo, perquè aquí també pot tacar aquest després de quan no estigui aquesta persona, no? I bueno, això que deies, no?, de que anaves allà i a vegades, ostres, és com que sorties d'allà, sí, que necessitaves trencar amb, sí, això, que fotia, doncs anava allà, per exemple, que era una, exacte, cosa per tu de boig.
2: Per, no?, per trencar una mica. Exacte. De fet, molts dies, quan jo marxava de casa de la meva tia, que marxava a les 5 o a les 6 de la tarda, quan estava sortint i pujava, ja m'anava cap al Clot a agafar el tren, jo recordo que alguna vegada me n'anava amb el cor encongit, sí, perquè dius, ostres, és que m'hauria quedat més estona. I alguna cosa dins meu em deia, no, David, has d'agafar distància, perquè t'estàs, si no, perdent tu. Tu comences a desibuixar-te i al final has de formar, com moltes vegades he dit amb tots els meus cursos de rescat subaquàtic, has de formar part de la solució, no del problema. Uh-huh, i si em quedés, formaria part del problema. I l'engruixaria encara més, no? I aleshores, doncs, aquí era necessària aquesta separació,
1: sí,
2: per agafar aire.
1: Sí, sí, a vegades és una mica enrevessat, no?
2: Sí.
1: Això que estem dient, però l'hora d'enrevessat és molt senzill, no? O sigui, has de tu viure el teu goig, també el teu plaer, dins d'aquesta època que estàs acompanyant algú que... Uh-huh. Que també té els seus moments de pla i tal, però que, no, vist de la societat, estàs en un moment, no, pues que o s'està morint, o li queda uns mesos, un any, però, bueno, la vida és tan contradictòria com això, clar, i tan preciosa com això, no? I tu, si tu vas a gaudir a la vida, quan vas a veure-la, li portes aquest goig, clar, amb el teu estat, amb la teva presència, amb la teva veu, amb la teva mirada.
2: Moltes, no?, vegades, per exemple, alguna vegada que havíem fet alguna actuació, li portava els vídeos de l'actuació que havíem fet.
1: Mira, que balles, no sé què.
2: O que la Umbreta havia fet alguna actuació, li portava, i clar, ella per això li donaves vida, no? Que li anaves ensenyant això.
1: I una coseta més.
2: Digues.
1: Per profunditzar una mica més, què li va quedar per dir? O sigui, a tu, no? Hi ha alguna conversa amb la Paqui que vas ajornar perquè no veies el moment de dir-li, de comunicar-li o de dir-li aquella cosa o aquella altra, que t'hauria agradat tenir? Si et ve de gust compartir-ho, què li hauries volgut dir que potser et va quedar ajornat per el que sigui, pel temps, o perquè ara no era el moment, o perquè...
2: Mira, podria dir que per sort no em va quedar res per dir-li. Uh-huh. Perquè he tingut la gran sort de poder-me anar treballant, i he tingut la gran sort d'adonar-me que els homes també som animals emocionals.

0: aquell moment estava estudiant un tipus d'astrologia que és la griuen predictiva, que a mi no m'agrada gens, uh-huh. però mirant la meva carta natal ja vaig començar a intuir que li faltava molt poc de temps, uh-huh. perquè per els moviments que estava veient allà semblava que podia passar alguna cosa amb alguna persona que tenia la figura de mare. En aquell moment era la meva tia. Uh-huh. I dius, no podia precisar exactament quan, però més o menys tenia una idea. I quan vaig veure que tot s'anava així, acabant, que dius, ai, ai, ai, doncs ja em va servir com si fos un preparat nano i vés enllestint i digue-li el que tinguis a dir, no? He tingut la sort de que amb mon pare i amb la meva tia he tingut com una espècie d'avís. Uh-huh. I vaig poder enllestir coses. Amb mon pare vaig poder parlar moltes coses i amb la meva tia vaig poder ser clar i li vaig poder mostrar doncs el David que no m'havia atrevit mai a mostrar. Uh-huh. El David tendre, el David que estima, el David que és un home i que aquest home pateix com els camins i que té emocions molt boniques. I no callar-les, perquè de vegades aquestes emocions sembla que són les que donen més vergonya, no?, de mostrar-les.
1: Vergonya o un sentiment de que no entendran o de que et veuran dèbil, vulnerable, que aquí diem la paraula, no? Ara mateix jo et parlo i tens els ulls una mica més brillants,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: et deixes anar, de parlar, no? Clar, és que...
0: Jo vaig tenir també la sort de que la meva tia va recuperar una mica aquella nena. Uh-huh. Perquè aquella demència no la va esborrar, sinó que va fer que es fusionés.
1: A vegades ho diuen, que va molt...
0: I quan es fusiona amb aquella nena, aleshores és capaç d'entendre el llenguatge emocional i explicar-ho, el llenguatge emocional. I no solament explicar-ho, sinó abraçar-te, menjar-te petons. Jo, com moltes vegades deia, semblava com si hagués après de la meva àvia, no?, que t'agafava i era una metralladora de petons. I t'agafava allà i era un darrere de l'altre. Però sí, vull dir, era això, aleshores... Vaig poder tenir aquesta sort. Uh-huh. Jo vaig poder tenir, no sé si et dic si sort, si perquè m'ho vaig buscar, ho vaig preparar, però per sort no em va quedar res.
1: Bueno, sort perquè vivim en una època que és més senzill, potser, d'anar a treballar-se, com has dit tu, no? Pues fer alguna sessió, fer algunes tècniques, les que sigui, però poder fer una mica de procés, mirar-te què t'està passant amb la cosa, no? Amb el moment, amb la feina, amb la parella, amb el que sigui, no?
0: Sí, sí.
1: Tu mateixa, sobretot.
0: És més, jo crec que tot aquest procés que jo vaig fer amb la meva tia, potser em va donar la...
1: Això és el que anava a preguntar, perquè de tot això que estem parlant, avui en dia, no? Què té en David d'això? Què n'ha après en David de tot això? Què te'n pots emportar per tu? I què ens diries a nosaltres?
0: Mira, crec que homes no estaria jo aquí si no hagués sigut per aquest procés amb la meva tia.
1: Pues mira, això
0: perquè
1: ja
0: entenc
1: molt...
0: la vulnerabilitat. Uh-huh. Entenc que l'home és vulnerable, uh-huh. com els camins. I no tens d'anar amb la cuirassa tot el sant dia per al carrer.
1: Home, és molt cansat, això, eh?
0: Oh, sí, ho he portat molt de temps, molts anys he portat, i m'ha costat gairebé una úlcera.
1: S'imagina.
0: Vull dir, no, home, afluixem una mica. I això em va ajudar a entendre. I m'ho va ajudar... A més, em va ajudar a moderar-me moltíssim, uh-huh. perquè jo tinc un tarannà de que de vegades quan dic les coses les dic de manera molt, molt agressives. I jo recordo alguna vegada que amb la meva tia li havia tingut una resposta així, i la meva tia em deia, no, David, no tractis així la tieta.
1: No
0: tractis així la tieta, que això em fa mal. M'ho deia directament, i jo quan veia això me n'adonava i dius, hòstia, què acabo de fer? Uh-huh. I va tenir aquella paciència i aquella cura d'ensenyar-me des de, mira, m'estàs fent mal. Sense replicar, sense atacar. I clar, a mi això... Ostres, això em va donar... I em va donar a entendre que hi ha moltes vegades que tenim les coses i hem les coses d'una certa manera, que tractem, que portem un tarannà...
1: Això ara mateix, amb això de bé, que portem un tarannà que a vegades no pot ser aquestes reaccions, oi?
0: No pot ser.
1: Això ara mateix que estaves dient, i ho diré perquè a mi també em passa quan m'ho retornen i m'ho fan veure, no? Tu ara t'has emocionat bastant a l'últim moment, perquè què deies? Perquè ma tieta em deia, no, així no, això a la tieta li fa mal. En aquí, quan a mi em diuen, quan jo em retornen que això, doncs com la teva tieta, això a la tieta li fa mal, hòstia, a mi em fan veure el mal que he rebut jo i que a vegades és el mal que vomito cap a fora. Sí. Això és el que em fa més mal veure, quan em dono compte. Per exemple, la meva parella, la Imma, que a vegades, pues bueno, tenim desencontres, i jo a vegades fàcilment trec una, o sigui, no insulto, no agredeixo, però trec un to de veu que dic, hòstia, d'on em ve això, saps? Uh-huh. I és de la merda que he tragat, tio, saps?
0: Sí,
1: i que en seguida tinc una exigència de que m'han d'entendre la primera, que si no m'entenen, pues, que em deu

0: passar, pues que igual el que em passi, no? Que no m'entenen o soc burro, no sé què, i, quan, i a vegades em mira i diu, ostres, ara veig que lo poc que t'han cuidat, em diu, lo poc que t'han cuidat, quan em poso així, em diu, veig lo poc que t'han cuidat, perquè el primer que em surt és una violència.
1: Que important és que hi hagi alguna persona que sigui capaç de tornar-te aquest reflexe sense, sense cap tipus d'ira, no? És tornar-te el que passa dient, mira el que està passant i mira el que estàs fent sense tu adonar-te, perquè no som conscients. A mi això em passa.
0: No, no, és tremendo. I,
1: em passa moltíssim.
0: I quan em, diu, quan em veu això, diu, veig lo poc que t'han cuidat, no? M'ho fa retornar una mica de patapam, no? També ella dic, collons, hòstia, no? Però pam, em salta la llàgrima al moment, perquè me'n vaig a la ferida, directe. Ah. Dic, hòstia, doncs sí, perquè jo això no ho he tingut. Llavors, com, pam, fot ràbia i vomito una ràbia fora tremenda.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pregunta pels oients.
1: Anem a fer una pregunta pels oients.
0: Anem, si et sembla, o potser ja ens esperem a
1: ens
0: fer...
1: Ens esperem, perquè ja queda poquet. Vull sí, dir, no? Estem a les acaballes, són i 52, no donarà temps a posar.
0: Ara retorna en David a agafar el...
1: Sí, sí, el sí, de fet, ara estava mirant l'hora i són i 52, vull dir que li queda molt bé, perquè es vegi que és en directe, són les 11:52 i estem doncs gairebé a la recta final del programa.
0: Fem una pregunta pels oients, que ha sortit una miqueta també la
1: cosa... I si volen ho poden respondre.
0: La cosa abans, és a dir, heu tingut alguna vegada la sensació que per ser homes teniu menys dret a dir no puc més? No sé si per ser home o no, però per això que t'estava dient, aquesta exigència, aquesta cosa que jo no he rebut de cuidar-ho o de cuidar-me o de aprendre'm a escoltar, a posar límits, no hi ha els altres, sinó a mi mateixa, com de dir, ostres, fins aquí. Que veig que també et costa, a tu.
1: Sí, a mi.
0: Ets aquests homes que també diria com que tens alguna cosa com de la Paquita, que igual tu vas també agafar sí. D'això que deies, no?, d'aixecar-te, fer un pum, pam, i a no sé quina hora ja estaves amb unes tàries ja hetxes que no veies, no? Sí. És com... I moltes coses, no?, que jo a vegades admiro i em foto creus de dir, hòstia, i ara farà això, i ara no sé quantes vegades... Dic, ostres, però si jo a vegades estic al límit i li pregunto coses a David i el tio, sí, doncs ara no sé què, o sí, tal, o sí, farem això, o sí, som-hi. Hòstia, a vegades admiro i penso, hòstia, quina enveja, perquè no sé si és que em falta mi energia o li sobra amb ell, de veritat, és com...
1: No ho sé, la porto per allà de vegades, si tinc una mica aquella energia.
0: Tremenda,
1: Jo, mira, m'agradaria fer una pregunta,
0: vamos,
1: també així, obert,
0: vamos.
1: També perquè la gent ho pugui donar una volta, no? Sobretot perquè és tant per homes com per dones, el que passa que, especialment amb els homes, si algú que ens escolta és home i encara no ha viscut... però sap que potser ho acabarà vivint, perquè moltes vegades quasi tots ens toca passar per aquí. Què faríem ara mentre encara hi som a temps? Perquè, clar, quan et trobes... I aquesta és una reflexió que a mi m'agradaria també portar a tots els cantons. És quan tu tinguis anar a veure amb alguna persona, la teva, el teu, no estarà allà tota la vida. No esperis a que estigui de cos present dins d'una caixa i tu pugis al púlpit amb un discurs preparat amb el qual
0: ja no t'escoltarà.
1: Et diràs, li dius tot això, digues-ho en vida, com deia la meva...
0: Ai,
1: la
0: que
1: meva,
0: costa això,
1: La meva tia, a mi les flors me les porteu en vida.
0: El que costa això, David, és una cosa, perquè a vegades jo escolto amics que diuen, hòstia, tal, això, l'altre, que no, perquè el meu pare, la mare, que va parir, que aquí, que allà, i tal, i Pasqual, i llavors el miro, pare, i diu, i li dic, ah, però és viu el teu pare? Diu, sí. Diu, ah, doncs tot això...
1: Aprofita que no.
0: Aprofita-ho, Perquè estàs discutint i pots discutir per què està viu. No, per exemple,
1: sí,
0: els que no tenim pares i, ni mares i tal, no, a vegades en vegem inclòs el que es puguin discutir amb els pares.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No sé si et passen a tu,
1: Sí, sí. Bueno, doncs arribem gairebé al final,
0: ja m'estan partint
1: que ara posaran de fons l'última de les cançons que ja sonarà.
0: El Pájaro de las Cenizas, no?
1: Sí,
0: no era això?
1: Era Fix You, de Coldplay. És el de...
0: Ah, no, Fix You?
1: Sí, Fix You.
0: Ave Fénix, no? Però no.
1: No, és l'última que posen, és la de Fix You, de Coldplay. I aquí sí que m'agradaria tancar el programa... Mira, ja sona de fons. M'agradaria tancar el programa amb una petita reflexió que he fet, no? I me l'he escrit, i igual se'm trenca la veu, però ja se m'ha trencat, vull dir, collonant. Jo m'agradaria...
0: Respira, David, respira una mica, agafa aire.
1: És permetre tancar amb la Paqui, la meva tieta. Ella, ella em va cuidar quan va tocar créixer sense mare, i jo els dimarts i el dijous li vaig intentar tornar una part. No ho vaig poder arreglar tot, però era el que hi havia. I crec que això és al final que el que cuidar demana, no? És no arreglar-ho tot, sinó ser-hi. Em va ensenyar a cuidar per protegir. Potser ara toca aprendre a cuidar per acompanyar. I com dèiem fa dues setmanes, també a deixar-nos cuidar. Vull fer una última cosa abans de tancar aquest programa, i és dedicar-li aquest programa amb aquesta increïble dona que va ser la Paqui, que va deixar empremta silenciosa cuidant-nos a tots, portant el dinar als que el li feia a la peixatera o portant aquell diari. Perquè jo recordo això perquè el seu fill no passés gana. Vull dir, era aquesta dona, aquella persona que com a coses anecdòtiques, en lloc de Schwarzenegger, li diria Schwarzenegger. I com ella deia, una frase molt seva, que era: jo soy de Tocanda, i jo soy de Miranda, però no de Tocanda, referint-se que no permetia que ningú la toqués. Mm-hmm. Arreia de si mateixa, una dona que va deixar una empremta molt profunda en mi. Allà on siguis, va per tu.
0: Doncs moltes gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat avui en aquest programa una mica més íntim, i res més. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o a les d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
2: Ràdio Arenys.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per Elmón.cat i confirmat per la CNN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingir de qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis, morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han invadit els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 7:45 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart, a Girona, en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B-23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Brians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esborranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8a temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia, la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Ètnicos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy. I a l'Eurocup masculina, la segona màxima de competició. El Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça del grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: El que fa al futbol ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals, ja hi torna a haver lliga. El Barça juga des de 7:15 contra el Getafe. Només arrencar al minut 1, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0, amb què hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena decisiu amb un doblet ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Vigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Palau i Vigues juguen ara mateix des de les 7 de la tarda. De moment 0-0 al marcador i Voltregà-Cerdanyola serà a partir de les 9 del vespre. La final demà a la 1 del migdia.
0: I 5, marxant de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada demà, perquè ha acabat perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com dèiem, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 8:15.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals en aquesta final a 4 que es disputa a Bigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part. S'enfronten el Palau i el Bigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols. 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugants ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, algun partit a la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga a la final a 4, la masculina a la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 8:15 juga el Calafell Reus. De moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig d'obertura entre el Barça i el Magnaixota, i també a les 9 en hoquei gel la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà en el seu ja tercer partit de la jornada. S'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Dong dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa a l'Illa per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Etnikos per 6 a 7 i, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat a l'Illa per 29 a 10 i el Terrassa al Dong dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja, doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions. I el Catalunya, doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé, minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell, després de tornar a guanyar, de golejar, de fet, a l'Illa, en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vitori.
2: Per la via ràpida, l'Astralpool Natació Sabadell ja té al Sarró el bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Enric Carnella, 26 a 4 ahir davant el Dong neerlandès i 29 a 10 avui davant el Lille francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
3: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions. Y bueno, pues a esperar el partido de mañana para conseguir saber si somos primeras o segundos de grupo.
2: Doncs demà a 3 quarts d'una i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa, però com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
0: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 3 quarts d'una, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Dong, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
4: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Dong, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava el marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut, en la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2 a 6. Amb aquest avantatge important de 4 gols, marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1 a 4 al tercer quart. I a l'últim, doncs el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Dong aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
0: Després del partit, escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Dong i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
5: Molt contents, perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui, amb aquesta clara victòria, l'hem aconseguit. Satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa i a pensar demà en el partit del Sabadell. que serà un partit molt difícil i a per totes. Amb ganes, amb il·lusió, un derbi sempre és especial, portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions, Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions, o sigui que ens coneixem molt bé, s'ha reforçat molt bé, ha incorporat 4 o 5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria té la millor portera del món, i la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble, i les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia, és un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
0: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
1: Sí, en tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs, a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11 a 15. El Barcelona havia guanyat el Bulliagmeni per 17 a 12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10 a 19 al Podoriccia i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9 a 11. Demà el Terrassa jugarà davant del Manà a 11:45 de la migdia i a les 10 el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà interessant perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
1: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empartant el partit a 1. L'Espanyol dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
0: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits supera en un a Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga, 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el cué de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te meta un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacan debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así y nos ha costado meter esas y al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la verdad es que el equipo está muy fastidiado, al final et marcan gol al último minuto, es normal. Són coses que no poden passar i, bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, hi ha que defensar el resultat en un camp com aquest, apreten bastant i bueno, és normal que els últims minuts estem una mica defensant, però, bueno, ens quedem amb cara de tontos.
0: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9. Havia perdut dos partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs, se li van escapar aquests dos punts en temps afegit. Ara mateix 11è amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, i a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenc que fer obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica, i a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem dit la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta al pal. Les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea i la darrera jugada que el partit s'ha d'acabar... Estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres. No concedir un atac que hem concedit i que a sobre doncs, ha acabat en gol.
0: Vuit i 20 minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
1: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell, un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena, ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amb a la classificació.
0: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de play-off amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat, gran inici arlequinat. Podia haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'exarlequinat. La col·legiada Olatz Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena, però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada amunt de Cuqui Zalazar i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1. L'inici de la represa ve marcat per la segona jugada polèmica, segona groga a Edgar González, per suposadament haver impactat a la cara d'Escobar, precisament, i el Sabadell ha hagut de jugar, comptant l'afegit, 40 minuts amb un de menys. Ha canviat radicalment el guió del partit. El conjunt ballesà s'ha dedicat aleshores a tenir un bloc baix i intentar sorprendre a la contra, i malgrat el domini que balla, el Ceuta només ha tingut una onada molt clara, precisament d'Escobar també. Tot girava, tot pivotava avui al voltant del català, però la seva rematada ha sortit desviada, alta per sobre de la porteria de Foli. Qui ha tingut encert ha estat precisament Baena. En el minut 81, en una contra iniciada ràpida amb passada filtrada de Pere Pons i superant un altre cop a Guille Vallejo per acabar signant el definitiu 1-2, malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors d'Olatz Rivera que han condicionat clarament el partit.
11: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
10: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion. Per tant, el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
0: Doncs a sumar 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable. I també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
1: Sí, no jugarà fins dilluns. A les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació. Ara mateix és 5è el Girona. Veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
0: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de play-off, per tant, tenim els dos equips de casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després, això sí, de venir de sumar 7 punts dels últims 9.
12: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser... tenir aquesta regularitat i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa que si aquest aconseguim algú positiu, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los, no? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una clau per dir que pots guanyar o perdre.
0: I 8 i 25 minuts, no hi ha primera federació femenina, com tampoc hi ha EFA aquest cap de setmana, però sí, segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
1: Sí, ja ha jugat l'EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte. De moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 amb l'Osca, i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
0: Doncs a l'EM, que ha perdut, Samuel Luna és el seu tècnic.
13: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final, era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener. Pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo, ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0. Al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy... a trabajar para el siguiente.
0: 3 minutos y seguimos.
14: Radio Arenys. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques la Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
15: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
16: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
17: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
16: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
17: Visita'ns Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 36 82 o segueix-nos a les xarxes socials @mescasalut.
16: Més que salut.
17: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
15: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys.
3: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
4: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou. Victòria 3-0 del Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió, 8-8. I, de moment, una lliga impolut amb 24 punts al conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada. Al Nàstic se li han escapat dos punts també a última hora.
5: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat dues vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torremolinos, un Torremolinos que és el cué de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a dos endavant del Nàstic.
4: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de tres derrotes consecutives. Avui s'ha quedat amb aquest puntet de regust. Agradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona nit des del Pozuelo, al camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat al Nàstic de Tarragona?
7: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
6: Te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón. Una mica, si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic.
7: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a aportar el millor de mi i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
6: Un gol que ha fet mal, el segon del Joventut Torremolinos, quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè es recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
7: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
6: Gràcies, Eugeni.
7: Tu.
6: Perquè el Nàstic tornarà a casa després de dues jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada, un Nàstic que marxa d'aquí, de Torremolinos, amb aquest 2-2. Precisament, Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona, al minut 26, un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps de descompte, era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Matip, el Joventut Torremolinos, ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona, de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge, 4 de la tarda, retorna al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
4: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar, complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
5: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a 6:45 de la tarda i a la mateixa hora, però demà, doncs l'Europa que rebrà la visita de l'Algeciras.
4: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit, primera victòria per al conjunt aragonès, ha sorprès l'Alcorcón 1-0, déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat, i per tant l'Europa ara mateix penúltim, amb 4 punts, a 3 punts de l'Algeciras, que precisament és el rival de demà, per tant, amb una victòria, vés a saber, amb la combinació de resultats, si l'Europa demà podria sortir del descens, però evidentment haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
0: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local aquí a Camp Dragó, amb la nostra gent, i amb ganes de que arribi el partit el diumenge. Tenim la sensació que serà un partit molt, molt complicat, està clar, excepte un tema a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els 6 punts. Sí que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors, amb una victòria, doncs, que podrien estar amb ells i bé. L'únic pensament que tenim és el de guanyar el diumenge.
4: Doncs demà 6:45 aquest Europa Algeciras. Hi ha 6:45, però dilluns el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar 2 punts també en temps afegit als quadribarrats. Però la línia de l'equip és força bona. Les últimes setmanes, Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
2: Serà un partit molt bonic. Tenim moltes ganes. Serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més. Sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada. Tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
4: Vinga, són les 8:37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
8: Para él estar aquí en el Fútbol Club Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
9: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
8: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
9: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Bueno, nada, como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien. Bueno,
10: ¿y a ti qué te dice?
9: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido porque claro que el equipo siente su falta.
10: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti, jugar en el Barça, siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
9: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Bueno, nada, ahora estoy más uno que hace muchos goles. Bueno, que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
10: Ahí está pensando lo...
4: Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN després d'aquest 3-0 davant del Getafe. Avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing, avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions. I veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, des de l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, els 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36. Per tant, ha plogut. Vinga, i a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
5: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90 i Barça feia l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna B. Això sí, de moment manté zona de promoció d'ascens, si més no pel que fa aquesta nit.
4: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic, Giuliano Belletti, ho veia així.
11: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado, ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda he intentado dar un poco más de amplitud, utilizando un poco más los extremos, con los cambios. Ha habido un poco más de espacio, porque cuando el extremo tenía el balón, el equipo rival bascula, y ahí intentamos trabajar las jugadas de profundidad y rupturas.
4: Doncs satisfet el Giuliano Belletti, el tècnic del Barça Atlètic, de moment el líder amb aquesta victòria in extremis. No ha pogut guanyar aquesta tarda el Manresa, no hi ha hagut gols en el partit davant de l'Osasuna B, que de fet és segon classificat, per tant és un empat meritori del conjunt manresà. Ràdio Sallent, Lluc Grandia, bona tarda.
12: Molt bona tarda aquí al camp del Congost. Empat agradols del Centre d'Esports Manresa davant d'un gran equip com l'Osasuna Promeses, que s'ha vist empetitit pel joc dels de Sergi Trullàs. Han dominat, sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot 4 ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i, com comentàvem, tenir superioritat, especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat, que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat, per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
4: Doncs gràcies, Lluc, bona tarda.
12: Bona tarda.
4: I demà diumenge, 3 partits més amb presència catalana a la segona federació.
5: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B, a les 6, Tudelano Reus, i també a les 6, un altre duel.

0: Ganes de tornar a casa i fer un bon partit, no? A fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits de casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, no en tinc cap dubte que és, crec que és l'equip, no? Que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol no hi entén d'això, s'haurà de demostrar el camp i nosaltres es presentarem a tallar.
1: Bé, jo vinc de Girona, em vaig venir molt bé, i ho trobo incomprensible, entenc que és el que va passar. El prejudici cap a nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. És una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, per mi és un clar equip que de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan equip força ben compensat.
2: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà en joc televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre duel català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
3: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com altres, amb jugadors joves. Molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que trobarem els 3 punts. Bueno, Vidreres, bueno, ja us diu la gent, és el Fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això, i res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries, i res, aviam si aquest cap de setmana podem sopar-ne un altre.
4: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos pues, con muchas ganas, mucha ilusión que, de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo y bueno, pues al final depende de bueno, que si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
2: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs, força complicat i, a més, amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
5: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy, muy competido. Luego también hemos visto el estado del terreno de juego, que va a ser complicado. Va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente, ahora al cambiarnos de grupo hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección de nuestro estilo de juego, pero te repito, al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los 3 puntos.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: 8 i 48, vinga, parlem de la tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Avui dissabte estem pendents d'un parell de partits.
7: Sí, tenim un partit que està en joc, que és el Sant Joan Atlètic Montcada, Atlètic Lleida, de moment 0-1 favorable als lleidatans. I un altre partit que havia començat abans, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Escala i el Vilassar de Mar ja ha acabat i ho ha fet amb repartiment de punts després de l'empat a 2 al marcador.
2: L'hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
8: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans del descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borotau, entrenador del Vilassar.
9: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu. Al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates faltant 2 minuts també has de valorar el punt i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres, que tenim una altra batalla al camp de la Monta.
10: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp.

0: Per tant, en aquest sentit orgullós. Crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venint d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit de construir per créixer.
1: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
2: I a la Transmi Televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
3: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
4: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir. Però bueno, al final, quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final a l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: Doncs seguir lluitant, per ser l'Atlètic Lleida, ha fet el segon, 0-2 ja al descans el conjunt lleidatà al camp del Sant Juan Moncada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup cinquè de la tercera divisió.
5: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45, parlada l'Hospitalet, i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
2: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta, amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapolat, va perdre els dos primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives. I el Vilanova és quart, està també en zona de play-off, a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar en joc. L'entrenador de la Badalona, Genís Sampietro, analitza així aquest partit.
6: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
2: Vinga, 8:52, parlem també de la Lliga Elite, quarta jornada. Avui dissabte es juguen dos partits.
5: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però el Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà, per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat dos, l'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0, i el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic Sant Just ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
2: Demà resta de la jornada, amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
5: A les 12 del migdia, Sabadell B, Can Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell. I a les 4:05, en directe a l'Enjoc de la Xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turó Peira Singerlin.
2: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elite, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
5: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé el Prat, va guanyar 1-5, per al sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
2: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador de la Prat, veu així aquest partit de tornada.
7: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat, i l'objectiu és gros, la veritat.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. La primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot es tira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 equids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons avançat el diari Segre, confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa Coll de Dama Negra d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les 4 nits que dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Exigeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho han fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. Queda pendent a veure què farà demà el Catalunya. Ha perdut el seu partit avui en la segona jornada. Demà en la tercera doncs busca una victòria davant del Nancy per intentar doncs aconseguir passar a la següent fase, a la fase de grups, juntament amb Terrassa i Sabadell. A la Eurocup masculina, la segona màxima competició continental, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el Sena B lluitarà per la primera plaça demà en la darrera jornada, en el darrer partit, contra el Dinamo de Bucarest.
0: En futbol, el Barça torna guanyant el retorn de la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ha tornat la Lliga, el Barça amb una nova victòria, 8-8, ha guanyat el Getafe 3-0, només arrencar Gordon ha marcat, Gabriel feia el segon i ja la segona part, Koundé ha fet el 3-0. Ahir l'Espanyol va caure davant del Màlaga, veient com li empatava al minut 93.
0: I a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10, s'havien avançat. Ha empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta plaça. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Bigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Ja s'ha disputat la primera, s'enfrontaven Palau i Bigues. S'ha acabat decidint a la tanda de faltes directes i ha estat el Bigues qui ha acabat aconseguint l'accés a la final. Demà veurem qui és el seu rival. De moment està jugant aquesta segona eliminatòria a partir de les 9, Voltregà i Cerdanyola. Veurem qui acaba guanyant aquesta final, que es juga demà a la 1 del migdia.
0: Sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix en futbol. Segona Federació Femenina, grup segon, sisena jornada. L'Europa guanyant còmodament el seu partit.
1: Sí, està guanyant per golejada ara mateix davant de l'OS, que està guanyant 3-0.
0: I també guanya còmodament a la tercera divisió masculina l'Atlètic Lleida.
1: Sí, en aquest cas ho fa de visitant, juga al camp del Sant Joan Atlètic Montcada i també està guanyant per 0-3.
0: Havia acabat ja el partit del Castelldefels 1-0 a la Lliga Elite. I en bàsquet, a aquesta hora, ha d'haver començat ja el partit de l'ACB de la tercera jornada. Juga el Girona a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Treserres, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs bé, ara ja ha disputat 3 minuts d'aquest duel a Galícia. El Girona no ha aconseguit mai la victòria en aquest camp i, de moment, aquests primers 3 minuts, òbviament, queda molt, però està perdent 8-3. Està erràtic en el llançament el conjunt de Moncho Fernández, dos triples ja de Breogán, que això fa que hi hagi una curta diferència de 5 punts, però el Girona no s'acaba de sentir còmode. El Breogán, que a més ha guanyat les dues primeres jornades de Lliga, està amb total confiança i, per tant, serà partit complicat. De moment, 3 minuts disputats, queda molt encara en joc. 8-3, el Girona perd de 5.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, ja tenim una finalista, el Bigues i Riells, ha sorprès el Palau a la tanda de faltes directes i ara comença la segona semifinal.
1: Sí, ha acabat guanyant el Bigues i Riells per la mínima. Aquest gol a faltes directes ha marcat Gala Soler, per tant, el Bigues doncs, que aconsegueix aquesta classificació per ser a la final de demà. Recordem que juga aquesta final a 4 precisament a Bigues i Riells, a la seva pista. Ara a les 9 ha començat el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola, de moment 0-0 al marcador.
0: I a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, estàvem pendents d'un parell de partits.
1: Sí, aquí va un pèl més endarrerit de la competició. La final a 4 serà el proper cap de setmana. Tenim en joc la jornada 3. Ara mateix, Calafell-Reus, empat a 4 al marcador. I també tenim en joc el duel entre el Xum i el Caldes. De moment guanya el Xum per 2-1.
0: I amb futbol sala, primera masculina, torneig obertura, jornada cinquena. A les 9 acaba de començar el partit al Palau Blaugrana i el Barça, que ja s'ha avançat.
1: Sí, ja està dominant el conjunt blaugrana per la mínima 1-0 davant del Magna Xota. Des de les 9, com deies, al Palau Blaugrana aquest duel, però el Barça que ja domina.
0: Fort xut de Touré, no ha pogut fer absolutament res al porter del Magna Xota. I acabem amb hoquei gel, Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina. Quarta jornada ha començat també ara mateix el partit del Barça.
1: Sí, des de les 9 en joc el duel entre el Barça i el Majadahonda i aquí de moment no hi ha gol, 0-0 al marcador.

0: 9 i 9 minuts, vinga, som els d'Alan Joc, segona hora del programa, i és moment de parlar de bàsquet amb més detall d'aquesta tercera jornada a la Lliga ACB, i ens deia el Marc Tresserres de Girona FM que de moment el Girona havia començat perdent. Reacciona el conjunt gironí, Marc.
1: Doncs mira, havia reaccionat una miqueta després d'un temps mort, ara acabava d'aconseguir un 2 més un Mac McClung, que ha permès al Girona retallar diferències i col·locar-se només a 2, però altra vegada triple del Rio Breogán, que estan circulant amb molta facilitat la pilota. Ja ho hem esmentat abans, que és un equip que està començant la temporada molt bé, de mitjana en els dos primers duels de l'ACB, aconseguit victòria superant els 100 punts contra altres equips catalans com la Penya i el Manresa, i ara amb 5 minuts disputats ja ha clavat 13 punts al Girona amb 3 triples. Per tant, ara el Girona haurà d'intentar tancar millor i frenar aquesta circulació de Rio Breogán i intentar també, doncs, en atac, trobar les millors situacions per competir aquest partit. De moment, mitjans del primer període, Breogán 13, Girona 8.
0: Doncs de moment una miqueta més igualat el partit, però el Girona acabarà de defensar millor aquestes accions. I el diumenge, demà diumenge, juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, el Lleida ho farà a partir de les 12 del migdia a la pista de l'Obradoiro, aquest Obradoiro i l'Erna Lleida. També a les 12 el Quinzenàs visita ni més ni menys que la pista sempre complicada del Reial Madrid. A les 12 del migdia, ja a la tarda, a les 5 també desplaçament de la 6 Joventut, juga a la pista del Baskonia. Recordem que l'havia superat a les semifinals de la Supercopa ACB. Es tornen a trobar. El Barça a les 7 de la tarda rep la visita del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga.
0: Doncs el Lleida havia començat superbé la Lliga guanyant una pista tan complicada com la del València, però l'altre dia es va complicar la vida a casa i va perdre, i per tant demà fora la pista de l'Obradoiro vol tornar a recuperar sensacions. El tècnic del Lleida és Gerard Encuentra.
3: Tenen un equip amb molts punts, no? Estan en aquest inici jugant un molt bon bàsquet, coneixem, doncs, bueno, doncs tenen una senyal, no, identificativa dels equips de l'EPI, estan jugant molt bé, amb molta, com et diria jo, amb molta fluïdesa, amb molta confiança en atac, i després és un equip molt sacrificat en defensa, no, que corre, que lluita, que intenta. Jo els equips de l'EPI no els he guanyat mai encara. Esperem que pugui ser la primera, però bueno, és un equip, pues, que tenen, ja et dic, el Brandon Childress, no, amb molts punts, el Barrueta, el Barcelo, tenen molts jugadors amb molts punts, no?
0: Doncs a veure si l'Ilerna Lleida aconsegueix demà la victòria. Complicat també ho tindrà el Manresa a la pista del Reial Madrid, un Manresa que ha perdut els dos primers partits i a sobre ara ha d'anar a una pista tan complicada com la del conjunt blanc. Diego Campo, el tècnic manresà, ho veu així.
4: Antes de intentar guanyar hem de preparar-nos molt bé física i mentalment. Sobretot estas dues, no tàcticament, sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean más de 2 puntos, es decir, 2 puntos son 2 puntos, 3 puntos son 3 puntos, nos puede afectar. Igual que si fallen o cometen algún error, pues debem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè hem d'assumir la qualitat del rival, però això no pot, bueno, pues, que nos entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses, que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
0: Doncs el Manresa, que buscarà la primera victòria una pista complicadíssima com la del Reial Madrid. La Penya també busca una pista complicada com la del Baskonia al primer triomf, perquè recordem, va perdre el primer partit i la setmana passada no va poder jugar pel temporal. Emir Suleimanovic veu així la visita a Terres Basques.
5: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien a final de temporada de buenas posiciones también. Competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
0: Doncs a les 5 aquest Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València, partidàs al Palau, un Palau on el Barça va guanyar el primer partit davant del Coruña, però la setmana passada va caure a Múrcia, vol recuperar sensacions també al conjunt blaugrana, on juga, entre d'altres, Tosun Ewoman.
6: És un partit que es podia guanyar sens dubte. Simplement hem anat mig segon tard a tot arreu. Hem estat una mica lents en atac, la pilota no es movia de la mateixa manera, no corríem tan ràpid. En defensa hem encaixat triples d'un gran tirador, cosa que no pot passar. Així que simplement hem anat un pas tard en algunes d'aquestes jugades. Crec que anirem millorant cada partit, cada dia d'entrenament. Nosaltres ens sentim bé internament amb la manera com estem construint, però volem guanyar ara. Aquest és l'objectiu de cada partit. I aquest era un partit que es podia guanyar aquesta nit, segur.
0: Doncs Tosun Ewoman ha comentat la derrota a l'Eurolliga davant dels Algiris Kaunas del Barça.
2: Sí, un Barça que va perdre 81-88. Amb el partit de demà amb el València, el Barça encadenarà 4 partits al Palau Blaugrana, perquè dimarts rep la visita també en Eurolliga del Maccabi i divendres Olympiacos.
0: Doncs així estan les coses. Per cert, segon gol del Barça de futbol sala. Assistència en profunditat, Antonio Picadeta d'Adolfo fa el segon al conjunt blaugrana, 2-0. I vinga, més bàsquet. Lliga femenina Endesa, tercera jornada. Els dos equips catalans juguen demà diumenge.
2: Sí, demà a partir de les 6. El Cadí, la seu visita la pista del Mallorca-Palma, un dels equips que sorprenés aquesta a inici de temporada, ascendit i amb una bona plantilla. Per tant, un duel complicat li espera demà al Cadí la seu. I a 2:15, Espart Girona-Jairis.
0: Doncs el Cadí de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, però és que l'Uni Girona sorprenentment ha perdut els dos primers i per tant buscarà la primera victòria davant del Jairis i amb ambient una mica enrarit també a la roda de premsa avui de Roberto Íñiguez.
7: Estem molt contents per la victòria endavant de Leganés, però la Lliga no para. Diumenge tenim otro nuevo repte endavant de Azul Marino. Probablemente un de los mejores rosters de la competición, pero pienso que tendremos las nuestras opciones. Necesitem fer un molt bo partit en defensa, un molt bo partit en la batalla del rebot, un molt bo partit defendiendo a las estrellas que ellas tienen, Clara Holm, Alba Torrens, Kyle Alexander, Green.
0: És Pepe Vázquez, el tècnic del Cadí la Seu, comentant aquest partit tan complicat a la pista de la Mallorca-Palma. Molt bé, Pepe Vázquez, també, doncs, esforçant-se a parlar a català. I, com dèiem, l'Uni Girona que rep el Jairis, i això deia Roberto Íñiguez.
8: He escuchado, he leído algunas cosas sobre mí de que me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Tengo una actitud de que quiero el dinero y largarme. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que quien me conoce aquí sabe que estoy más comprometido e implicado que nunca. Yo vine aquí porque un amigo me llamó en un momento dado de una crisis estructural y deportiva. Hay muchas cosas que cuando pienso en Girona son todas de agradecimiento y lo voy a hacer, aunque sea el último que haga aquí como entrenador, que casi seguro será el último. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es su mierda. Y que sepan que para mí son una mierda pinchada en un pan.
0: Contundent, Roberto Íñiguez, en aquesta roda de premsa prèvia al partit entre Uni Girona i Jairis. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, els dos catalans juguen demà.
2: Sí, també tenim el Lima Horta i la Penya, que juguen demà. Els dos al migdia, el Lima Horta juga com a local, rebrà la visita del Melilla a partir de les 12 del migdia, i la Penya juga com a visitant a la pista de l'Unicaja Mijas a partir de 1:15.
0: En tots dos casos només han pogut jugar un partit pel temporal de la setmana passada, això sí, amb sengles victòries. I una categoria per sota, Lliga Femenina 2, grup B, segona jornada. Aquesta jornada de dissabte ja ens ha deixat diversos marcadors.
2: Sí, tres partits ja finalitzat. El duel entre el Mataró i el Manresa Club de Bàsquet Femení ha acabat amb victòria del Mataró 64-37. El duel entre el segle XXI i el Claret se l'han portat al segle XXI 72-69 i el Bàsquet Almeda ha perdut a la pista del Baracaldo 60-43.
0: Doncs demà quedarà encara un últim partit.
2: Sí, perquè el TGN Bàsquet Alacant es jugarà el dilluns a les 11 del matí i demà doncs, hi haurà aquest duel entre el GEC i el Viladecans a partir de les 11 del matí.
0: Doncs déu-n'hi-do ahir, contundent. La victòria del Mataró sobre el Manresa, 64-37. Com ha anat tot plegat, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa?
9: El Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, ha saldat amb un èxit rotund el seu primer compromís de la temporada a la Lliga Femenina 2. L'equip mataroní ha pallissat de valent un Manresa que només ha resistit les embranzides del rival durant el primer quart de partit, període que ha acabat amb un mínim 12-10 a favor del Roma Coruma. El domini en el marcador ha estat de les locals, però en cap moment s'han pogut desempallegar de les del Bages. Ha estat en els últims 5 minuts del segon període quan el Roma Coruma ha aconseguit obrir una escletxa considerable i a la llarga definitiva en l'electrònic. El descans s'hi arribava amb un 35-22 a favor d'un Mataró, liderat per una estel·lar Berta Montblona, que s'ha convertit en un autèntic malson per al Manresa. La jove jugadora de 17 anys que ha fitxat aquesta temporada pel Roma Coruma, provinent del Sant Feliuenc, ha anotat un total de 23 punts i s'ha convertit en la gran protagonista del partit. Els 13 punts de marge favorable a les de Toni Saez de l'equador del partit no han fet altra cosa que augmentar la segona part. Al final del tercer període, les mataronines trencaven la barrera dels 20 punts d'avantatge. Amb el 48-28 en el marcador, només una davallada molt poc probable en els últims minuts podia impedir una victòria del Roma Coruma. No ha estat així ni de bon tros. El Mataró no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha acabat guanyant per un claríssim 64-39.
0: Vinga, i en bàsquet, segona FEB, grup B, segona jornada, un partit avui i un altre demà.
2: Sí, el Bisbal ha perdut 64-88 davant el Sant Antoni i demà el Prat, a 2:15 del migdia, rep la visita del Ciutat Molina.
0: A la tercera FEB, grup C, resultats de la jornada 2.
2: Sí, a CC Tecla Sal ha acabat amb victòria del CC 82-53. El quart Calvià el tenim sense referències, el Montgat Castelldefels 40-41. De moment no ha acabat aquest partit. El Ciutat d'Inca Mataró 95-73, l'Esparreguera ha guanyat 81-71 al Mollet, a la Tarragona davant del quart s'ha imposat 101-83 i el duel entre el Vic i el Granollers està en marxa, domina el Vic de moment 45-35.
0: I d'altra banda el grup CB, segona jornada de moment amb aquests marcadors.
2: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Roser Igualada 30-33, la resta de partits ja resolts, l'Artés ha perdut de 2-90-88 a la pista del Tuera. L'Hospitalet s'ha imposat 90-82 a Les Castells. El Mollerussa Samà ha acabat amb victòria del Mollerussa per 79-66 i el duel entre el Navàs i el Barbastre finalment es jugarà el 8 de desembre.
0: Doncs així està el bàsquet. Anem a parlar d'handbol.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, doncs a les 9 i gairebé 23 minuts comencem a repassar la jornada de l'handbol a la Lliga Sobal, cinquena jornada. Ahir va jugar el Granollers.
2: Va jugar i va perdre, i d'un únic gol de diferència a la pista del Ciudad Real va acabar perdent per 34 a 33.
1: Doncs és la primera derrota de a la Lliga Sobal aquesta temporada del Granollers, en aquesta pista sempre complicada com és la del Ciudad Real. Així l'analitzaven el tècnic Antonio Rama i també al jugador Ferran Castillo.
3: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro. Poca aportación en portería, defensa muy blandita y no hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
4: Bueno, ha sigut un partit molt dur, aquest camp el coneixem tots, que apreta molt, i bueno, crec que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot. Però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: Doncs una llàstima aquesta derrota del Granollers, que ara cau a la setena plaça amb 6 punts. D'altra banda, el Barça jugarà demà.
2: Demà a la pista del Villa de Aranda a partir de 12:45 del migdia.
1: Així ho veu el jugador blaugrana Adrián Sola.
5: Sí, un partido que, bueno, contra un Villa de Aranda que ha empezado un poco regular la temporada, pero que sí es un equipo que siempre aprieta mucho en su casa, que su afición le ayuda un montón, y es un equipo que este año ha hecho grandes fichajes, como Philip, Artur Parera, y bueno, tienen un gran entrenador, lo conozco bien personalmente, y sé que prepara bien a sus jugadores, y bueno, será un partido difícil, desde luego.
1: I pel que fa a la divisió d'honor femenina, cinquena jornada, déu-n'hi-do el partit entre Granollers i Lanzarote.
2: Sí, ben igualat, i de fet ha estat un gol que ha acabat decidint el vencedor. S'ha emportat la victòria al Granollers per 31 a 30 davant del Lanzarote.
1: Els últims segons ha aconseguit la victòria el conjunt que entrena Josep Morales i on juga Cristina Polonio.
6: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les línies de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
7: Bueno, contentas con los dos puntos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos. No hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: Doncs així estan les coses. I d'altra banda, en una categoria per sota, la divisió d'honor or femenina, tercera jornada, ara mateix està jugant al Lleida.
2: Sí, un partit que ha començat a les 8 del vespre. El Lleida juga a la pista del Bolaños, de moment va per darrere el marcador, amb el 30 a 24 que hi ha ara mateix al partit.
1: A tot això, el Palau Blaugrana augmenta diferències al Barça.
2: Sí, el Barça ara està dominant amb un altre gol d'Adolfo, n'ha fet dos, el primer Touré, dos d'Adolfo, de moment 3 a 0 davant del Magna Xota.
1: I el resultat definitiu, a la segona federació femenina, guanya el seu partit l'Europa.
2: Sí, ha acabat guanyant l'Europa 3 a 1 davant de l'Osca.
1: S'està fent fort a casa, on ha guanyat els 3 partits, tot i que un per alineació indeguda li van donar per perdut. Vinga, ens aturem 3 minuts, continuem parlant d'handbol, d'hoquei patins, de moltes altres coses, a la darrera mitja hora de l'enjoc.
8: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira...
9: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
10: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
11: Farts de iodes venedors de fum...
10: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
11: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
10: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
11: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
10: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
11: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
9: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que les girafes tenen un acord de no agressió en la seva lluita pel domini? Encara que semblen criatures pacífiques, els mascles de girafa s'enfronten a batalles de colls per establir la jerarquia i obtenir accés a les femelles. Aquestes baralles, conegudes com a necking, consisteixen que les girafes s'enfronten colpejant-se amb els seus colls llargs i forts, de vegades durant diversos minuts. El curiós és que, malgrat que aquestes batalles poden semblar violentes, poques vegades resulten en lesions greus. Els mascles lluiten per mesurar la seva força i habilitat, i el guanyador sol ser qui pot mantenir la calma i la resistència més temps. Després de la baralla, el vencedor pot reclamar l'oportunitat d'aparellar-se amb les femelles mentre que el perdedor es retira sense causar danys permanents. El procés és una mena de ritual de dominància que minimitza el risc de lesions greus, ja que les girafes no s'ataquen directament amb les banyes, sinó que utilitzen els colls com a mitjà de defensa i atac. Aquest comportament també ajuda a mantenir l'equilibri en el grup, assegurant que els més forts i aptes tinguin l'oportunitat de reproduir-se i transmetre els seus gens.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9:15 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit de Lleida a la divisió d'honor or femenina.
2: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. A Lleida, l'únic representant català, ha perdut. Ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30 a 24. Doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
1: Una categoria per sota, tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans. Segona jornada i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
2: Sí, tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes. De moment 14 a 19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat. El duel entre el Sant Cugat i l'Almassora ha acabat perdent el Sant Cugat 30 a 34. I s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salic Cru amb Mubac La Roca. Havia guanyat el Mubac La Roca per 22 a 23.
1: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan García.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El matx ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
1: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
2: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Arc Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
1: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
2: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27 a 33.
1: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans. Quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
2: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23 a 19. La resta de resultats ja definitius. Victòria del Sant Cugat a la pista de les Plugues 32 a 40. Victòria del Sant Vicenç a la pista de Sant Esteve Palau Tordera 24 a 32. El Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols, 35 a 32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35. I el duel entre el Garbí, Palafrugell i la Roca se l'han portat la Roca per 25 a 36.
1: I d'altra banda, demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
2: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B, Calella i Bordils, Sant Joan d'Espí.

0: a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins. Sí, comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 a Bigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Bigues i Riells. Jugava amb el Palau, que podia ser el favorit. Doncs ha estat el Bigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs, ha enviat el Bigues en aquesta final. L'altra semifinal la juguen Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final, a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Bigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a l'Anna Freixa i a l'Albert García. No se'ls escapa a ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 i s'ha decidit a directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Doncs felicitats al Bigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'enjoc. Parla Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol durant el partit. Que és quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no? En aquell moment, en aquell detall. I en aquest cas, doncs, els entrar a la bola la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregós, també amb precisions, contres, però que sí que és cert que les punteres han estat molt encertades i a les jugadores n'hem sabut com fer un gol.
0: Doncs victòria del Bigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador d'aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat. Un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol. I content amb l'actitud dels jugadors. Tenim tres a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat el Jolaseta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça, Atlètic, Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B, Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos. Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata, en un partit disputat a la 1 al migdia al Pavelló d'Esports d'Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt olotí ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prat amb un llançament exterior, marca de la casa del jugador olotí, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i, per evidentment, per l'avantatge olotí. El Dominicos ha sigut capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'hoquei Olot ha estat capaç de remuntar i aixecar-se. Marc Prat amb un gol d'ímpetu ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Aniol Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats aquest inici d'hoquei Lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta hoquei Plata.
0: I també a la Plata, però al grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: I tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1. I el duel entre el Palafrugell i l'Anoia B, que recordem que per primera vegada doncs, juga a Plata, el filial de l'Anoia. Doncs està guanyant el Palafrugell per 6-2. La resta de partits ja definitius, els marcadors, Vendrell 4, Alcobendas 3, victòria del Cerdanyola a la pista de l'Alcoi per 3-4. L'Espanyol s'ha imposat al Vilanova per 1-4. En el derbi, en el duel usonenc entre Manlleu i Vic, golejada del Manlleu 4-0, i el partit entre el Sant Just i el Mataró ha acabat amb empat a 4.
0: I a tot això s'estan disputant els World Skate Games a Asunción, a Paraguai. Aquesta pròxima matinada estarem ben pendents d'aquesta final femenina, perquè la selecció estatal amb molta presència catalana juga la gran final.
1: Sí, juga la gran final davant d'Argentina, qui ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs, és semblant a aquest partit o les coses canvien perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la 1 del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs, unes quantes catalanes, Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat a la prèvia del partit a l'Elsa Salvanyà i al seleccionador Sergi Macià.
6: Portugal ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs, aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs, intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs, sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
7: Bueno, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores perquè hem pogut fer la natació que volíem i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final, amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la 1 de la matinada d'aquest Espanya-Argentina, la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar tots plegats amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg ja del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cira Vella i a l'Elna Francesc. La Elna ha acabat en tercera posició, la Cira per davant en segona posició. Recordem que ja saben què és pujar al podi, perquè al Mundial de Pequín la Cira va acabar tercera, la Elna en els últims World Skate Games en va acabar tercera, per tant, les dues han pujat al podi i volen, doncs, intentar tornar-ho a pujar aquesta matinada. Serà aproximadament a les 3 de la matinada quan participaran les dues patinadores.
0: I qui ja ha guanyat la medalla d'or és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, sumant així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
8: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot del treball, de tot el campionat, i de poder treballar així amb un equip que és insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball i res, supercontentes d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Patonet, i res, a tota la gent que al final l'entrenen amb nosaltres, el dia a dia el fa amb nosaltres, que són els que ens fan millorar, les jugadores que arribem aquí. Un petó i una abraçada a tota aquesta gent que al final recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un montón.

0: la piscina de l'Echeide per 10 a 16. Quedaran dos partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja avançats el dia 6 d'octubre. Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
1: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalen la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
0: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests dos enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs, el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat a 6-20.
1: Doncs de moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. Avui 46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja dos partits.
0: Dos partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'ha emportat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
1: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: El Club Egara s'emporta el derbi de la Divisió d'Honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava el conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit, doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
1: Demà diumenge dos partits més a la Divisió d'Honor Femenina d'Hockey Herba.
0: El Polo Club de Campo a les 12 del migdia i a 2:15 Atlètic Terrassa Tenis.
1: I a la masculina, quarta jornada, dos resultats ja d'avui i dos partits més demà.
0: Sí, dos resultats negatius, perquè han perdut els dos conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit el camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 1:15 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 9:15 del vespre el Junior Polo.
1: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, partit de la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina i, déu-n'hi-do, el partit de la Sant Boiana.
0: Sí, i ha acabat amb empat 25-25 Sant Boiana Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
1: I pendents aquesta hora també de l'hoquei gel del partit del Barça a la Divisió d'Honor masculina.
0: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quarta jornada, de moment 1-1 al marcador.
1: Doncs vinga, recta final, 9:48, som els de l'enjoc.

0: El reportatge en joc.
1: El gimnasta Miquel Mañé, de Segur de Calafell, s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en el campionat disputat fa unes setmanes a Navarra. És el tercer cop que aconsegueix aquest títol mundial. Aquest és un reportatge de Jordi Graell, de Ràdio El Vendrell.
2: Miquel Mañé, gimnasta de 23 anys de Segur de Calafell, s'ha convertit en tot un referent de la gimnàstica aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
3: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina, o sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participem gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a ser.

0: dir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt bo, molt bo.
1: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
0: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
1: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
0: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que veus, no?, com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
1: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstic a Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
0: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya, com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allà dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé, la veritat que no ens podem queixar, perquè tant amb categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui nostre, com de país, com de l'esport en si.
1: En aquest sentit, Mañé li dona més valor a aquest últim Mundial per l'augment de nivell de la gimnàstica aeròbica en els últims anys.
0: El nivell és altíssim. S'ha vist un increment de nivell que és digne de veure, la veritat, perquè anys anteriors sí que continuava en nivell, però eren no les quatre persones de sempre, però sí com teníem noms i cognoms. Ara no, ara mires del primer al número, m'invento, 30, i tots són boníssims. Llavors arriba un punt que dius, esta aquí ja és un logro, i poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
1: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
0: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí i no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui aquesta atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
1: Ara, Miquel Mañé pot assegurar aquest èxit descansant uns dies a la seva segona tal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
2: 9:54, ronda final. Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
3: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic Montcada per 0-3.
2: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. de moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei lliga catalana femenina, com tenim la segona semifinal?
3: Doncs està guanyant el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
2: I a la hoquei lliga catalana masculina teníem pendent al final del Xum Caldes.
3: Sí, doncs ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria al Xum per 2-1.
2: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, al seguiment d'aquest Breogán Girona. Com el deixarem, Girona FM, a Marta Serres?
4: Doncs de moment no pinten gens bé les coses. A Lugo, l'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts al conjunt local. 9 de 17 en triples. També és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs, hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li el maig al conjunt de Lugo.
2: Perfecte. Demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
2: I amb futbol sala, com està el partit del Barça?
3: Doncs el Barça que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
2: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
3: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça. Està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
2: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció, Roger Marca al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Notícies en xarxa.
1: Els cors del Palau de la Música Catalana han escrit aquest dissabte un nou capítol de la seva història compartida amb el director de Gasolà, Gustau Dudamel. Ha estat a la Filharmonia de París, on l'Orfeó Català, el Cor de Noies d'Orfeó Català i alguns canteres del cor infantil han intervingut en el segon concert de la gira europea de la New York Philharmonic. Després de prop d'una dècada, la formació estadounidenca torna al continent per oferir fins al 22 d'octubre concerts a la capital francesa, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburg i Viena. Els cors del Palau intervenen en 5 d'aquests concerts i en l'obra En la transmigració de les ànimes de John Adams, composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. I Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufán, perquè torni a encapçalar llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba aquest termini perquè els possibles candidats republicans es presentin als vals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan es tornarà a estirar per saber si Rufián opta a la llista o hi renuncia i si pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per les eleccions generals i que estarà encapçalada per Rufián. I almenys 16 equips han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Massilles al Segrià, 11 i a Pau a l'Alt Empordà i 5, segons han avançat el diari Segre i han confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els Almacellers són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre de l'any 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en aquest moment s'està duent a terme l'últim concert dels 4 de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup usonenc ha fet sold out en les 4 dates i s'acomiada a tots els seus fans amb un repàs a la seva discografia, tocant èxits com La gent que estimo o Elefants, barrejades amb algunes cançons del seu últim disc, Fruit del deliri, Com sort de tu o Bambi. I en política, l'expedient de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit, Puigdemont demana que es dicti immediatament sentència i que es declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant en la preparació de l'1 d'octubre com en l'acció exterior de la Generalitat. I també la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit en la Mesa Nacional de la Formació que s'ha reunit avui a Barcelona. En aquesta decisió, però, s'ha de ser rectificada pel conjunt de la militància en una votació en línia que el resultat se sabrà el dilluns 12 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Primera en música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
4: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent.

Hola, companys i companyes, i tal. Hem triat aquest mix de la 20th Century Fox i el lleó de la Metro perquè avui en farem una de grossa. Innovació, originalitat, sortir de la capsa, pensament horitzontal. En definitiva, avui traurem a passejar totes les coses bones que n'hi han i un munt de parides que també n'hi han de la màgica i miraculosa navalla suïssa multiús que és la creativitat.

0: La creativitat, un dels temes sobre els quals s'han dit les bajanades més imponents de l'imperi Boirafum.
1: Bajanada número 1.
0: No us perdeu el fragment d'una entrevista de Traca i Mocador on l'entrevistador aconsegueix que l'entrevistat respongui amb una profunda profunditat, tot aclarint el gran dilema de la creativitat.
2: Hay un tema siempre candente en el mundo creativo y que es ¿de dónde vienen las ideas? Y todos tenemos amigos que dicen que sus mejores ideas les llegan en la ducha, o haciendo ejercicio, escuchando música o caminando, como dices tú. Pero también hay artistas muy famosos como Pablo Picasso, que una vez dijo que la inspiración existe, pero te tiene que llegar mientras trabajas. ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que la creatividad es algo así como una epifanía? ¿O algo que requiere esfuerzo, trabajo duro y concentración?
3: Creo que ambas cosas.
0: Grammy a la millor entrevistadora, eh? Tela, telita, tela.
1: Bajanada número 2.
0: Al tanto que tenim una apassionant reflexió del cuiner més creatiu al nord del riu Tordera.
4: Soy Ferran Adrià, soy cocinero. Para hablar sobre creatividad hay que estar serio o sonriente.
5: Bravo, bravo, bravo.
1: Bajanada número 3.
0: Aquesta no té preu. Us canviarà la vida. Us desvetllarà, per fi, el misteri de la creativitat.
6: Què és la creativitat? La creativitat és la capacitat que tiene toda persona de crear.
0: Ai, senyor, senyor, senyor, i això no ha fet altra cosa que començar...
7: Coaching Tony!
0: Avui, a Coaching Tònic, a la secció d'en Vox Boni i d'en Paulo Coelho, els conills més creatius de la història recent, per cert, tots dos tenien una gran inventiva. En Vox se l'inventava per menjar pastanagues, el Coelho per menjar els tarros a ments fràgils i sense paraigua. Doncs això, a Què hay de nuevo, viejo, pentinem una altra obra d'art en forma de frase feta d'en Coelho.
8: L'amor és l'única cosa que activa la intel·ligència i la creativitat. Cosa que ens purifica i ens allibera.
0: Sentint això, penso que en Paulo no va estar enamorat mai, mai, mai.
7: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us porto una proposta que demostra que d'històries mínimes i aparentment intranscendents poden sorgir 19 contes. Això és creativitat. Es tracta de la bicicleta estàtica del gran Sergi Pàmies. I ja que parlem d'en Sergi Pàmies, escoltem com defineix amb certa, diguem-ne, creativitat els nostres estimats coachs.
9: Això vull deixar-ho clar. Perquè jo aquí hi ha molta gent i jo no controlo. Vam quedar que jo seria el teu coach.
10: Sí.
9: És a dir, quan tu tinguis un problema o una consulta, jo faré veure que sé alguna cosa i et donaré consells, sí, que és el que fan els coach.
10: Ens estafaràs una mica.
9: No és ben bé estafa. És, a veure, comencem per aquí. És empatia. Ve algú.
10: Pregunto.
9: Preguntes i esperes a que acabi la resposta. Si s'enrotlla molt... D'alguna manera li fa...
10: Com ho fas? És a dir, en el cas del Jordi, que veia que aquí, per
9: empatia,
10: exemple...
9: Empatia?
10: Empatia.
9: Empatia, el mires als ulls i dius... Però, perdona, el toques. El coach toca molt. A vegades, gairebé al límit del delicte. És a dir, el coach toca.
0: Aquest presentador no es fa responsable de les opinions dels nostres... dels nostres... dels nostres.
11: Obon, Xavi Obon.
0: A tot procés creatiu mai es pot dir mai més. I això, justament, és el que va dir en Sean Connery el 1971, just en acabar de rodar la pel·lícula Diamants per a l'Eternitat.
12: Mai més tornaré a ser James Bond.
0: I es veu que la seva dona li va etzibar...
7: Mai diguis mai més!
0: I pataplam! El 1983 va fer bo el consell de la seva dona i, previ passar per caixa, gling, gling, gling, gling, gling, va protagonitzar la pel·li Bond que avui pentinarem. Never say never again. Mai diguis mai més.

En aquesta pel·lícula, la cançoneta de fons la va cantar una tal Lani Hall. Curiosa elecció de la d'aquesta cantautora. Jo la coneixia de la seva etapa com a vocalista de Brasil 66 amb el Sergio Mendes. I, entre d'altres, cantava aquell Mais que nada, tarita-tita-tira-ta-tam. Que canti ella millor.

0: la Lani Hall fotent-li a la samba. Mira que coja més linda.
1: Coaching tònic!
0: Va, com que avui la cosa va de creativitat, a cançons que ens inspiren l'ànima, us he triat una de les bones. És Els Àngels ploren així, d'Estúpida Erika, una banda d'indie-pop rock alternatiu originària de Terrassa. Per cert, us explico el procés creatiu del nom del grup. Segons va explicar el seu cantant i compositor, Lluís Bòria, Erika és un nom d'origen germànic que significa la que sempre regnarà. A partir d'aquí van construir el joc de paraules. L'estupidesa és allò que sempre regnarà. Amb 5 quintars de creativitat ens parlen dels àngels. La lletra diu: n'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos, però tots intenten riure per viure.

coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan seguros. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos. Però tots intenten riure per viure.

0: Ai, la creativitat, aquesta paraula màgica que ho cura tot, et diuen...
1: Sigues creatiu i triomfaràs.
0: Clar que sí. A la feina, el cap et demana pensar fora de la caixa mentre et té tancat en una oficina de 3 metres quadrats amb Excel i deadlines impossibles. I a la vida personal és encara millor. Et diuen coses com ara...
1: Utilitza la creativitat per millorar la teva relació.
0: I tant! Per això, quan discuteixes amb la parella, en lloc de callar, proposes solucions innovadores com...
1: I si fem una dansa interpretativa per expressar els nostres sentiments?
0: Resultat, divisió de béns en menys de 7 dies. I a les empreses encara és millor. Et donen pòsits de color groc i et diuen...
1: Allibera la teva creativitat. No hi ha idees dolentes.
0: Perdona? La idea de posar pinya a la paella existeix, eh? I el meló pernil? El meló pernil creatiu per la part dels meus escrots. En fi, la creativitat està molt bé, però últimament s'ha convertit en una paraula màgica per vendre fum amb una presentació de PowerPoint i música inspiradora. I al final, l'única idea realment innovadora seria que algú digués... No ho sé. O que digués... Noi, no ho he entès. Això sí que seria revolucionari i creatiu.
2: Algú me'l pot tornar a explicar, sisplau? No entès res.
3: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
0: Diuen, els que diuen que hi entenen, que per ser creatius hem de fugir de la lògica, del pensament analític i d'un cert ordre i rigor. Es veu que de vegades funciona, però d'altres... D'altres passa el que passa.
4: Hoy estoy aquí y el día 15 a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
0: Molt bé, Mariano, tu sí que vius permanentment fora de la caixa. Com diries tu, vius en un universo paralelo. I jo dic, paralelo, Mariano Rajoy. M'ha fet gràcia aquesta.
1: Coaching!
0: Nosaltres també volem sortir de la caixa i veure què passa quan la creativitat no està ben entesa al món de la parella. Sense cap rubor, ens hem deixat anar i reproduirem una nova situació d'en Miki i la Cari. Malgrat no ho creieu, per escriure el guió no hem ingerit beguda alcohòlica alguna ni consumit cap estupefaent, que consti en acta.
5: Miki? Miki, què està passant ara al menjador?
6: Cari, no t'espantis. Estic revolucionant la vida domèstica.
5: L'última vegada que vas dir això, la torradora es connectava al wifi. Però només per insultar-me.
6: Bueno, això era un prototip. Ara he creat el primer paraigua intel·ligent.
5: Ah, sí? I què fa?
6: Doncs quan detecta la pluja, s'obre.
5: Ah, com tots els paraigües des de fa 200 anys.
6: Sí, però aquest ho diu abans amb una veu molt agradable.
7: Compte, Miki. Estàs a punt de mullar-te.
5: Fascinant. Has invertit 3 mesos per inventar una mare.
6: Sí, bueno, però... Mira, espera. També estic acabant una nevera ecològica.
5: I què fa?
6: Doncs que no refreda.
5: Perdona?
6: Sí, així estalvia electricitat.
5: Miki, això no és una nevera, és un armari.
6: Sí, un armari, però amb consciència mediambiental.
5: Tens un do espectacular per gastar diners i acabar inventant objectes que ja existeixen, però amb una versió pitjor.
6: Cari, això se'n diu innovació.
5: No, Miki. Innovació és inventar alguna cosa útil. Tu has aconseguit que un rellotge tingui antecedents penals.
6: Doncs espera a veure el meu projecte estrella.
5: A veure, sorprèn-me.
6: És un aspirador que escampa la pols de manera artística.
5: Ah, un ventilador?
6: Sí, però molt més car.
5: Miki, porto 15 anys casada amb tu. He vist com intentaves fer una bicicleta quadrada, un microones de llenya i un raspall de dents amb Bluetooth.
6: De fet, encara hi treballo.
5: Doncs jo també estic treballant en un projecte.
6: Ai, sí, Cari. Amb quin?
5: Un invent meravellós.
6: Ai, Cari, explica.
5: Mira, es diu advocat de divorcis.
6: Oh. I porta intel·ligència artificial?
5: No, Miki. Porta sentència ferma.
6: Oh, yeah.
3: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
0: Doncs això, entre saviesa i parides, avui anem de creatius tot parlant de la creativitat. L'art de veure les coses d'una altra manera, d'escollir allò que sí, en comptes d'allò quan et diuen ja veuràs com sí. I voluntat. La creativitat demana molta voluntat, com la que té en Ramon, que li pregunta en John com pot ser el millor raper del món. Ull! I també com pot ser el millor Ramon del món. Ens ho canta en Ramon Garriga, altrament dit Carles Carolina, a la cançó A peu pla.

0: Coaching Tònic.
1: Amb el sincer desig que en Ramon acabi sent el millor raper i el millor Ramon del món, anem a buscar la part positiva a la creativitat, que la té. Avui us demostraré que es pot combatre les dites més baboses, ensucrades, pseudofilosòfiques i emboiradores, emboiradores i plenes de fum, amb unes descripcions parides amb una bona dosi de creativitat. Sí, perquè això és possible. Allevant aquestes descripcions, aquestes definicions. No us les perdeu.
2: Heroi.
3: Individu que, a diferència de la resta, no va tenir temps de sortir corrent.
2: Treball en equip.
3: Possibilitat de fotre-li la culpa als altres.
2: Modèstia.
3: Reconèixer que un és perfecte, però sense dir-ho a ningú.
2: Llengua.
3: Òrgan sexual que alguns degenerats fan servir per parlar.
1: I l'últim que us regalo en versió original sense subtítols.
3: Dime con quién vas y te diré si vengo.
4: Un programa per a ments brillants.
1: És que és una veritat absoluta que tothom pot ser creatiu. Va, que avui estic rescatant frases fetes i dites que faig servir a les meves classes. Això ha quedat més pretensiós que posar moixernons al fricandó i esperar veure llumetes de colors.
5: Si penses que ets massa petit per innovar intentant ser diferent, és que no has dormit mai amb un mosquit a l'habitació. Proverbi africà.

0: com sona. Tothom pot ser creatiu, però com? Què cal? Com arribar-hi? La resposta més simple de totes, basada en el poder del nostre subconscient, és fer una passejada. Quantes idees hem tingut mentre estàvem nedant, anant en bicicleta, caminant, treballant al jardí, rentant els plats o conduint? Però diuen, els que diuen que en saben, que hi ha tècniques, disparadors de creativitat, coses que passen que fan que es disparin camins inexplorats de la nostra ment. I si necessitem que passin coses, els catalans ho tenim de buten.
1: Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
0: Hacen cosas. No saps l'alegria que ens vas donar, Mariano. Mira, ha estat dedicar el programa a la creativitat i pensar en tot moment en tu. Mariano, Mariano.
2: Coaching Tònic.
0: Us posaré com a exemple d'una de les ximpleries que millor defineixen el fum dels disparadors de la creativitat i és la poma que diuen que li va caure al cap al Newton i li va fer disparar una creativitat que el va portar a la teoria de la gravetat. La fake més gran des de que es coneix la poma Golden. Escolteu, imagineu-vos el tio Newton allà assegut sota un pomer pensant en, no ho sé, pensant en res important. I de cop, pataplof! Una poma li fot al cap, i en lloc de dir, collons, quin mal, i anar a buscar gel, ell va i diu, oh, les coses cauen. Deu ser la gravetat. Clar, perquè abans del 1666, la gent anava pel món pensant que les pomes volaven cap amunt o que es quedaven flotant perquè eren indecises. Gràcies a una poma cabrejada, Newton va inventar la teoria que explica per què no sortim disparats de la Terra com si fóssim taps de cava. Mira que n'és de patètic. El descobriment més important de la física moderna gràcies a una fruita amb una bona punteria. Si hagués estat una pera, ara estaríem tots levitant.
3: Coaching Tònic, i no et creguis tot el...

deixem-nos de pomes i peres i agafem les bicicletes de Blaumut i escoltem una oda sobre els somnis, el pas del temps i la manera com interpretem la realitat.

0: la vieja?
1: Tot bé, gràcies, Vox. I va, Vox, avui que anem de creativitat i abans de la frase del teu tocaio Coelho, il·lustra'ns amb alguna de les teves mítiques seqüències i ens demostres la teva creativitat per fer que els trets del caçador Elmer els rebi el Pato Lucas i no pas tu, Vox.
0: Temporada de patos, temporada de conejos. Temporada de patos, temporada de conejos. Temporada de conejos,
2: temporada de patos.
0: Temporada de conejos.
2: Yo digo que es temporada de patos, así es que... ¡Fuego!
3: Intentémoslo de nuevo, ¿eh, amigo?
0: De acuerdo.
3: Solo que yo comenzaré esta vez.
0: ¡Correcto!
3: Temporada de conejos.
0: Temporada de patos.
3: Temporada de conejos.
0: Temporada de conejos.
3: Temporada de patos, fuego.
1: Temporada de patos, temporada de conejos. Mítica escena on, com sempre, pringava el Pato Lucas, que, per cert, era molt menys creatiu que en Vox. Va, canviem de conill. Agafeu-vos fort, que avui tenim el Paulo Coelho i una de les seves frases estratosfèriques, aquest cop sobre la creativitat.
4: L'amor és l'única cosa que activa la intel·ligència i la creativitat. Cosa que ens purifica i ens allibera.
1: L'única? Fantàstic. Ara resulta que Einstein devia estar perdudament enamorat de les equacions, Dalí dels seus bigotis i l'inventor de l'IVA pel que es veu d'un inspector d'Hisenda. No ho descarto. Si el que diu en Paulo fos cert, els departaments de recursos humans haurien de substituir les reunions per cites romàntiques i els premis Nobel es decidirien a Tinder. Potser el problema no és Coelho. Potser simplement viu en un univers on l'amor no fa roncar, no deixa mitjons als passadissos, no envia notes de veu de 9 minuts i no diu mai aquella frase immortal. No, no estic pas enfadat. Amb la mateixa credibilitat que un polític prometent austeritat. Gràcies, Paulo, gràcies. Sense tu no sabríem que el millor lubricant per al cervell és un cor trencat i una playlist de reggaeton trist. Has parit una frase profunda, molt profunda, tan profunda com un pou. Paulo. Sí, sí, es veu que segons Paulo Coelho, l'amor ens fa creatius i intel·ligents, però horror en el supermercado, terror en el ultramarino. Mireu què diuen els que diuen que ho saben tot del que els passa als intel·ligents.
5: Estudios demuestran que la gente inteligente es menos feliz que la gente promedio y estos son los factores. Piensan demasiado las cosas y eso les genera obsesión. Sus altas expectativas casi siempre terminan en decepción. Se exigen demasiado y se frustran al no cumplir sus metas. Por eso dicen que la ignorancia es felicidad.
1: Don Res, ya sabeu, quan més tontos, més feliços.
6: Arroba escaltera, porque no hay pasto para comer.
7: Con Gin Tonic. Els llibres que m'han ajudat o no.
1: Avui, a llibres que m'han ajudat o no, passem pàgina perquè us porto la bicicleta estàtica d'en Sergi Pàmies. La bicicleta estàtica és el llibre perfecte per qui vulgui comprovar que fer-se gran consisteix, bàsicament, a pedalar molt sense anar enlloc. Sergi Pàmies converteix divorcis, records, pares, fills i petites desgràcies quotidianes en contes que fan somriure just abans de deixar-te una mica tocat. El seu sarcasme no és sorollós, és d'aquells que et claven una agulla mentre et fan creure que t'estan fent una carícia. Quan acabes el llibre, no saps si riure de les misèries dels personatges o preocupar-te perquè t'hi has reconegut massa en algun d'aquests personatges. I abusant de parides d'en Pàmies, he pensat que ens podria ajudar a desvetllar un altre dels misteris de la creativitat. Pot ser avorrit un tio creatiu com ara en Pàmies, per exemple? Ens ho explica, Sergi? Sergi Pàmies, totus tuus.
8: No, a veure, aquí hi ha un problema filosòfic. Són coses perfectament compatibles. O sigui, un tio avorrit no s'avorreix mai. Precisament per això és avorrit. La gent que no és avorrida es passa el dia fent coses i proposant als altres fer coses. I implicant a altres en les coses que volen fer per no ser avorrits. Però l'avorrit no. L'avorrit és avorrit i, en conseqüència, no s'avorreix. Perquè sempre té coses, llegir, passejar, badar, dormir, reflexionar sobre la decadència de l'univers... O sigui, qualsevol cosa el té entretingut.
1: Com dirien a Binèfar, Grande, Pàmies! Grande!
9: Coaching Tònic!

Me llamo Obón, Xavi Obón. Avui, a Me llamo Obón, pentinem la maniobra més creativa de la saga Bond. Mai diguis mai més. Never say never again. Perquè és una entrega pirata, però no és pirata. És a dir, és pirata perquè va sense el control de la família Broccoli, els que produïen les pel·lícules oficials del Bond, o sigui, el Broccoli Team.

Never Say Never Again, el film on en Sean Connery, després de jurar que mai més tornaria a fer Bond, torna. Per què? Per diners? Per glòria? O simplement perquè algú li va dir: sí, Sean, vol ser un Thunderbolt altre cop, però amb menys pressió i més arrugues? És el Bond oficial, però no, com us dèiem abans, és el Bond pirata. El remake no autoritzat que fa olor a... mira, hem aconseguit en Connery i ara posem-hi el que calgui. El dolent, Klaus Maria Brandauer, fa de Largo i sembla més un villà de teatre europeu que una amenaça nuclear. Kim Basinger està preciosa i despistada. I Connery, bé, en Sean Connery té 52 anys i es mou com si cada salt li costés una factura del fisioterapeuta. En resum, és el film que demostra que never vol dir fins que et paguin prou i passis per caixa. En Connery torna, el públic aplaudeix i després tothom torna a preferir el Bond oficial. Genial. Pel que fa a la cançó, doncs, sense pena ni glòria. La Lani Hall, com moltes dones d'aquella època, bé, i encara d'aquesta, a moltes informacions se la coneixia més per ser la dona del Herb Alpert, que per la molta i bona música que va fer a la seva carrera. La cançó, doncs, la veritat és que gairebé ningú se'n recorda. Tornem a tenir aquí la noia Bond com a protagonista de la cançó i que, presumptament, aspira a fotre canya al Bond. Però, no sé jo penso que no se'n surt. Va, anem a pentinar la traducció de la lletra.

0: Mai diguis mai mai. Never say never again.
1: Mai. Mai diguis mai mai. Mai. Mai diguis mai mai.
0: Mai pots dir d'aquesta aigua no em beuré, ni aquest capellà no és mon pare.
1: Entres en una habitació. Una dona pot sentir la calor.
0: Ja hi som. Nyac-nyac al canto.
1: Una sola mirada és una garantia. Les nits podrien ser llargues i dolces. El missatge és clar. Com res que hagi conegut abans, però com més escolto, oblida't dels plans a llarg termini, perquè aquest home té els seus.
0: Veus? Això m'ha agradat. Viure

0: No em facis riure.
1: Però tot i així, jo bé podria ser la dona que t'arribi i t'ensenyi a no dir mai, mai. T'ho pregaré, t'aconseguiré, t'ensenyaré, et prendré.
0: No, sí, bones intencions ja les té la Fadrina. Però a la peli, com que en Bond, en Sean Connery, ja havia posat proa cap als 60, resulta que va desaparèixer misteriosament i es veu que al final era perquè tenia hora per una eco prostàtica. Au, i té en...
2: Coaching Tony.

família, arribem al final del programa d'avui i ho farem amb una troballa de les bones. L'any 2010, aquesta casa, Ràdio Arenys, enregistrava una sèrie d'acústics a l'Estudi 3 i n'he repescat una cançó enregistrada el 30 de novembre de 2010 amb el so directe amanit pel Pol Serrano i la realització del vídeo a càrrec de la Marta Pérez Verge, persones que van deixar una gran empremta en aquesta casa. La cançó repescada és Eufòria, d'en Mazzoni. Mazzoni és el projecte, no sé si us ho he explicat, però us ho torno a explicar, si no. Mazzoni és el projecte musical del cantautor i productor empordanès Jaume Pla, i la lletra ve canipintada per tancar el programa dedicat a la creativitat. Ho tanquem amb aquesta lletra.

trosset l'essència, la filosofia. Tanco les oques al corral amb una pregunta i una resposta. La creativitat ens pot portar a la felicitat? És possible, però no us conformeu amb la felicitat. Exigiu eufòria.

0: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
1: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys, la primera. Primera música. Un cap de setmana.
4: Has vist on vius? Has vist quin entorn? El teu poble es mereix una banda sonora a l'alçada. I nosaltres la tenim. Ràdio Arenys, la primera en música.
5: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Nothing and nobody baby could ever take or stop.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

também.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys tenim un munt de bones cançons per escoltar-les durant el cap de setmana. I totes són per tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
5: No es pot arribar a la matinada sense caminar la nit. Fem-ho junts. La música a Ràdio Arenys.
6: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
7: Què estarà pensant encara?

0: de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: passar pel pack i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer flisky, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

Serves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Ràdio Arenys. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar

0: saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago, com sempre, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui? Com va?
1: Hola, molt bé. Doncs un programa més, no?
0: Un programa més, però amb una cara ben diferent, eh? Cada setmana anem encetant nous programes amb diferents cares, diferents entrevistats.
1: Sí, un programa ben diferent als que anàvem fent, no? Un tema força interessant, no?
0: No diguem el què, encara no diguem el què. És un misteri. Després també volem saludar a l'Eva Sallés, que estan aquí, doncs, tan simpàtica com sempre, amb moltes ganes, suposo. Com vens avui?
2: Avui vinc vestida de negre.
0: Vestida de negre?
2: Però amb espíritu content, encara que vinguis. Bé. Amb ganes de començar avui en aquest programa.
0: No, i a més també té...
2: A part, aquesta persona que ve avui, no sé, és una persona que dona molt bona energia i tinc ganes de començar la tertúlia.
0: Doncs molt bé, sí, perquè serà una tertúlia, perquè som una cosa...
2: Exacte.
0: No sé si ara parlarem amb ella i ens dirà si s'esperava tanta gent o no. Després també hem de saludar i amb moltes ganes també... També és una persona molt simpàtica, en Miguel Ángel Segura. Però per què rius?
2: Perquè no ho és.
0: Home, no ho és.
3: Perquè em fa gràcia.
2: Sí que ho és.
0: No, home, no. Però aquí, tots els que estem en aquesta emissora, tots som simpàtics.
2: I tant. Sí.
0: Home, a veure, uns més i els altres menys.
2: És una característica que tenim que tenir, no?
0: Clar. Home, tots ho som. El que passa que a vegades riem més o riem menys.
2: Exacte.
0: Doncs res, va, vinga. Ara... Sisplau, ara uns moments de silenci perquè hem de saludar en Joan Bosch, que és el capità d'aquest vaixell. Com estem, Joan?
3: Bé, ja podeu parlar, no patiu, que aquí estem com a casa. Escolta'm, avui agafarem una bicicleta, tots, hem llogat unes bicicletes i anirem pel bosc i, escolta'm, anirem on ens porti el caminet.
0: O sigui, va per lliure l'assumpte.
3: Sí, a veure, anirem a fer una ruta i, escolta'm, allà on ens porti el vent.
0: Bueno, està molt bé. Jo, saps quan ho havia fet?
3: Quan?
0: Quan estava al centre excursionista d'Arenys de Mar, que vam anar d'acampament a Menorca i vam anar amb bicicleta.
3: Doncs mira...
0: Llavors que estava de moda el fet de fer excursions i campaments, no sé si tu n'has organitzat algun, amb bicicleta, el que passa que tenia... Va ser el campament més esgotador de la meva vida.
3: És dur.
0: Perquè has d'estar davant, a darrere...
3: A tot arreu.
0: En fi, a tot arreu, però va estar molt bé. Amb bicicleta, mira, em recorda aquells moments i aquell campament d'estiu a Menorca.
3: Doncs vinga.
0: Doncs vinga, ja ens enfilem, no?
3: Cap a on ens porti la bicicleta.
0: Vinga. Doncs vinga, ens portarà avui a Temps de Salut, ens portarà aquesta bicicleta en un món tan antic com la mateixa humanitat, el de les plantes medicinals i remeieres, un món de saviesa popular, de coneixements transmesos de generació en generació que batega els nostres boscos, sovint fora del focus de la medicina convencional. I és que, malgrat els avenços de la farmacologia moderna, les plantes continuen sent una font inesgotable de recursos per la salut. No només perquè molts dels medicaments actuals en deriven, sinó perquè ens ofereixen una manera més natural, accessible i sostenible de cuidar-nos. En un moment en què cada cop més persones busquen alternatives al consum excessiu de fàrmacs, recuperar aquesta memòria corresponent a les plantes medicinals i remeieres no només és útil, sinó necessària, però també comporta una responsabilitat: saber què collim, com ho fem i, sobretot, per a què serveix cada planta realment. Avui, però, no parlarem de plantes exòtiques ni de remeis de països llunyans. La nostra conversa girarà al voltant de les que creixen als nostres boscos, camps i muntanyes. Plantes com el romaní, la farigola, el saúc, la malva o el dent de lleó. Aquelles que els nostres avis coneixien pel nom i utilitzaven per a les afeccions més quotidianes, com ara un mal de panxa, una tos persistent, una ferida que no acaba de tancar-se o un insomni que no ens deixa descansar. Descobrirem els seus usos populars i també aprendrem a distingir allò que és un bon remei del que pot ser un perill. Per guiar-nos en aquest viatge ens acompanyarà l'Alba Mira el Peix Camps. L'Alba és diplomada en educació social, mare, remeiera i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient, i viu a Sant Celoni.

0: En primer lloc, Alba, donar-te la benvinguda en aquí, en els nostres estudis, i benvinguda i ben retrobada de nou, perquè has vingut aquí a Temps de Salut en una altra ocasió, que ens va agradar molt, i en aquell moment va sortir la idea que ara doncs tenim i que ara doncs, bueno, ens obriràs.
1: Moltes gràcies, un plaer, un goig.
0: Un goig, molt bé. Doncs comencem l'entrevista, ens anirem intercanviant, mirarem de que això sigui una xerradeta. Un, l'altre, jo, doncs, bueno, faré com estava pensant amb en Xevi, del Barça, no?, que és el que distribueix el joc.
2: Xavi.
0: En Xavi
2: Hernández.
0: No? En Xavi Hernández, sí, em va agradar molt.
1: On està aquest, ara?
3: A Holanda.
0: Ah, està a Holanda.
1: Ah, ostres.
0: Sí, en Joan em diu que sí, també, però bueno... doncs començarem.
1: Vinga.
0: Alba, tu, entre altres coses, ets diplomada en educació social i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient, però, a més, has escollit dos. Aquesta especialitat lligada en el món de les plantes medicinals i remeieres. Perquè, clar, sembla que tot això està com desconnectat, però no. Jo crec que tu això ho deus connectar-ho, no? Per què aquesta afició i també professió, no?
1: Mira, jo sempre dic que comparteixo el que m'he caminat.
0: El que t'has caminat.
1: Amb el que m'he caminat, el que m'ha bellugat com a humana, el que m'ha fet transformar, el que m'ha ajudat a destilar, i allò, aquella medicina que he destilat, és la que comparteixo a qui li pugui servir. Llavors, jo, després d'estudiar educació social,
0: sí,
1: me'n vaig anar a viure a la muntanya amb el pare de la meva filla. Érem molt joves, 20, 21 anys, al Montseny, en una masia sense llum. Vam estar 13 mesos allà, 13 llunes. I jo sempre dic que allà vaig renéixer. I què és el que em va fer renéixer? Algo molt, molt senzill. Sentir-me que formava part del bosc. És a dir, que era una més al bosc. Llavors, al col·locar-me com humana allà integrada, allà vaig començar a rebre la saviesa. M'acostava, caminava les plantes al bosc i em venia, la connexió, em venia molta informació que en aquell moment no ho explicava a ningú. A part perquè pensava que ets a explicar com ho sento, de quina manera ho percebeixo. Clar. Ara, després de quasi 24 anys,
0: sí,
1: ja quan acompanyo passejades o tallers, soc superhonesta, però en aquells moments era... simplement em faltava connectar al bosc i allà em venia tota la informació essencial per mi. Clar, érem recol·lectors, tocàvem quasi l'autosuficiència.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, tots aquests anys de muntanya que vam estar, jo sento que allà la vida em va preparar o em va mostrar el que m'ha ensenyat, no? Me'n recordo que anava a prop de conèixer les dones dels pastors de la zona, no? Venia el pastor de la zona. On està la teva dona? A casa. Vull conèixer-la. I escoltava i parlava amb la dona i la dona m'explicava coses. Sempre aquestes dones grans del Montseny em deien: però tu en saps més, tu has estudiat, tu llegeixes. Ja, però jo...
0: És l'experiència.
1: Jo vull
0: és
1: que em donis aquesta saviesa de connexió, sí, ancestral. Sí. I per sort vaig tenir la gran sort que les meves mestres van ser aquestes dones sàvies del Montseny.
0: Clar que sí. Llavors, mira, m'agrada el quan dius que quan vas anar a viure en aquesta masia que no hi havia llum, formaves part i eres un element més de la natura i del bosc. Això hi ha qui no ho entén, però efectivament jo també ho sento així. Podent aquí no m'hi sento un element d'aquesta natura, no? D'aquest dia a dia. Aquí no m'hi sento. Per què? Perquè hi ha impediments, hi ha barreres arquitectòniques, però jo també necessito la natura, com l'aire que respirem. Sort que aquí tenim natura per mar i doncs per la muntanya, no? Dit això, per sortir de dubtes, a veure si ens pots aclarir el què, no? Quina diferència hi ha entre una planta medicinal i una de remeiera? Això, clar, hi ha una gran diferència, no? O no n'hi ha per tu?
1: Hi ha una diferència, però per tampoc sento que sigui molt gran. És a dir, per mi una planta medicinal és la que t'aporta una medicina, t'aporta una droga. Aquesta droga, si s'utilitza de manera conscient i equilibradament, és la que ens pot sanar. Aquesta mateixa droga, si s'utilitza d'una manera més inconscient o desequilibradament, es pot transformar en verí, no? Per mi això és la planta medicinal. La remeiera, podríem dir, o la sento, la comprenc com que és aquella planta amb la que jo hi puc fer remeis casolans. Per mi, tota planta remeiera entenc que és medicinal. Potser no totes les medicinals són remeieres.
0: Exacte, totes les medicinals poden ser remeieres. Poder les remeieres, clar, jo les associo amb aquesta saviesa d'aquestes persones que, també com tu, un dia van decidir anar a viure enmig del bosc, no sé, construir-se una masia, perquè la cosa deuria anar així, o bé s'hi han trobat també, per la qüestió, doncs, no sé, de feina o el que sigui, no? Però també van aprendre del bosc, també van aprendre dels els seus pares, els seus avis, vull dir, és una qüestió que aquests remeis, vull dir, passen de boca a orella, no?
1: És una saviesa ancestral que, malauradament, sento que si la societat està emmalaltint, no? Ens estem desequilibrant, ens estem perdent del centre, és perquè aquesta saviesa ancestral se'ns està desconnectant.
0: Llavors, aquesta saviesa de les plantes remeieres, pel teu coneixement que passa del boca a orella, és una qüestió popular, també hi ha llibres que en parlen, també hi ha escrits, no?
1: Per mi, les grans mestres de les plantes medicinals són les àvies i
0: les
1: els
0: àvies.
1: Avis, les que porten més cicles aquí a la Terra, des d'on jo comprenc la saviesa ancestral. Llavors, no? És com una crida també, i què fem amb les àvies i amb els avis? Que no se'ns retirin de la comunitat i de la societat.
0: Clar.
1: Perquè aquestes persones connectades amb la natura, connectades amb l'entorn, és d'on surt la màxima saviesa.
2: No, el que deies, Pep, abans, que clar, que aquestes barreres arquitectòniques, bueno, aquestes barreres que se'ns posen de no estar en contacte amb la naturalesa, doncs és el que ens fa perdre, no? Llavors, com clar, perquè tu tens la sort, diguem-ne, perquè per mi també és una sort, igual que el que ha dit en Pep, de viure en un lloc que les pots tenir a mà, no? Però la gent que no les tenim a mà, com podem tenir aquests remeis? Com podem? Perquè no pots anar a una botiga, no?, a comprar un fonoll, per exemple, així amb herba, no... Llavors, què ens aconselles? Muntar dintre del nostre piset un per tenir més a prop aquestes herbes? O què ens aconselles tu des del teu punt de vista?
1: Sempre hi ha les herboristeries, que allà quasi podem trobar tot el que necessitem. Però, mira, jo ara us explicaré una cosa. Quan vaig començar a contactar, que tenia 20, 22 anys, és a dir, fa 25 anys o més, jo elaborava moltes coses, molts ungüents, recol·lectava moltes plantes. A mesura que jo anava entrant en la planta medicinal, me n'adonava que cada vegada necessitava menys. Fins al moment que vaig adonar-me que estava utilitzant al llarg de l'any dos ungüents, que de les plantes que recol·lectava n'utilitzava molt poc. Llavors em vaig anar adonant que en el fons hi havia algo vibracional de consciència que ja no em calia utilitzar la medicina. Això és atrevit dir-ho, eh? M'estic atrevint a dir-ho, però ho he experimentat. Llavors, en el fons sento que estem... que la realitat és que necessitem menys del que ens pensem. No? Soc una gran defensora d'aquest decreixement contra algú que va a consumir més, necessitem més. Quin ús fem de tot, fins i tot de les plantes, i en el fons, com més bé anem entrant a la consciència de la planta, del bosc i de la natura, ens adonem que necessitem cada vegada menys, no? Però per mi, lo interessant seria que tinguéssim els coneixements bàsics de com anar al bosc, com recol·lectar, i no tot es pot recol·lectar. Hi ha coses que és important comparar-les a l'herboristeria per cuidar la natura. Per exemple, la farigola.
0: Sí, la farigola, sí.
1: El Montseny està en perill d'extinció. Mm. I sabeu per què? Per el mal ús de recol·lectar-la. Llavors, jo mil vegades dic, no la recol·lecteu, no l'agafeu, és a dir, aneu-ne a comprar, perquè si no sap recol·lectar o no hi ha la prou consciència de tenir cura i d'allò adonar-me que no puc fer tot el que vull a la natura, és millor que no hi anem, no?
0: Si en cas farem una cosa, farem un espai musical, i això que dius tu De la Farigola, que no passi com aquesta cançó de Bus, que ens parla de que t'he trobat a faltar. No ens agradaria, amics i amigues, que ens passés amb les nostres plantes remeieres del Montseny. Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Calafell, Tarragona, per escoltar la veu i la música de Buhos, amb un tema que es va publicar l'any 2021 i que porta per títol, com ha dit el Josep, T'he trobat a faltar. Escoltem-lo.

0: Buhos, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar és un tema preciós de Buhos, que descriu el buit que deixa l'absència d'algú amb qui es comparteix la vida. Parla de recordar els moments quotidians, les converses i lo complicat que sembla haver desaparegut, com també de les coses senzilles i quotidianes que ens trobem a faltar, com escoltar històries, riure junts o simplement tenir temps per parlar. Per altra banda, reconeix la por i la incertesa que podem sentir quan estem sols, però alhora transmet un missatge d'esperança i resiliència. En definitiva, és una mirada cap al futur amb optimista. Alba, què és més important per tu, tenir fe o l'esperança?
1: Uau. Fe o esperança? És que van de la mà.
0: Sí, van de la mà. No creus una més important que l'altra?
1: Jo li canviaria el nom. Jo sempre dic coratge... Coratge i l'obertura de cor. Per mi és la transformació de fe i esperança que potser deia la meva iaia. És el coratge a atrevir-nos a ser qui som, a ser qui som autènticament.
0: Essència,
1: és el que acompanyo cada dia en els nens i els infants. I l'obertura del cor, passi el que passi, sigui com sigui, seguint obrint el cor, com a individus, com a famílies i com a humanitat tota. Tenir el coratge de seguir obrint el cor, passi el que passi.
0: Iago, tu volies preguntar alguna
2: Quina
0: cosa?
2: Quina planta medicinal consideres que té més, segons la teva opinió, té més avantatges a nivell emocional, en aquest sentit?
1: Jo tinc una planta mare, que n'estic enamorada, que si la tinc a casa ja estic tranquil·la. I la tinc sempre tot l'any, i és la farigola. Llavors, per mi és la gran mare. Però a nivell emocional, doncs a nivell emocional potser me'n vaig cap a la calèndula o cap a l'espígol.
2: I què et porta a optar per una d'aquestes dues?
1: Perquè jo, que acompanyo la sexualitat conscient, ens trobem en tota la memòria de l'inconscient col·lectiu totes les ferides que portem com a humanitat, tant homes com dones. Llavors, per mi la calèndula a nivell emocional i energètic és una planta que va directament a la ferida. Llavors, tots al viure en aquest món ens toca la ferida humana, no? Llavors, la calèndula és una, per mi és una planta balsàmica que acaricia la ferida, i l'espígol, a part, no?, quan l'olorem, que és directe en el sistema nerviós, no?, un sistema nerviós que té un alt nivell d'estrès col·lectiu, un alt nivell de memòria traumàtica, l'espígol ens porta en un estat de calma absoluta, i també m'enamora perquè és una planta que per mi em connecta a anar diluint tota la memòria d'abús i de violència que portem també com a col·lectiu.
2: I la planta que no voldries veure ni en pintura, si poguessis?
1: No n'hi ha cap. Sento que totes...
2: Emotivament? No n'hi ha cap?
1: Com?
2: Emotivament? No n'hi ha cap que diguessis, mira, jo això, si la puc veure el menys possible...
1: Puc no apropar-me, no utilitzar-la, però sí. Forma part del bosc, i llavors totes tenen la seva...
2: No utilitzar-la. No utilitzar-la a nivell emocional, de dir, mira, no em convé utilitzar-la massa. Perquè potser pot donar una mala vibració.
0: L'ortiga?
1: No, l'ortiga, n'estic enamorada.
3: La tora blava. La tora blava, perquè jo la conec, perquè m'agrada molt anar a Núria, i allà n'hi ha molta, i de seguida quan bueno, els excursionistes ja ho sabem, no? Però, clar, allà hi ha molt de turisme que no coneix aquest tipus de plantes, i és que diuen que ni les vaques ni els vedells s'acosten a la tora blava ni per ensumar-la. Vull dir, no sé què té aquella planta que és tòxica, no?
1: Sí,
3: és així, no?
1: També...
3: Home, és un encant, eh? Tu la veus?
1: És el que t'anava a dir.
3: Però compte, no l'agafis i no la facis utilitzar per qüestions culinàries, perquè t'hi quedes, eh? Segons diuen.
1: Sí. No sé, estaré pensant tota la nit a veure si me n'apareix alguna.
3: Alguna que no... que no vibri gaire bé, que dius aquesta...
1: El que passa que totes tenen la seva funció en la natura, no?
4: Alba, ara que heu parlat sobre la sexualitat conscient, bueno, no té molt a veure, però sobre la salut femenina i els cicles de la dona, hi ha plantes que ajudin a regular, per exemple, el cicle menstrual, o la fertilitat, o la menopausa, acompanyar la menopausa.
1: Sí, jo, com ha dit en Josep a l'inici, no, jo treballo amb la planta més autòctona, és a dir, al Montseny quines plantes tenim? Doncs amb aquestes, tots els remeis que fem amb les nenes i els nens són aquestes. Jo puc fer un remei amb plantes no autòctones d'altres indrets que són fabuloses, però per mi la consciència és amb les que hi han. I per la dona autorreguladora, per mi la que estic enamorada és la sàlvia. Mm-hmm. Ens serveix per tot, per tot el cicle.
3: Perquè tu allà...
5: Home, jo és que jo estic cansada de...
3: Tu et vens, no?
5: Home, fa 26 anys que em venc.
3: Per això.
5: Sí, però bueno, elaborades no... Exacte, no en vegetals, sinó encapsulades i tal, però també volia comentar sobretot que és un tema que vigilem amb les plantes perquè no són innocues. Vull dir, si tu estàs embarassada... segons què no pots prendre, vull dir, encara que siguin plantes o infusions, has de vigilar molt. Per exemple, la belladona és una planta abortiva. Hi ha plantes que poden donar malformacions. Bueno, això, Alba, tu ja ho saps. Vull dir que ha de ser una persona experta que t'aconselli. Mm. Però a més, ara demanen molta planta a la farmàcia i també s'està... No sé si és una moda o que la gent...
1: És una
5: moda. Veus, tu?
1: Jo veig que és una moda, és una tendència. Hi ha una... Que bé que ens obrim, però per mi la clau és... com us ho diria? Per mi hi ha algo molt essencial. Com entrem al bosc? Entrem al bosc per fer-ne un ús i utilitzar, o entrem al bosc per ser-ne part? Si tu entres al bosc per ser-ne part, de la manera com acompanyo, entrem al bosc amb els infants, els adolescents i les famílies, és molt difícil que agafis una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Llavors jo estic super tranquil·la dels infants i adolescents al bosc, perquè no agafaran una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Si tu entres al bosc perquè vols utilitzar, perquè en vols fer ús, perquè vols fer recepta i perquè et vols posar per sobre de la natura, aquí és on comencen aquestes imprudències i aquest ús es converteix en abús, i aquest abús, no, ens pot portar a lo que li ha passat la farigola al Montseny, no? Que l'estem cuidant, qui estimem la zona i la muntanya, no? A dir...
4: Alba, tu et consideres una miqueta bruixa? Perquè parles d'ungüents, de pocions, del que el bosc et parla, de com entres en el bosc... I amb...
1: Sí, és que la bruixa, per mi, el mot bruixa està mal anomenat. Aquestes dones que els 1600, 1700 van estar cremades a Europa i penjades a Catalunya, eren dones sàvies que estaven connectades a la natura, que estaven connectades a la seva energia vital, per tant, a la seva energia sexual, que estaven al servei de la comunitat, que tendien a tenien parts, a tenien avortaments, a tenien situacions concretes. Eren dones, moltes d'elles soles, que no hi havia un home al costat. Llavors va ser el millor xivo expiatori.
4: No,
1: en català, perdó, el...
3: No sé com es diria, però ja ens entenem.
1: Sí. És que sé que hi ha una paraula...
3: És igual, hauríem de buscar... Sí, ara no tenim el moment.
4: Donaven por per el seu poder,
1: pel
4: no?
1: Pel seu poder. Llavors, sí, soc una
4: bruixeta.
1: Una bruixeta, sí.
3: Molt bé, més preguntes. Iago, tens alguna pregunta?
2: Creus que quines plantes medicinals poden ser molt útils... o útils en general per fer remeis de, diguéssim, per estar per casa?
1: Super, molt bona pregunta. Oli de cops, la flor de Sant Joan que surt a l'estiu. Jo sento que és una planta molt abundant, que si ha fet una bona primavera està, i fer un oli de cops en família i tenir tot aquell remei tot l'any a casa... t'estalvia, amb tot el respecte, Eva, entrar a la farmàcia moltes vegades. Llavors, això és un bé per tot, fins i tot pels farmacèutics, perquè hi ha una consciència popular, també, no? Llavors, l'oli de cops. L'alcohol de fregues d'espígol per les cames, és com...
5: I de farigola.
1: hi ha quantitat d'olis medicinals. Mm. Fes un bon oli medicinal, posa unes gotes d'oli essencial i obre a casa un espai de, que ens toquem una mica més entre tots, no? Que hi ha algun dolor, alguna tensió, anem al tacte. Anem al tacte amb la planta macerada amb oli que ho feien les nostres ancestres, no? Recuperem tot això tan senzill, tan econòmic, que ens porta a tornar a nosaltres, no?
2: Si haguessis d'anar-te'n de viatge, quines plantes medicinals t'enduries a la maleta?
1: Que bones. No m'emporto plantes medicinals.
2: Metafòricament.
1: M'emporto el pròpolis. No em falta.
2: Per què?
1: Perquè si em passa qualsevol cosa, em prenc pròpolis i em recupero de tot. No em falta l'oli d'orenga quan viatjo. El mateix.
5: Antisèptic.
2: I quin consell donaries a una persona que vol posar-se en aquest món? Per engrescar-la, a que motivar-la, a que volgués introduir-se en aquest món.
1: Que s'escolti tota l'estona primer a ella i que es rendeixi a la natura abans de fer-ne ús. Que s'escolti ella i que escolti la natura i li anirà vinguent tot donat.
3: Jo em pregunto una altra qüestió. Quines parts de la planta, per exemple, utilitzem o s'utilitzen habitualment per preparar remeis? A veure, tenim la planta sencera ben bonica, la trobem en el bosc. Com es fa això?
1: Totes, és a dir...
3: Tot s'agafa, tot s'aprofita, vull dir.
1: No de cada planta, però hi ha plantes que utilitzaràs la sumitat florida, i altres que utilitzaràs la fulla, n'hi ha d'altres que utilitzaràs l'arrel, hi ha alguna que utilitzaràs els fruits... Llavors, ja en la remeieria hi ha un gran ventall d'utilitat.
3: Hi ha un gran ventall.
1: I és molt interessant, i això t'ho ensenya la ratafia, l'elaboració de la ratafia. Jo sempre dic que la ratafia, la millor ratafia, la fa la iaia de 90-100 anys, perquè...
3: Coneix tot el ventall, no?
1: I tota l'escolta. A veure, quin temps ha fet?
3: Sí, és a dir,
1: puc posar això que no ha sortit? No puc. No. És a dir, et rendeixes a la natura, no? Mm. Llavors, allà és molt interessant perquè a la ratafia te n'adones i ho aprens. Aquesta s'ha de collir florida, aquesta s'ha de collir abans de florir, no?
3: Sí, perquè si no la ratafia ja podés diria d'una altra manera. També em pregunto quins són els mètodes de preparació més tradicionals en quant a les propietats de les plantes remeieres, a veure, les infusions. Mm. Però a part de les infusions, quin altre tipus de preparats hi han?
1: Sí, hi ha les infusions, que són les infusions bullides, perquè ens entenguem, i les solars.
3: Sí, sí.
1: I jo sempre dic, no les desmereixem, perquè jo faria monogràfics d'infusions només, perquè allà te n'adones que amb el més senzill i simple ho tenim quasi tot. Les maceracions amb olis, amb olis freds i amb olis calents, els ungüents, que és aquest oli macerat, colat i barrejat amb cera d'abelles. Jo a l'inici dels ungüents els fèiem llard de porc, perquè teníem els nostres porcs i fèiem matança, llavors quasi tocàvem l'autosuficiència, no? O ara, o qui és vegà, pues, utilitza altres maneres, no? Cera de soja o així.
5: Vaporitzacions, potser, també, per fer els baos.
1: Els baos, tant de vies altes com els vaginals, no? També amb la ginecologia, superinteressant, també la ginecologia amb tot el tema de vapors i...
3: Pues és molt interessant això, però també és interessant aquests espais musicals que anem fent. Cada aquests temps els controlo jo, precisament, aquests temps, perquè tinc aquí davant el crono. I ara ens traslladarem a la primavera, però no a la primavera estacional, sinó a la primavera d'en Vivaldi, per la qual cosa hem seleccionat un tema que segurament que tots l'heu escoltat més d'una vegada, però que el tornarem a gaudir. Endavant, Joan.
6: Doncs sí, tot seguit viatjarem fins a Àustria, bé, ni més ni menys, en un concert a Viena, per escoltar un fragment d'un dels concerts per violí i orquestra corresponent a les quatre estacions del reconegut violinista i compositor barroc Antonio Vivaldi. Sentirem tot seguit La primavera, Allegro.

0: Vivaldi va néixer a Venècia el 4 de març de l'any 1678 i va morir a Viena a l'any 1741 amb 63 anys. Era anomenat il prete rosso, el capellà roig, per ser sacerdot catòlic i pel roig. Va compondre unes 770 obres, entre les quals hi ha 477 concerts i 46 òperes. És especialment conegut en l'àmbit popular per ser l'autor de la sèrie de concerts per a violí i orquestra Les Quatre Estacions. El fragment de la primavera que acabem d'escoltar està compost per a violí solista i orquestra barroca de corda, violins, violes i allò que s'anomena el baix continu. Aquesta obra consta de tres moviments: primer allegro, segon llarg i un de tercer allegro. Alba, a la primavera les plantes medicinals i remeieres fan el seu màxim ressorgir. Per exemple, el mes de maig és una bona època per sortir a passejar i recol·lectar algunes d'aquestes espècies per fer-les servir a la cuina o preparar remeis casolans. Com puc recol·lectar amb seny i amb responsabilitat?
1: Molt bona pregunta. Jo en els infants i els adolescents a l'espai ho tenen claríssim. Quan ens apropem a una planta, imagina't, hi ha un apropament, no? Aquí ja passem del depredador a la persona humana conscient. Això és com m'hi apropo. Llavors hi ha un demanar permís, que qui no ho ha escoltat mai em diu: "Però què li dic, sisplau?" És un demanar permís intern, és un respecte màxim, no? A la natura, a aquesta medicina que ens dona. Sempre ens agrada recordar que la planta és ella, és seva. Llavors, tota aquesta medicina és seva. La gran major part ha de quedar per ella. Llavors, jo em puc agafar una mica que jo necessito. Llavors, jo sempre ho dic: això que agafis, assegura't que ho utilitzaràs. Sigues conscient i honesta amb aquesta part i que em puguis utilitzar o per fer aquest remei o perquè em puguis tenir per tot l'any, però no amb aquesta tendència humana de quiero, quiero i más, no. Sigues honest a que allò que utilitzis el que utilitzaré. I llavors recordar que hi ha una part de la planta que ha de ser pels altres i pels animals que hi viuen. Jo, si cada persona que va recol·lectar comprèn això, em sento superfeliç.
2: I tant, i tant. Jo ara em pregunto, en el Montseny, que és el teu hàbitat, el teu bosc, o el nostre bosc compartit, quines plantes hi trobem? N'hi ha moltes, però les que ara et venen pel cap una miqueta, perquè ens anem centrant, que el Montseny el tenim aquí mateix, també tenim el Montnegre, però més enllà tenim el Montseny, que tots el coneixem.
1: Jo, mira, per la zona que estic hi ha farigola, hi ha romaní, hi ha cap d'asa, hi ha bruc, bruguerola, la flor de Sant Joan, l'hipèric, el tàrrec, que és la sàlvia de Prat, la remantarora a la tardor, que és una de les úniques plantes medicinals que està ara, que és pels mals de panxa, aquests, no?, aquests virus de tardor, és super sàvia la natura. Què més podem trobar? La dent de lleó, no sé si l'he dita. L'àrnica borda, l'àrnica falsa, que també hi ha un àrnica al Montseny.
2: La menta també la trobem?
1: La menta, hi ha una venta que li diuen menta gatera, menta borda, pels
2: vorals.
1: Sí,
2: morals. També la trobem.
1: També hi ha la tarongina, la melissa, a les zones on hi ha...
2: La melissa.
3: Sí. El fonoll, potser, també.
1: El fonoll, també, molt fonoll. Què més? Hi ha molta. La camamilla salvatjada, no és la que coneixem, però n'hi ha una també que se li anomena borda. El llor...
2: També aquestes plantes remeieres, no?, diguem-ho així, que m'agrada més, eh? Sí. Remeieres. Tu, clar, les deus tenir ubicades, no? És com aquell que va caçar bolets, no? Dius, mira, per aquí cada any sembla que en sortiran, que això és un altre món, el món dels boletaires, no?, anar a caçar bolets, que es diu. Llavors també deu saber a on hi ha, no ho sé, farigoles, on hi ha romaní, on hi ha el saúc, la menta, o no se sap, això?
1: És que ara estan amb vosaltres, m'agrada, perquè espero que se'm torni a reconnectar el meu esperit més nòmada. Ara, en aquests anys d'acompanyament a la sexualitat, m'estic tornant més nòmada i m'asseguro que allà on estic cada dia hi hagi de tot.
2: Hi hagi de tot.
1: És a dir, nosaltres plantem i hi ha el bosc que trobem. És a dir, abans, anys enrere, fa 5, 7, 10 anys, em bellugava i a la primavera ningú volia anar amb mi al cotxe, perquè parava cada dos per tres emocionada. I m'anava a recol·lectar i t'enfiles pel Montseny i saps què trobaràs. Però ara estic d'una manera més nòmada, però si t'obres al bosc és superxulo, perquè hi ha de tot, hi ha el mateix tota l'estona.
2: A mi, per exemple, em costa, jo sóc bastant... No sé quina paraula utilitzar, perquè tampoc em vull menysprear ni molt menys, però em costa memoritzar aquestes plantes, em confonc, no? A vegades, ostres, com podem diferenciar una farigola d'un romaní o d'un saúc? A veure, la farigola, què té que no tingui el romaní? Tots l'hem vista, però explica'ns-ho a la teva manera, que ho expliques tot molt bé.
1: Bueno, aquestes tres que has posat és molt fàcil.
2: A veure, va.
1: Després hi ha coses interessants de diferenciar el saúc d'una planta que sembla saúc, que és tòxica, que no ho és, no? Llavors, quan jo faig les passejades, poso atenció a aquestes coses per tenir la cura que ha comentat l'Eva, no? Però la farigola és tota petita, amb una floreta preciosa. La farigola és una gran mare per mi, però és molt delicada. No la vulguis agafar amb l'aixada per emportar-te-la a l'hort o al jardí de casa teva, sisplau, perquè la farigola morirà. És molt delicada.
2: Clar.
1: En canvi, el romaní és més gros, és més gros, mata, el pots tallar i rebrotarà. Jo he vist aquests últims anys de bogeria amb el canvi climàtic florir el romaní 4 i 5 vegades a l'any. Què està passant,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: El romaní té una flor més grossa que es pot menjar a les amanides, que és molt bona. I el saúc és un arbust. Llavors ja és arbre amb una flor blanca a la primavera, sí. I aquesta flor blanca transforma en fruits a la tardor.
2: Molt bé, i hem d'anar tancant aquest primer capítol. Se'ns ha passat volant. Jo, la veritat, volia saber més de... Bueno, la farigola la coneixia. El que passa que jo sóc d'aquells que em faig embolics, eh? Amb els bolets també em passa. Conec els tres o quatre bàsics i després em poses un altre, que és d'un altre color, i ja vaig de bòlit. I m'agradaria ser un expert, un petit expert amb les plantes remeieres d'aquí al Montseny. Ja ens informaràs, perquè sabem que organitzes tallers d'aquest estil. Quan els fas? No volem dates, però...
1: Els faré a la primavera, i et trucaré perquè vingues.
2: Va.
1: Perquè vingueu, vaja.
2: Perquè vinguem. Sí, els de temps de salut.
1: Exacte.
2: Pensa amb la gent de temps de salut.
1: Total.
2: I ràdio oients, també.
1: I anem allà a fer una...
2: Home, és que ja n'hi ha prou. Estic una mica fart de confondre'm.
1: Doncs...
2: I també, no sé, a veure si enganxo algun boletaire perquè em digui, escolta'm, això què és? Un pinatell, no, el pinatell els conec, però també hi ha unes...
3: Rovelló i pinatell s'assemblen molt,
2: sí,
3: no?
2: Sí. I bé, hi ha molts bolets que també a vegades els confonc. Doncs va, vinga, a la teva mà. Vindrem?
1: Total.
2: Vindrem.
1: Convidats.
2: Bueno, per tancar aquest bloc, queden més preguntes, però bueno, les aprofitarem amb els següents capítols que tenim preparats. Si hi ha algun radiooient que està interessat en el contingut d'aquest programa i o volgués participar en un d'aquests tallers tan ben parits que organitzes, què hem de fer? Amb qui hem de recórrer? Pàgina web, telèfon, mòbil...
1: Doncs mira, el més fàcil és Instagram, Alba Mira el Peix Camps, i allà em trobeu sempre.
2: Instagram, sempre a l'Instagram.
1: Sí, si no, la pàgina web també.
2: Com la teva pàgina web també és Alba Mira el Peix. Doncs ja ho sabeu, nois i noies, amics i amigues, Alba Mira el Peix organitza uns tallers de plantes medicinals, perquè no ens confonguem d'una vegada. Jo ho dic perquè sóc bastant despistat. Llavors, esclar, és que a mi m'agrada tirar la foto, que em deixaràs tirar alguna foto.
1: I tant.
2: La foto i a sota posar el nom, no?
1: De la planta.
2: Clar.
1: Sí. El que passa que poquetes, eh?
2: Poquetes?
1: Jo sempre dic una cosa.
2: És que abans ho has dit.
1: És que sempre dic...
2: Què dius?
1: No, convido a que no prenguin apunts, perquè sempre els dic, després d'un taller passejar 3 hores, com a molt hauràs integrat 3 plantes.
2: Clar.
1: Queda't amb aquesta integració i a la següent passejada n'integraràs 3 més.
2: Està bé. No, perquè passa això, perquè en veus de tantes... classes i tipus, que al final ja distorsiones o no te'n recordes. Bé, doncs veig que sóc una persona normal i corrent
1: i
2: que això és el que memoritzo amb una passejada, 3 o 4 com a molt.
1: Està superbé.
2: Doncs res, amics i amigues, doncs ara obrirem un altre capítol, que és el de la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Avui us recomanem dos llibres molt interessants. El primer que us proposem porta aquest títol, Plantes, remeis i cultura popular del Montseny, etnobotànica d'una reserva de la biosfera. Escrit per Maria Àngels Bonet Galobart i Joan Vallès Xirau. La Maria Àngels Bonet és llicenciada en farmàcia, etnobotànica i escriptora. La seva obra se centra en l'estudi de les plantes medicinals, els remeis tradicionals i la cultura popular, especialment a les comarques del Vallès Oriental i el massís del Montseny. En Joan Vallès és llicenciat en farmàcia, botànic, etnobotànic i escriptor. És professor de botànica a la Universitat de Barcelona des del 1982 i catedràtic des del 2006. Publicat per Brau Edicions l'any 2006, escrit en llengua catalana i té 776 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: Faré un resum molt breu perquè tenim un segon llibre que inclús el tenim aquí en els nostres estudis, que us en volem fer 5 cèntims. Aquesta obra és un estudi etnobotànic exhaustiu sobre les plantes remeieres del massís del Montseny, realitzat des d'una doble perspectiva botànica i antropològica. El llibre no es limita a fer un catàleg d'espècies, sinó que aprofundeix en la relació entre la població local i el seu entorn vegetal, recollint i analitzant els coneixements tradicionals que han perviscut al llarg dels temps.
5: Anem al següent, que tot seguit el que recomanem és La màgia dels cercles, el plaer de les nenes. Les seves autores són l'Alba Miralpeix, la nostra convidada, i la Montserrat Romero, il·lustrat per la Marta Vallvehí. Josep, no sé si ens pots explicar una miqueta de què va.
2: Sí, una miqueta, també farem una sinopsi curta. Aquest conte és un conte, és un gran regal on podem percebre com es trenca el silenci entre la sensualitat i el plaer sexual en la pubertat. Ens fa viatjar per un món on les nenes exploren el seu cos i el seu univers intern des d'un lloc de confiança, curiositat i naturalitat. Alba, a grans trets. A veure, sabíem que avui ens veuríem, no podíem passar per alt aquest llibre, que el tenim aquí. Aquest llibre de contes neix a partir de la vostra experiència dels cercles, de tot això que organitzeu?
1: Sí, són aquests 10 anys de vivència amb els cercles i és aquest obrir espai a que els nens i les nenes es puguin expressar i es puguin donar el que mereixem.
2: Molt bé, on te'l podem trobar, aquest llibre? Està a Amazon, te'l tenim. O el tens tu?
3: A casa seva. No,
2: el tens tu, a casa teva?
1: Sí, el dia de la passejada allà el podeu trobar.
3: Sí, està allà.
2: Està bé, tu. M'agrada la idea, això ho fa, perquè sí.
3: Hi anem.
2: A la primavera, però si encara queda per la primavera. Alba,
1: no, també a l'Instagram, fer... a la web, i els enviem a casa. Hi ha moltes llibreries que els tenen.
2: Hi ha moltes llibreries per aquí al Maresme.
1: Aquí al Maresme, veus? Ho haig de mirar. Aquí al Maresme...
2: Molt bé. Doncs res, va. Vinga, confiem que el trobarem. La màgia dels cercles, el plaer de les nenes, Alba Miralpeix, Montse Romero i també la il·lustració, que és molt xula.
1: És preciosa.
2: Vull dir que s'ho ha treballat molt la Marta Vellveí. Doncs res, ara, sin cas, farem una cosa. Tancarem amb el racó del conte.
4: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: El tresor del bosc. L'àvia Mercè sempre deia que el bosc era la seva farmàcia. Jo, de petit, no l'entenia. Per a mi, el bosc era un laberint verd ple de misteris, però ella m'hi duia cada dissabte al matí amb un cistell penjat al braç. Mira, aquesta és la camamilla, em deia, assenyalant unes floretes blanques i grogues. Quan tinguis mal de panxa, t'has de fer una infusió.
6: I jo les mirava, intentant recordar les seves paraules mentre l'olor del romaní i la farigola omplia l'aire. L'àvia coneixia cada racó del bosc. Sabia on creixia l'herba de Sant Joan, amb les seves flors grogues que semblaven petits sols. i la cua de cavall, que feia servir per als seus dolors de reuma. Vaig passar les hores següents recollint les seves arrels, mentre l'àvia em parlava de les propietats de cada planta. L'arç blanc per al cor, la sàlvia per a la gola, el llorer per a les digestions. El bosc deixava de ser un laberint i es convertia en un llibre obert.
5: Però el seu tresor preferit, ni més ni menys, que era el roser bord, amagat en un clar on el sol que hi tocava, i tocava força. Els seus fruits vermells, els citrons, feien de l'àvia un alquimista. Quan vinguin els refredats, em deia, amb una mica d'aquests i de mel, et prepararé un xarop que et curarà del tot. Ara, quan miro sol pel bosc, reconec cada planta i sento la seva veu en el vent. He après que les remeieres són dones que escolten la terra i entenc per què l'àvia m'hi duia cada dissabte, no sols per curar el cos, sinó per ensenyar-me que la natura és una farmàcia viva i que el coneixement de les plantes és un tresor que es transmet de generació en generació. Quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans. I quan faig una infusió, no sols aprenc una medicina, bec l'herència de l'àvia, la saviesa del bosc i la màgia de les plantes que curen.
2: Molt bé, què t'ha semblat?
1: M'encanta.
2: Ho hem tancat d'aquesta manera. És la primera vegada que expliquem aquest conte. A vegades hi ha contes que són únics, a vegades hi ha contes que els necessitem escoltar més d'una vegada. Aquest us asseguro, amics i amigues, que és el primer cop que el llegim. I a veure, inclús al final, quan recitava en Joan, perquè en Joan és també un gran explicacontes, quan diu, quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans,
1: preciós,
2: és així?
1: Preciós, preciós. M'ha arribat.
2: T'ha arribat, no? Mm. Jo també, bueno, no dic la pell de gallina, però gairebé, perquè m'ha fet vibrar i també entendre que hi ha una herència, que no tan sols és el que veus, que palpes, sinó que darrere d'aquell efecte visual, olfactiu o el que sigui, darrere doncs, hi ha també memòries que estan allà vibrant, no? Sigui l'àvia, la besàvia, o siguin els nostres ancestres. Per tant, que no sé, per tancar, què t'agradaria dir? Què t'agradaria recomanar a tots aquests que som uns enamorats del bosc i de la natura? Perquè, bueno, ens fixem en aquests habitants, no? Perquè són habitants, plantes, herbes, arbusts, pins, roures, etc. Què ens recomanes?
1: Doncs mira, escoltant-te i escoltant el que acabes de llegir, em ve la recomanació d'honrar.
2: D'honrar
1: els ancestres, agrair.
2: Honrar.
1: D'on venim, i honrar també tot l'invisible que no es veu en el bosc.
2: Pues sí,
1: tots mira, els elementals,
2: tots els elementals,
1: tota l'energia invisible que sosté que allò, que la natura segueixi oferint abundància.
2: Molt bé, doncs sí, és així, jo també ho penso igual. Doncs res, fins aquí el temps de salut. Moltes gràcies, Alba, per els teus coneixements, per les teves aportacions, per la teva saviesa, per acompanyar-nos a temps de salut.
1: Un plaer, un goig, moltes gràcies a tots.
2: I res més, sempre acabem igual, eh? Faig una miqueta d'exposició i tanquem, a veure si us agrada la manera que tanquem. I res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, l'Alba Mira el Peix i a les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que tot allò que necessitem per curar-nos ja està present a la farmàcia viva de la Terra. Abraçades i petons i fins la setmana vinent.

Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla en Jordi Serra Ribugent aquí rere els micros per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure i alguns fins i tot encara es poden veure a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa.

0: passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues, amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueix en actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu. De ben segur, de ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vicons, n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en La Traviata de Giuseppe Verdi i La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only

0: ens va dir. I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'algunes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música i lletres d'en Frank Loeser i llibret de l'Abby Barrows i en Joe Swerling, Guys and Dolls, que podríem traduir com a nois i noies, o xicots i nines, xicots i nines, es va estrenar a Broadway el 1950. El West End de Londres hi va arribar el 1953 i se va fer una versió cinematogràfica el 1955 amb Marlon Brando de protagonista, cantant amb la seva pròpia veu i ballant i fent tot el que es fa en un musical. Crec que va ser l'únic musical en què va participar al llarg de la seva vida. I a més a més estava molt ben acompanyat per en Frank Sinatra, la Jane Simmons i la Vivian Leigh. Una pel·lícula que jo realment us la recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hot Box, on hi actua cada nit la Adelaide, l'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hot Box Girls. I el de Hot Box és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens n'anem directament cap allà, perquè veig que les noies estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremalats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu, i ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.
1: For the grand finale of our Round the World review, we take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and a hotbox farmer.

0: ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaide, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en a pec, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en a pec és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es parla, quan es diu Abaixa'l en a pec, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona, a veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre, basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van